0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. Icat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: tant, atenc a mai.
1: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAF, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid.

sense sols l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només l'estatus. I he fet el que cal per demostrar.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

0: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
1: Enric Auqué.
2: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot hauria d'anar a gas.
1: L'eclipsi amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
3: S'apagaren tantes veus.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és...
6: Quan el cel es torna negre.
5: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
6: Els veïns desemparats.
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Veia que gotes de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec, ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé què. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, no sé, no sé. No sé.

Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic...

0: La primera cita amb ells. Comencem aquesta primera hora del programa d'avui. Ens canten ser molt bé aquesta formació de l'escena del país que heu de descobrir. Crec que ho heu fet aquesta temporada aquí als Experts. Una temporada que s'allarga fins divendres de la setmana vinent, últim dia feiner de juliol. I us despertarem aquí fins l'últim dia de 8 a 10 del matí. Avui és dijous 23 de juliol. Bon dia, Sergi Ruiz.
1: Molt bon dia.
0: Montse Barcón.
2: Molt bon dia.
0: I Mireia Esdar, què tal, com
2: Hola,
0: estàs?
2: Hola, què tal?
0: Comencem, ens encanta fer-ho així, amb paraules dels oients que ens envien les seves cròniques culturals. Avui toca una crònica de dansa més aviat tradicional, que ha anat a veure en les últimes hores la nostra oient, l'Anna.
3: Bona nit, experts!
4: Bona nit!
3: Estem tornant de l'actuació de l'Esbart Joaquim Ruïra, que aquesta nit ha actuat a Blanes. Aquí hem vist el Sergi ballar.
5: Sergi Vives!
3: D'una manera espectacular. Ens ha agradat molt, sobretot, la segona part. Amb música moderna, contemporània, rumba de Carles Belda, a l'Osa. I ens ha sorprès molt gratament les danses de l'Esbart.
5: Bona nit!
4: Bona
5: fins demà!
4: Nit, fins demà!
3: Espectacular! Ja, Belda, l'Osa...
6: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer, marxaré de...
0: Gràcies a la nostra oient, l'Anna, des de Blanes, que ja ho deu saber, però aquesta nit, espectacle pirotècnic amb tres de les millors companyies de l'Estat, una de Portugal i una de la Xina, que el que faran és el que ens mola als catalans, si és parlem de pirotècnia o de castells o del que sigui, que és competir en el concurs de Castells de Foc de Blanes. Nova edició d'aquest concurs es diu Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava, i entre 120 i 150 mil persones s'espera que ho segueixin cada nit des d'aquesta nit d'avui fins la de dilluns a la platja de Blanes. Anna, et toca tu, encarregada de fer-nos també crònica pirotècnica, que no fem massa sovint. Som els experts d'estiu, format estiuenc dels experts aquí al mes de juliol, als matins d'ICAT, i a aquesta hora, a les 8 i 4, ens interessem també pel temps que tindrem avui. Què ens espera, Jofre Genuer? Bon dia.
7: Bon dia, avui repunta la calor amb avisos de valors extrems de calor intensa, molt intensa, sobretot cap a les Terres de l'Ebre i també Pla de Lleida, especialment el Segrià i la Ribera d'Ebre, on el risc és molt alt de que temperatures arribin a superar àmpliament, fins i tot, almenys de manera puntual, els 40 graus. A la resta, de poques variacions, amb una jornada de nou amb alguns núvols poc importants cap a les Terres de l'Ebre, petites núvols de tarda en el Pireu que difícilment donaran pluja. A partir de demà arriben ruixats a la tarda per Ponent i les temperatures inicien un descens que serà molt més evident al llarg del cap de setmana i especialment de cara a diumenge amb més ruixats.
0: Gràcies, Jofre, Genuer, tots vosaltres gaudiu de la calor que ens espera avui, aquest nou repunt de les temperatures, i avui, que és dijous 23 de juliol, avui ens ha donat per viatjar a Brasil. Cultura brasilera. Oients, què és el que més us mola d'aquesta noble nació? Volem cançons, gastronomia, literatura, pel·lis, sèries, celebritats, facts històrics, qui hagi anat a aquest país que ens faci una mica de guia. Mireia, Sergi, Laura, ens podeu dir, si voleu, una cançó, una pel·li o el primer que us vingui a la ment si us parlem de Brasil. Un ocell, per exemple. Mira, anem de fons, també. No hi hem de pensar, per cert.
2: Jo estic massa adormida, no sé, Brasil... No.
8: Mira, jo vaig ser molt feliç a Brasil. I vaig anar de viatge quan tenia 30 anys i et juro que em quedaria a viure a Jericó Cuara. És una població de costa sense llum, sense electricitat, només la sorra, el mar, cabanyetes i mojitos.
0: Ara potser deuen haver instal·lat els cables ja, no? M'imagino, o espero, o...
8: No ho sabem, eh?
0: Mira, Antoni, Mireia, per fer-te un comentari d'exemple, diu, no sé com cony va triomfar la cançó Ai, si eu te pego. I vaia, ens l'enllaça igual al grup de WhatsApp, perquè la sentim.
2: Si no ens en recordàvem.
1: Anava a dir, a mi el primer que em ve al cap a Brasil, òbviament, és la selecció de futbol. Ho sento, venim del Mundial de Futbol i em ve alguna cosa al cap, però també em ve un nom d'aquesta casa, el productor Nil Viatous, que acaba d'arribar de Brasil fa no gaire.
2: Home!
1: Crec que és un expert en Brasil, sí, i ens està escoltant, que ens envia algun missatge.
2: Ara ha vingut una cosa.
0: Un altre exemple que et servia d'inspiració. El primer missatge que ens va caure fa hores al grup de WhatsApp és un gif d'una sandàlia. Veus? Per exemple, la Thaís li inspira la sandàlia dreta brasilera, que no necessita bandera. També les que tenen bandera mola perquè és com un objecte autorreferent, no? T'ho diu ell mateix, no? Però també n'hi ha que no té tenen bandera, que també és una sandàlia brasilera. Perdona, Mireia, digue'ns.
2: Jo recomano el primer bar brasiler que va haver-hi a Barcelona, és que ara m'ha vingut, al barri de Sagrada Família, darrere l'Avinguda Gaudí, no me'n recordo ben bé quin carrer, es diu Samba Brasil, i fan unes caipirinhas espectaculars, les estan fent allà en sèrie, tota l'estona, és un bar petitíssim, petitíssim, sempre ple de gent, perquè són boníssimes.
0: Mira, de fet, el nostre grup de WhatsApp, ja sabeu que els nostres oients són molt intel·lectuals i entesos en qualsevol temàtica, però per ara guanya la música, guanya les caipirinhas i empatada la pel·lícula Ciutat de Dios.
2: Mira.
0: Que no és només la millor pel·li brasilera que esteu dient, que trobo que hi ha un consens internacional, sinó que per alguns també és la seva pel·li preferida, eh? Mira, anem a la Mireia, el teu alter ego, però en format oient, que ens diu...
2: Hola, què tal, Mireia?
0: Precisament ens diu que de Brasil li encanta la música, que va viure i va estudiar a Olinda, diu a Pernambuco.
2: Oh, que bonic Olinda, també.
0: A prop de Pernambuco, ho dic bé?
2: Sí.
0: Diu que allà, malgrat ella estudiava antropologia, va gravar un documental sobre hip-hop i diu, no us enganyo, el podeu veure a YouTube i ens posen enllaç, així que entreu al grup de WhatsApp i veureu el documental que va codirigir la Mireia, i diu que m'encanta en Seu George, aquest músic brasiler, i també, diu, el Caetano Veloso, Nassau Breck, Otto i la Elis Regina. Així que va, punxem per tu, Mireia, la gent d'esperada cançó d'Aguas de Marzo.

0: Ara, Montse, que ens feies palesa el teu enteniment en cultura brasilera, el forró, saps què és?
1: No
0: és
1: un mai tant! Ui, com t'agafa una balla forró, ben vale. Apretadets!
0: És que aquesta oienta també diu Mestre Ambrosio, i encara en el capítol de música destaca el forró, i jo m'he quedat
1: forrós.
0: Igual, què és? No és francès, no? Què és el forró?
1: Mira, perquè m'entenguis, és com una lambada, però molt intensa. És un ball ben...
2: Hauríeu de veure la cara que fa la Montse ara mateix.
3: Està il·luminant la cara.
2: I això que són a les 8 del matí, eh?
0: És més lent que una samba per fer una comparativa.
1: És més lent, el que passa que són dos cossos completament imbrincats. Ja més a prop no poden estar. I més lasciu no pot ser, ja t'ho dic ara.
0: Voleu que anem a la salsa, però no al ball, sinó directament al salseo dels oients?
1: Som-hi.
0: Perquè en la categoria de qui s'ha enrotllat amb una persona de Brasil, en Salva ens diu, jo vaig tenir un rotllet d'estiu amb una noia de Brasil que ens van conèixer per l'ICQ, el recordeu, l'ICQ? Aquell petit període entre l'IRC i el Messenger. Sergi?
3: No, sé que estava instal·lat a l'ordinador de casa, quan jo era molt petit. Era el que era una flor?
0: Amb... Sí, el logo, si recordeu el ninotet verd o vermell del Messenger, això s'ho van copiar d'una flor verda o vermelleta d'una altra plataforma que no era de Microsoft, i Microsoft va copiar la idea de l'ICQ i van fer el Messenger, però era com el previ, eh? Grans records d'aquella època. Doncs en Salva diu a l'ICQ, va conèixer aquesta noia, va venir de viatge a Europa, així en general, i diu, i aquí a Europa el que va fer és quedar-se a dormir tots els dies a casa meva i dels meus pares, i diu, li van fer de guies turístics, jo tenia 20 i pocs anys, encara parlem de tant en tant. Vam estar unes setmanes, aquest és el viatge europeu que va fer aquesta noia de Brasil, eh? Dormir a casa del Salva, anar al Tibidabo, anar a Montserrat, anar a les festes de Gràcia, on ens menjàvem la boca tot el sant dia, i després sí que fèiem una cosa que l'altre dia es qüestionava en aquest programa, que era menjar al llit, aquí no concreta més. Diu, i al final la vaig acompanyar els dos plorant a l'aeroport. Va ser el viatge europeu d'aquesta noia de Brasil.
1: Aquest és el turisme que volem, el de l'amor.
0: Aquesta noia brasilera, que no en coneixem el nom, va venir a Europa per convertir-se en una d'aquelles persones que mai surt de Gràcia, però per tenir l'interès...
1: No li importava Europa, li importava Salva només, diu, que és igual.
0: Molt bonic, molt efímer, bon record i ara amistat per tota la vida, i diu, destaco de pel·lis, perquè recordeu que en Salva, a banda de ser, avui hem descobert que és un fucker, però és un dels oients cinèfils, ens destaca o a Ciutat de Dios, la pel·li de Fernando Meireles, que avui no para de sortir al nostre grup de WhatsApp, o la pel·li o Agente Secreto, la pel·li brasilera...
1: Boníssima.
0: A les vistes,
1: sí,
0: ens diu, ja està a Movistar, aquests dies...
1: Ja Filmin també, diria.
0: Sí, vale. És la que al final no va guanyar cap Òscar, crec, perquè competia en pel·lis molt grosses, però tenia unes quantes nominacions, per ser una pel·li no americana.
1: Sí. M'ha vingut una música que vaig descobrir allà, és la Roberta Zà.
0: Què és?
1: És una cantautora d'allà a Brasil amb música ben bona que se la podeu descobrir.
0: Bueno, ara te la busquem. L'Anna ens envia DVD en mà, que té Ciutat de Dios en DVD, jo també la tinc físicament, aquesta pel·li, i li respon l'Ignasi i li diu, peliculón, Zé Pequeño, un dels personatges,
1: sí.
0: I en Terra Lliure, que li diu, tros de peliculaca. Veieu que és una pel·li de consens, eh? Aquesta, sens dubte, deu ser...
1: Haurem de quedar i fer un cineforum.
0: No l'has vista?
2: Sí, 10.000 vegades, perquè vaig fer un treball de la universitat i ens van fer analitzar totes les seqüències, comptar quantes seqüències, quantes escenes hi havia. La vaig ratllar, diguéssim.
0: La típica assignatura així tècnica que t'ensenyen al Pla...
2: Mirito Torreiro.
0: Pla contraplà, tot això, que després no ho apliques massa, però va bé saber-ho, no?
2: Signatures, això. Moltes.
0: Voleu sentir la primera rastellera d'àudios del dia, responent avui a la pregunta que parlem de cultura brasilera? Us sembla que comencem amb en Fernando, que és l'oient oficial uruguaià, que avui ens parla del seu veí del costat, amb els quals sí que s'hi porten molt bé.
4: Brasil. Bueno, qué lindo.
5: Ocells.
4: Con Brasil siempre muy bien, ¿eh? Nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. A pesar del Mundial del 50, en Latinoamérica siempre hay que hablar de fútbol, que nos podía haber enemistado de por vida, pero sin embargo no. Y siempre ha habido muy, muy, muy buena relación. En Uruguay hay muchos brasileños, hay muchos uruguayos en Brasil, siempre muy bien. Y siempre gustó en Uruguay esa manera que tienen de enfocar la cosa, ¿no? Cuando salió toda la bossa nova, ¿no? Cuando salió María Bethânia, Jobim, Vinicius de Moraes... esa actitud vital, todo ese glamour que desprendía Brasil, esa elegancia, desde Uruguay se veía con mucha admiración. Así que muy bien Brasil. De hecho, yo iba a la escuela Brasil en Uruguay, así que cantábamos el himno de Brasil y todo en los actos oficiales. Con eso te digo todo. Buen día, Perks.
6: Una nova combinació entre Bellingham i Vinícius.
0: Bueno, un hacker futbolístic que per ara no podem sentir més.
1: Això és la intel·ligència artificial.
0: Sergi, tio, i les teves referències. Sentiu una propera cançó i ara la Montse ens recorda una cosa d'Uruguai i us punxem la Roberta.

0: Les 8 i 15 minuts, hem seguit el matí amb els Buhos, Banda Neon i Mont DJ, que ens han quedat al seu ventilador, i ara, Montse, ens has de cantar el que tenies pendent, la teva relació amb Uruguai, ara que sentíem el Fernando.
1: És que només li volia dir al Fernando que el seu país té el meu racó del món preferit, que és Cabo Polonio, si algun dia tenim l'oportunitat, sisplau.
0: Què, em pots dir què?
1: Perdeu-vos.
2: Avui com pleguem.
1: És un... Demà al matí a les 8 tornarem a estar aquí. És com us explicava Jericho Cuara, doncs una mica el mateix, però encara millor. Casetes de colors, de fusta, sense llum, sense electricitat, el mar, lleons marins i l'univers davant teu.
0: Com es diuen els lleons marins de... que no viuen fora de l'aigua, que viuen a la sabana? Lleons marins a terra.
1: Lleons a terra, lleons salvatges.
0: Bueno, no sé. Hem foragitat el virus futbolístic i crec que podem sentir els oients que han estat expulsats del programa. A veure la resta de respostes.
3: Doncs jo la relació que he tingut amb el Brasil va ser un excompany de feina que vam coincidir en un estudi i ell era tenia un gust diferent. Ha quedat clar. Bueno, era moreno, però era blanquet de pell, era molt tímid, i dius, molt bon record tinc. També recordo un dia que vam anar a fer... sí. I el que vaig aprendre aquell dia va ser les diferents carns. Això ja... La meva gran aportació. A part del Carlinhos Brown ballant. Vinga, bon dia.
4: Vaig tenir la sort per feina anar a São Paulo del Brasil. En el circuit hi havia dos mons diferents, perquè el circuit passava al costat de les faveles, temporada 89-90. Es veia un món pobre, pobre, pobre. I de l'altra banda, en canvi, la riquesa, el domini de la riquesa. Nosaltres, a dins del circuit, menjant tot el que hi havia, el nostre catering i tot, proporcionada, i a fora la gent agafada a la barana allí esperant, demanant que nosaltres li donéssim de menjar, o que llençàvem, ells deia dóna-me-la a mi, dóna-me-la a mi. Una experiència brutal. A més, també a l'aeroport, els nens de 8-9 anys que demanaven de portar-te les maletes a canvi d'uns quants dòlars. Feia mal al cor, la veritat.

0: I Montse ens has triat ara mateix per descobrir, perquè cap oienta l'ha dit, la...
1: La Roberta Asa.
0: Com la vas descobrir, tu?
2: Ah, ràpido.
1: Doncs vaig, quan vaig anar a Brasil, vaig preguntar a algú d'allà quina música em recomanava, i ens en va acompanyar a una botiga de discos i em va triar aquesta, i vaig cremar aquell CD, perquè era l'època de CDs, m'ho de reconèixer, quan tenia 30 anys, i el vaig cremar, em va agradar moltíssim. Mira, recomano que quan viatgeu feu això, que li pregunteu a la gent d'allà quina és la música que ens recomanen.
3: El problema serà ara trobar una botiga de discos on anar a comprar un CD,
4: també,
3: que et donin el nom i el busques a Spotify.
0: La Mireia, el nostre grup de WhatsApp, ens diu Forrotxa, no sé si és una varietat del forró, o potser en algun lloc li diuen així.
1: No ho sé, jo conec el Fogó, que ja us dic jo que
3: et va agradar, Montse, ja ho veiem.
0: I en David, sèrie brasilera, una que diu 3%, diu res a veure amb el que va passar aquí, i que teniu disponible a Netflix. I canviant una mica de tema, i la notícia més trista del dia, i també la comenten a alguns oients, com en Jordi Fernández, que diu: estic molt trist, quina pena i quina putada, és que hem de dir l'últim adéu a la músic Joan Roca.

0: baixista d'Antoni Afon, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de l'illa de Mallorca i que va formar part dels Antoni Afon des dels inicis, ajudant a la banda a convertir-la en tot un fenomen musical. La Plana Cultural Balear ha lamentat la seva pèrdua, així que anem ara mateix a Mallorca amb la Caterina Carmany. Endavant.
1: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antoni Afon, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antoni Afon va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
2: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat vam deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
1: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental, amb molta d'il·lusió, la seva petita joia.

Doncs si potser per alguns avui és un descobriment, doncs us hem punxat també Geometrical Sardine, aquest projecte, l'altre projecte paral·lel d'en Joan Roca, i així també el descobrim, el seu projecte més personal. Els Antonio Font, que tenien un concert previst just per demà passat, dissabte, al Movo Fest, aquest municipi mallorquí que apunta que serà suspès arran de la mort del baixista dels Antonio Font. De fet, reacciona fins i tot en un oient antinó que diu, ostres, ara acabo de veure que just comença aquest festival, el Movo Fest, que ha de ser l'últim, sap molt de greu, un festival de referència que ha durat una dècada. Jo vaig anar-hi fa dos estius i és superguai, ja serà l'últim, si no hi aneu avui a Mallorca potser no hi anireu, però és aquell ja festis de poble que està al parc del poble, si no han d'instal·lar res, només unes tanques per rodejar el parc, fins i tot entre mig escenaris hi ha els gronxadors, igualment et porten grups guapíssims, així que estigueu atents també a aquests festivals autogestionats per la gent del poble. Ara són les 8:22, ens quedem amb aquesta notícia tan trista, la mort d'en Joan Roca, el baixista d'Antonio Font. Entreu al WhatsApp, que a banda de comentar i fer els vostres debats a l'enquesta de la cançó de les 10, us hem triat música d'Antonio Font i també dels que sentim, els Geomètrica, el Sardine, el grup paral·lel d'en Joan. Ara seguim amb un oceà de permits, amb l'Abril Lavín, que ens canta What the Hell, i ara de seguida tornem amb més històries. Són les 8:22 d'avui, dijous, dia 23 de juliol.

0: 5 minutets perquè siguin 2:15. Mira, Montse, tu encara et miraves quin és el teu racó preferit d'Uruguai?
1: Cabo Polonio.
0: Diu el nostre oient uruguaià oficial, en Fernando. Sí, Cabo Polonio, assignatura pendiente. No he anat mai.
1: Oye, has d'anar, Fernando.
0: Diu, he estado mucho en Rocha, pero nunca fui a Cabo Polonio. Igualmente, Rocha son kilómetros y kilómetros de playas salvajes de arena blanca y fina bañadas por el Atlántico y justo un poquito más al norte y a Brasil. Així que és la part més brasilera d'Uruguai. O al revés. I la Mireia ens diu que la Forrocha és ni més ni menys que ballar forró a la Garrotxa. Diu que té un amic, ens ha enviat un enllaç d'una agrupació dansaire, té un amic que buscava, doncs, tema, era single, i és de la Garrotxa, es apunta a ballar forró, i diu, doncs ara ha trobat la seva nova parella ballant, i ara li diuen que balla Forrocha.
1: Boníssim.
0: Bé, oients, us convidem també a ballar i a gaudir de la música. Us convidem, us donem invites per anar de concert a la Porta Ferrada.
2: Eres una fulana, una cani dragon cana, una bandida bacala en el superpopular. Torna la Guàrdia Civil.
0: El festival de la Porta Ferrada.
3: Em vols sonar alguna cosa a mi, aquest festival?
0: Expliqui, sí.
3: Bàsicament perquè és el del meu poble i...
0: Quin dia comença? Vinga.
1: Torneu a parlar de Sant Feliu de Guíxols, Sergi?
3: Crec que comença, doncs, ja ha començat. De fet, va ser amb en Jordi Savall el 10 de juliol.
0: Sí, el gruix de la programació.
3: No, ja ha començat, ja està en marxa.
0: És aquest festival que és un cicle, realment.
1: Sí, tot l'estiu.
3: És juliol i agost. Fem concerts tot l'estiu.
1: No, si estan per poc.
0: Bé, doncs tenim tíquets, entrades per anar a 3 concerts. Va, Sergi, la valenciana que sentim de fons.
3: En aquest cas, doncs, els que regalem és per anar a Rigoberta Bandini, també a Sandra Monfort i a Carta Relena. Sandra Monfort és la valenciana. Però ella tres.
0: 13 d'agost, Sandra Monfort, 14 d'agost, Rigoberta Bandini, Carta Relena, 15 d'agost, al Teatre Auditori Narcís Masferrer o al Guíxols Arena, que això deu ser una cosa immensa.
3: No tant, és una esplanada que tenim a dalt que serveix una mica per tot, és a l'aire lliure i tant serveix com per ara posar pantalles per veure la final del Mundial com per fer concerts.
1: Sí, que el nom és així, és molt pompós, sí, però... es diu Guíxols Arena perquè és una esplanada de sorra. L'arena ve d'aquí.
3: Està enquitrenat, hi ha algunes ja així per seure, però podria ser un pàrquing, si no.
0: És un festival històric des de 1958 que existeix al festival.
3: És el més antic de l'estat.
0: El més antic de l'estat i la població que va tenir el luxe de veure néixer en Sergi Ruiz, doncs podreu anar a veure, si entreu a icat.cat i demaneu invites, aneu a la nostra pestanya d'experiències ICAT i demaneu per quin concert voleu entrar al sorteig a guanyar entrada. Sandra Monfort, Rigoberta Bandini o Tarta Relena, dies 13, 14 i 15 d'agost. I mentrestant, a Vilanova i la Geltrú, quin festival comença avui?
3: El Tingladu.
4: Hi ha una presència dins del llit, sento un dolor indefinit, em noto carregat de vi. Què va passar ahir la nit? Em sento trist.
0: I per avui dijous, primera jornada a la Torre d'Enveja, la Fúmiga, que segueix en la seva gira de comiat, Esbatlana amb el seu Josep Maries, Miquel del Roig amb el seu repertori de hits anuals d'actualitat, i nosaltres hem aprofitat per connectar amb en Domingo, el Romero, el que sentiu de fons, que també actua avui.
5: Hola, experts. Hola, oients de ICAT FM. Estem aquests dies preparant el concert del Tingladu, concert que, com us podeu imaginar, ens fa molta il·lusió perquè toquem a casa, i això és una cosa que sempre agrada. De fet, Domingo és una banda bastant especial perquè bàsicament els seus concerts es reparteixen entre Vilanova i la Geltrú i la resta d'Europa. És curiós que hem tocat a França com 10 vegades, a Roma, Berlín, Copenhague, Bèlgica, per aquí i per allà, i Vilanova i la Geltrú, no tenim terra a mig. Aleshores, com que sempre creiem pel món, ens agrada tocar coses adaptades al lloc que visitem, quan juguem a casa això ens ho posa molt, molt fàcil. O sigui, cap al Tingladu farem un bolo amb alguna cosa especial per ser Vilanova. A part d'això, clar, tocarem temes del nostre últim disc, idees de rumbero i, sobretot, amb moltes ganes de fer una cosa bonica, gran, digna del Tingladu, que és un festival que estimem molt i coneixem molt de prop. Veniu al Tingladu, que és un festival que mereix tot el que se li pugui donar.
6: Longuim entrades pel circo, senyor. Longuim entrades pel circo. Vull veure l'home més porxut del món. Lleons i tigres i micos.
0: A veure, gent així passada de Vilanova, Jordi Fernández i companyia, i oients històrics del Garraf, qui vagi al Tingladu aquests dies, que ens faci una mica de crònica. Ens encantarà saber com sona el concert rumbero d'avui, d'en Domingo. I també heu de descobrir, a ser encara més ultralocal, el raper, que també actua avui, Rata EAP.
7: Jo sóc Rata EAP, MC de Sant Pere de Ribes i membre del grup de rap i col·lectiu de hip-hop EAP Crew.
8: Ja passat, l'institut, bromes del substitut.
7: I estaré presentant el meu treball, que es dirà Sense Embuts, i que espero que surti entre aquest mes i el que ve. Són 9 temes, tots en català, i amb diferents col·laboracions superxules, com el Rare, el Cull de Vilanova, la Robos de Barcelona o el Kiko de Tarragona Ciutat. I re, el Tingladors estaré acompanyat de DJ Chess i Valero EAP, com a DJs, i també les maquinetes i fent els coros i això, i després hi haurà, pues, col·labos superguapes, sorpresa que no diré, així que si les vols saber, pues res, ens veiem al Tingladors. Vale? Vinga, salut i

0: de juliol de 8 a 10 a ICAT amb Roger Seró.
1: Un minutet passa de 2:15 del matí. Ens despertem també informats gràcies a en Sergi Ruiz. Què cal saber per avui, que és dijous, avui 23 de juliol?
2: Que aquesta nit com a mínim 8 persones han estat ferides, dues de les quals han estat greu per una explosió de gas que hi ha hagut aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. L'explosió ha originat una flama de grans dimensions, ha tocat un edifici d'habitatges i que ha estat ben visible durant tota la nit. Els bombers, de fet, la continuen ruixant amb aigua, però han comunicat als veïns que no hi ha perill. De moment és complicat tallar aquest flux de gas perquè s'han de combinar diversos talls de subministrament en diferents punts. Els 8 ferits serien tots operaris que estaven intentant reparar la fuita de gas detectada ahir al migdia. I si heu d'agafar el tren aquest matí, paciència, un esfondrament sense ferits a les obres per soterrar les vies a Montcada i Reixac impedeix als trens de la línia R2 Nord, R2 i R11 entrar i sortir de Barcelona. L'esfondrament va ser ahir al migdia al barri de la Vallbona de Montcada i Reixac, al límit amb Barcelona, quan una paret d'un dels pous d'obres es va ensorrar. L'incident no ha causat ferits, però pel forat, per cert, hi ha caigut una grua de grans dimensions. A hores d'ara no se sap quan es restablirà la circulació de trens, i de fet, si sou usuaris de les línies R2 i R2 Nord, haureu de fer transbordament a la R4 Montcada i Reixac, i si agafeu l'R11 trobareu autobusos entre Granollers i Sant Andreu. En clau de política catalana, la Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que cal aplicar les sentències favorables a la llei d'amnistia publicades la setmana passada per la justícia comunitària. La comissió s'hi ha pronunciat després de rebre la denúncia de Carles Puigdemont, tot i que de moment no s'ha mullat encara en el fons de la reclamació. I acabem en plana internacional. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil.
1: 8:33, Sergi, que no t'esperava saber avui.
2: Que es veu que els toros ara també van al bar a esmorzar. No sé si heu vist el vídeo, és una de les imatges del dia. Un toro es va colar dilluns al bar Gusi de Ribes de Freser a l'hora d'esmorzar, cap a 8:45 del matí, hora punta, quan hi havia 20 persones a dins de l'establiment, i com si fos un client més, doncs va irrompre per la porta principal i es va dirigir fins al final del bar, on hi havia una parella de jubilats que buscaven taula. Un dels cambrers, per cert, en Samuel, el va aturar i amb moltíssima calma el va fer recular amb tranquil·litat fins que va sortir del bar. Tot això va durar uns 20 segons.
1: Ja, m'ha sortit a Instagram, òbviament, aquest vídeo, perquè s'ha fet viral, i torna a demostrar de nou que els toros són mansos, amables, i no són un perill per ningú, a no ser que els posis en no sé quines circumstàncies. Però vull dir...
2: Suposo que si els estresses no seran tan
1: mansos. Però vull dir que de normal mai et faria res un toro.
2: No. Es veu que el que ha passat, segons ha explicat el pastor Trescatinfo, és que el toro s'hauria desorientat perquè per culpa de les sequeres veu que els animals estan començant a baixar de la muntanya 2 mesos abans del que pertocaria i es va desorientar per això.
3: I volia un cafè amb llet?
2: A saber.
3: Volia un esmorzar de forquilla, claríssimament.
1: Era de color cafè amb llet, era d'aquests que no era d'aquells...
3: Negres, allò...
2: I que molta gent deia que és una vaca. No, és un toro. Els companys de Trescatinfo ho han verificat i és un toro. També ho ha dit el pastor.
1: Bueno, això també és admirar que l'entrecuix, no?
2: Sí.
1: El capdavall tot.
3: En el vídeo potser no s'aprecia.
1: És que he vist vídeos de gent que hi ha el toro bravo, tal, que serveix per fer salvatjades animalades, i els biòlegs diuen, no, és la mateixa espècie, que és mascle i femella, toro o vaca, i són molt, molt plàcids. Com el de que han tratat en aquest bar, tan
2: tranquil·lament. Correcte, molt tranquil.
1: Bé, el temps que farà avui, temps de sequera, temps de calor.
2: Matí amb cel terrós i una mica menys càlid, tot i que amb força mínimes tropicals i puntualment tòrrides. Hi haurà algun núvol baix al litoral, amb xafogó marcada a la costa. Avui tindrem un nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda s'espera alguna nuvolada al Pirineu i al massís del Port, on no es descarta alguna gotellada.
1: I el titular d'esports.
2: Que el Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador amb la banqueta blaugrana, seleccionador d'Eslovènia.
1: I ara una de les artistes que ens hem enganxat més aquesta temporada, malgrat la seva curtíssima carrera, que esperem que esclati, és a Sant Andreu, es diu Diana Moore, alter ego de Mireia Morera, i com a Diana Moore ens canta cançons com Rapsòdia del teu cos. Les 8:35 traieu el mòbil, que segur que ja el teniu a la mà, que ara de seguida juguem al miniquiz. Montse, atenta, Rollmaster.
3: Vinga, ja em toca.
1: No, espera.
3: Estic ready.

0: El pit.
1: Els experts, amb Roger Saró, a ICAT.
2: Saps que t'estimo?
3: Són amics.
2: Només amics.
4: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
3: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
2: Per fer una emoció? Crec que estàs gelós.
3: Vull que deixis de veure.
2: Si no ve.
4: Ben Affleck.
3: No tens por de mi.
4: Anna de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: T'has aturat avui?
6: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
5: Una pausa.
6: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT FM, app i 3CAT. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
7: El Maldà presenta Consulta Familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada. Amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.
8: Hem concedit els vostres desitjos. Al mes de juliol, els experts estiu, cada matí de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.
9: Les 8:40, l'hora clàssica de jugar, l'hora del mini-quiz. Si voleu participar amb nosaltres i endur-vos del lot cultural d'avui, ja sabeu com fer-ho.
10: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
9: Montse Barcón, rol màster d'avui, el mini-quiz. Avui sobre què?
11: Avui sobre la nació de Brasil, que és el tema del dia.
12: Brasil, sempre molt bé. Que lindo.
11: Brasil és el país d'ordre i progrés, com el seu nom indica. El van inventar els colonitzadors europeus aplicant el Tractat de Tordesillas de 1494, pel qual el món es repartia entre les dues potències mundials que encara ho són avui en dia, Espanya i Portugal. Un dels fills més cèlebres de Brasil és el físic quàntic Paulo Coelho, que va assegurar en un dels seus estudis que els àtoms de l'univers es mouen segons tu ho desitgis. Si ho desitges molt fortament, amb el poder de la teva ment, segur que tots teniu tot el que desitgeu gràcies a aquest superpoder de Paulo Coelho.
9: I els electrons.
11: Per Carnaval, en Paulo Coelho sempre fa cosplay d'alquimista, que era el personatge que sempre s'agafa quan juga a la League of Legends. Brasil, a més, és un dels països més extensos del món. És més gran que Eslovènia, Andorra i Dinamarca juntes. Fa més de 8 milions de quilòmetres quadrats. És a dir, perquè es feu una idea, us tocaria un quilòmetre quadrat per cada català. També us diem una cosa, si us heu fet una idea, és que sou una mica rarots, perquè cap país estaria disposat a regalar tot el seu territori a un altre, i encara menys perquè els nouvinguts visquin aïllats en un quadrat de terra. Vaja, que parlem de geografia, us llanço la pregunta del mini-quiz. Estigueu atents, eh? Quin d'aquests països...
9: Va, ràpido.
11: No és fronterer amb Brasil, no, perquè hi ha trampa, i vull que quedi... Quin d'aquests països no és fronterer amb Brasil? A, Equador. B, Argentina. C, França. O D, de dit, Bolívia.
10: 638-684565. 638-684565.
9: Quin d'aquests països no és fronterer amb Brasil? A, Equador. B, Argentina. C, França. D, Bolívia. Entre tots els encertants, sortejarem un lot cultural que inclou llibres i lectura estiuenca que us molarà molt. Aneu responent aquí al nostre grup de WhatsApp mentre fruïm de la música de Bebe Recha. Ens canta New Religion. De seguida diem la persona guanyadora i la resposta correcta.

0: 8:46, Montse, teníem per resoldre el miniquiz d'avui.
1: Quin d'aquests països no és frontaner amb Brasil? A, Equador; B, Argentina; C, França; D, Bolívia. I la resposta correcta és la A. Equador no és país fronterer amb Brasil perquè no fa frontera amb Brasil. Aquesta petita nació andina fa frontera amb Colòmbia, amb Perú, i al contrari del que diu la sabidoria popular, no fa pas frontera amb Canadà.
0: Diu el Nacho, el nostre oient argentí, diu: como buen argentino, en algún momento he visitado Brasil. Justo hace un año estuve en las cataratas, suposo que les de
1: Iguazú,
0: que a més és un trifini.
1: Exacte, és que és el que anava a dir-ho ara, però te m'has avançat.
0: Què és un trifini?
1: Trifini, ets tu.
0: No, és una frontera triple. I diu, jo llegué per el lado de Brasil, un país que diu que li encanta, però jugando al futbol sempre hay que ganarle. Doncs us espavileu. Anem a fer el sorteig encertants amb la resposta A.
2: Avui hem tingut 50 respostes, de les quals 43 han estat correctes. Per tant, Montse, com un dia més, digues un número del 43.
1: Ai, quins nervis. Va, doncs ràpido, ràpido, que em diu el Roger, diré el 3.
2: Per variar, aquesta setmana. Doncs mira, a veure, el 3. Tenim en Xavi amb el número de telèfon acabat amb 19.
0: Felicitats, Xavi, benvinguts al lot cultural d'avui. I recordeu, tots els que, com el Xavi, per cert, heu respost no només correctament, sinó amb l'emoji de la bandera d'Equador, us podeu apuntar 10 punts d'honor. Ara ens separen 12 minuts de les 9 del matí i a més ritme continuem ara amb la música que ens arriba des de Lleida, amb el Saxeni i en Llum Rajola, que pateix aquest drama de ser un famós català. Mira, en Xavi celebra la victòria amb dos emojis de ballarí de flamenc. Mola.

0: La plaça d'algun poble, Mireia, de l'Alt Empordà, que és l'excursioneta que ens toca fer ara, però d'aquelles guais, que hi ha alguna cosa cultural pel mig que et serveix de fil conductor.
1: I d'excusa, i del que vulguis, exacte, perquè us porto la proposta perfecta per aquest cap de setmana, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles a l'Alt Empordà, el FAST. Durant un mes, el que passa que ja l'estem acabant, es programen espectacles a diferents disciplines en petits pobles de menys de 1.000 habitants, que sovint tenen dificultats per poder oferir una bona agenda cultural als seus veïns. Rebeca Alabert és la directora del FAST i ens explica per què és tan important que hi hagi iniciatives com aquesta.
2: La cultura té un factor importantíssim, no?, en la creació d'un sentiment de comunitat, pertany a un grup, i la feina que fem una mica és aquesta cosa de crear aquest teixit de col·laboració entre, no només entre veïns i veïnes, sinó també entre diferents pobles. Veiem que els pobles petits, no?, o els que tenen pocs habitants, tenen els mateixos drets culturals que la resta de pobles o ciutats més grans.
1: Aquest any el FAST es fa en 10 poblacions diferents com Rabós, Ordis, Vilanant, Pont de Molins o Espolla. En l'organització del festival, els veïns i veïnes hi tenen un paper protagonista.
2: De fet, tenim el veïnat, la comissió cultural, que són la gent dels pobles que participen en el festival i durant tot l'any, que fem trobades, fem reunions i, a més, participen en la programació del festival també. Però nosaltres creiem que és superimportant la implicació dels veïns i han format part de la decisió de la programació d'aquest any i de l'any que ve, doncs, també.
1: Què et sembla? Hi anem? Mira, ja ens envieten els xarangos.
0: Tot el que tingui rotllo de micropobles m'encanta.
1: Oi que sí? Doncs mira, queden tres propostes perquè el festival està a la recta final. La Rebeca Alabert ens repassa els tres espectacles que queden per tancar aquesta programació d'aquest any. Divendres 24, és a dir, demà a partir de les 8 a Rabós.
2: Divendres tenim la ronda de comèdia que és amb Godai García, Andrés Feinhol, amb l'Indicatiu i Marc Llinas. M'hem agafat una mica els còmics del moment per poder trobar monòlegs, una proposta així més fresca, diferent, i i abans de l'espectacle també tenim un tas de vins amb els cellers de Rabós mateix.
1: Dissabte 25, a Siurana, obertura de portes a les 8.
2: A Siurana doncs, tenim una proposta de teatre físic i teatre de text d'una companyia del País Valencià, Teatre de l'Abast, amb l'espectacle Caos. Hi ha una reflexió sobre l'univers, és una proposta de teatre físic molt xula, la veritat.
1: I per últim, diumenge 26, a Ordis, a les 7, obertura de portes.
2: Fem la festa de clausura, el tancament, amb Lates, que és una proposta de circ, que la farem a la pista poliesportiva d'Ordis, a les 8 del vespre, més per teatre per tots els públics, i després acabarem amb la Rina DJ, que ens encanta, per acabar una mica el FAST, així, de forma festiva. No.
3: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
4: I aprofitant avui que parlàvem abans de toros i que ahir Chayanne va omplir bastant en majúscules al Palau Sant Jordi, parlem de Chayanne.

0: necessita presentació, com estem veient ara a l'estudi. Tots l'hem ballat i cantat algun cop a les nostres vides. Porta 40 anys de carrera en solitari, en té 58. Per tant, va començar amb 18 anys la carrera en solitari, wow. Déu-n'hi-do. Però abans de ser Chayanne, així, en solitari, en majúscula, va formar part d'un grup infantil juvenil que es deia Los Chicos i que versionava, com a mínim, una cançó que crec que us sonora i que sonava així.
1: De pronto canto, será porque te amo.
0: Aquest és Chayanne, és mini Chayanne amb 10 anyets cantant Serà perquè t'hi amo.
2: Ja ballava així, xon.
0: El vídeo, després us l'ensenyo, val bastant la pena. Perquè era 10 mini Chayanne pràcticament també, perquè era un grup bastant nombrós. I
2: Los Chicos de Chayanne.
0: Los Chicos. Ja de més gran ens regalava el Salomé que sentíem abans o també la seva gran balada.
3: Lo dejaría todo porque te quedas. Mi credo, mi pasado, mi religión.
0: Però avui ens centrem en la que potser, segurament, és la seva cançó més polèmica. Aquesta intro no us porta directament als 2000? No us sona res, aquesta?
2: Ara mateix no.
0: És la intro de Torero, això?
2: Ah, això és Torero.
0: Això és Torero.
2: No, la intro aquesta no l'he reconeguda.
0: A mi és una de les intros que directament em porta això a principis dels 2000 i no cal dir perquè és polèmica, perquè de fet els toreros no ens agraden i fer patir els animals no està bé, menys per entreteniment, i a qui tampoc li sembla bé això és a l'associació animalista PETA, Persones per al Tracte Ètic dels Animals, que fa poc, un any i poc, a l'abril de l'any passat, que també han tingut temps per fer aquesta petició, van reclamar a Chayanne, just abans que Chayanne comencés a girar aquí per l'estat espanyol, que canviés tant el títol de la cançó com la lletra, perquè, i literalment diuen, es podria interpretar com una exaltació de la tauromàquia i glorificar els homes que tormenten i maten animals no està en sintonia amb els valors actuals. I li van proposar canviar la professió de torero per una que transmet valor, dedicació i empatia. Quina diria que pot ser?
2: Bombero.
0: A veure, això faria una mica... Si hay que ser bombero...
2: Més que repartir rimava, vull dir...
0: Però també podria ser cocinero,
2: però
0: no. Si hay que ser bombero, poner el alma en el fuego, no importa lo que se venga, para que sepas que te quiero como un buen bombero, me juego la vida por ti. Quadra exactíssimament. I bonus track, Àlex de la Iglesia va ser un visionari, perquè l'any 2015, a la comèdia Migrant Noche, si busqueu per internet, trobareu a Mario Casas cantant Si hay que ser bombero. Bastant patètica la versió.
4: La peli parodiava com els shows gravats de tele de cap d'any i es veia una mica les bambalines i els tramollistes, i encara era divertida, per ser aquesta època tardana de l'Àlex a la Iglesia. O sigui, jo...

0: Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem i encetem una nova jornada, un nou dia de programació, sempre, sempre, sempre a través del 107.1 de la freqüència modulada. Avui és dijous 23 de juliol del 2026 i justament això, tota aquesta jornada ja a punt, que desitgem us agradi, que us ajudi a passar una molt bona jornada i que a més sempre podeu trobar i podeu consultar a través d'internet, sempre ho recordem, a través de www.rtb-alvendrell.cat, Ràdio Línia, Ràdio La Carta. També sempre destaquem i expliquem que podeu posar imatge a l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar, a través de televisió. Presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. Com no, us convidem a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt i que ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Ens hi tornem a posar. Comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera, ja hem començat programació. I a partir d'aquí, això, aquestes 3 hores diàries i habituals de contingut divers, i això amb la intenció i amb les ganes d'acompanyar-vos i d'explicar-vos moltíssimes coses. Ja passem gairebé 3 minuts de les 9. Volem ser-hi fins al migdia, fins les 12. Avui que som dijous, avui que és 23 de juliol,

0: juliol, programa número 4013. I si voleu participar, i de fet, ara que ja estem en directe, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o un correu electrònic en qualsevol moment del dia, calaixera@rtp-elvendrell.cat. Ara, en res, anirem cap al temps. La previsió amb en Mar Rodero, per acabar de planificar com arriben aquests dies de festa major, meteorològicament parlant, les temperatures, etc. També ja hem triat una primera cançó, que escoltarem, que ens ajudarà això encara a començar amb més ganes i a posar més ritme, si cal. Arribarem a l'actualitat i a les notícies destacades, un punt importantíssim. Coneixerem els esports amb en Jordi Graell, el repàs habitual a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem a la segona part de Calaixera amb més contingut i amb més coses. Avui toca secció i, a més, serà la darrera secció d'aquesta temporada, les seccions de la Lira Vendrellenca, per conèixer què s'hi fa, què s'hi cou. I crec que en aquesta ocasió també una secció molt vehiculada a la Festa Major, que ja la tenim a sobre. I també secció habitual, avui sí, ja en directe, aquest espai habitual, espai visual, un espai dedicat a la salut visual amb l'òptica optometrista Sílvia Edo. També repassarem algun apunt d'agenda, com és habitual, arribarem a les 11, tornarem a actualitzar les notícies amb la xarxa i ja plantejarem la tercera i última part. En aquest punt, atenció, volem parlar-vos d'un concert, molt especial que està preparant el nostre estimat i amic Jan Potis, en Jan Guixens, per el divendres 31 de juliol, amb l'acompanyament musical de la Susi Castellet, a la veu, eh? Doncs bé, hem parlat amb ell, amb el nostre estimat Jan Potis, ens explicarà com arriba aquest concert, com anirà, què ha preparat, etc, etc, etc. I també avui, a la tercera i última part, parlarem de cinema. També hem de conèixer les estrenes que arriben a les cartelleres i també ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. I bàsicament això, arribarem a les 12, arribarem al migdia i ja està, ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
1: La Calaixera, un programa unicap de tots. Connecta't a Ràdio El Vendrell. A la FM 107.1 i en línia al web rtbalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
0: Primer apunt d'informació de servei que sempre passa per la previsió del temps i tot allò que ens destaca en Marc Rodero, que ja ens acompanya en directe. Bon dia, Marc.
2: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Bé, aquests dies, sí. Bueno, aquests dies no, aquestes setmanes ben pendents de les temperatures, de com van anant tot plegat. Així que també avui, no sé com anirà, si segueix la calor o els canvis que deies que han d'arribar, eh?
2: Han d'arribar i avui sí que potser et demano un parell de minutets.
0: Vinga, no, endavant, tots teus.
2: Explicarem una miqueta què arriba pel cap de setmana i quins canvis esperem que arribin.
0: Val.
2: Pel cap de setmana. Cap de setmana, lògicament, de festa gran, cap
0: sí.
2: De setmana de festa major.
0: Correcte.
2: De moment, avui serà el darrer dia d'aquesta calorada, per tant, avui acomiadarem aquests valors que han quedat aquests dos últims dies per sobre dels 35 graus a bona part de l'interior de la comarca. Avui els mantindrem, però ja de cara a demà, i en especial dissabte, diumenge i una part de dilluns, les temperatures han de baixar, no de forma dràstica, perquè lògicament calor ens seguirà fent, estem en plena canícula, però sí que uns valors molt, molt típics per l'època de l'any. Si miréssim la línia de la mitjana, la línia de temperatures quedaria situada en aquell sector, per tant, tindrem una calor frenada, moderada, suportable i típica per aquesta època de l'any. Aquí ja t'estic parlant del cap de setmana. Per tant, avui encara calor notable, pujada o inflada en les temperatures, encara ambient de canícula, ambient també amb aquesta situació de pols en suspensió, de calitxa. Per tant, avui encara un dia d'aquells difícils de passar. Però arriben canvis, i aquests canvis ens arriben amb una renovació de masses d'aire. Tenim l'anticicló que s'ha desplaçat i això afavoreix que tinguem una circulació atlàntica. Aquesta circulació atlàntica refrescarà una miqueta l'ambient, però perquè refresqui l'ambient hem de pujar cap a dalt de tot, a 850 hectopascals. Què passa allà dalt? No és que hi ha un petit embussament d'aire fred. Aquest embussament serà el responsable de la normalització de les temperatures, serà el responsable de que desplaci tota aquesta massa càlida i que tornem a veure un cel blau, però també serà responsable que hi hagin alguns ruixats i algunes tempestes. Per tant, tot va lligat. És a dir que, sí, baixen les temperatures, per què? Perquè arriba aire fred. Què passa amb l'aire fred? Topa amb l'aire càlid i, per tant, poden créixer nuvolades d'evolució. Quan veiem a dia d'avui que pot haver-hi més probabilitat de precipitació? Arreu del país, eh? No vol dir a casa nostra.
0: No, sí.
2: Per Santana, justament el dia 26. Això vol dir que caldrà que estem pendents, caldrà estar alerta, perquè hi ha probabilitat que, sobretot cap a l'interior, puguin créixer algunes nuvolades d'evolució i que puntualment també puguin arribar a la mateixa línia de la costa. Això posaria una miqueta, no en perill, sinó en alerta, justament el dia gran, el dia 26. Per tant, ho anirem seguint, estarem pendents, perquè és cert que trenquem aquesta estabilitat, cert que estarem molt més confortables perquè baixen les temperatures, però baixen perquè arriba aire fred, i quan això passa, doncs poden haver-hi algunes sorpreses. Per tant, Pere, demà, que encara ens queda demà, ho acabarem de perfilar, però ja avancem que estabilitat, no la tindrem.
0: Vaja.
2: Caldrà veure en quin moment hem d'estar una miqueta més pendents del cel.
0: Doncs bé, ho farem.
2: Ahí va, ahí va, ahí va todo,
0: Vinga, no. Excel·lent informació, Marc, t'ho agraïm moltíssim, i com deies, encara ens queda la previsió de demà divendres.
2: Exacte.
0: I també sempre ho recordem, que és diferents punts informatius on tu mateix actualitzes la informació, ja sigui a la ràdio o també a través de televisió.
2: Això mateix, no hem de perdre de vista que estem parlant de l'estiu, i que per tant no parlem de precipitacions continuades. Parlem d'algun ruixat que es desenvolupa, marxa i ja tot torna a la normalitat. Però, clar, evidentment, això ens farà estar alerta del cel, tenim cercaviles.
0: Clar.
2: I, per tant, doncs, haurem d'estar pendents.
0: Sí. Bé, tempestes d'estiu de tota la vida, no?
2: Correcte.
0: Ni més ni menys. Estarem ben pendents, com bé dius. Marc, actualitzem temperatures, ja que hi som.
2: Vinga, ara mateix a la mateixa línia de la costa, tant a Cunit com a Coma-ruga en tenim 26, 25 al Vendrell, 24 a la Bisbal, 26 a Bonastre i 26 també al Montmell.
0: Perfecte. Gràcies, Marc. Seguim parlant. Que vagi molt bé.
2: Fins demà. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Estàs escoltant Ràdio al Vendrell.
0: Siderland, en aquest cas amb l'ajuda de la Paula Cups, han versionat una de les seves últimes cançons, a més aquesta fa molt d'estiu, que és el Tut Turutú.

0: Em sembla que sempre dic malament el títol d'aquesta cançó. És Tuturu. No, Tuturu. Ara ho he dit bé. La cançó de Sidherland, que ara una mica han reinterpretat amb aquest nou ritme a través de la col·laboració de Paula Cubs. La cançó que es posa a ritme i ens ajuda a començar aquesta nova edició de ràdio i de Calaixera en directe a través del 107 amb U de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Un minut i arribem a un quart en punt de 10. Notícies.

0: El Teatre Àngel Guimerà del Vendrell, que està duent a terme aquests dies d'estiu una important remodelació del seu pati de butaques, aprofitant l'aturada de la programació. S'han de canviar prop de 400 butaques que conformaven el pati, que des d'un primer moment no van complir amb les expectatives esperades. A més d'instal·lar noves butaques més confortables, s'aprofitarà per renovar de manera completa tot l'espai. El president de la Lira Vendrellenca és en Xavier Mercader.
1: I ara fa un projecte molt més ampli, com és el desplaçar les escales als dos laterals, en el qual hi haurà una barana per poder pujar i per poder agafar. Es canvia tot l'enllumenat de seguretat de la sala, tot l'enllumenat del techo, o sigui, també el llum de sala també es canviarà, i a més, el que és el esforç al terra, no? I la grada aquesta de baix, que era de color negre, també serà del mateix color del paviment de la de dalt.
0: La intervenció que s'està fent durant aquests mesos de juliol i agost permetrà que els futurs usuaris del TAC notin una substancial millora quan el teatre torni a l'activitat.
1: Sobretot amb la confortabilitat, no? Per dir alguna cosa, sabem que hi havia aquestes escales al mig, que sí que hi havia aquestes, però bueno, era una mica complicat. El fet d'haver ja una brana que anirà enganxada a la paret, doncs ja serà molt més fàcil tant per pujar i sobretot per baixar, que és quan és més complicat.
0: Aquesta és l'actuació de millora més important que afronta el Teatre Vendrellenc, que des de que es va inaugurar el 2009, després d'una llarga remodelació de l'antiga Lira Vendrellenca, en aquests 17 anys s'han anat fent algunes intervencions menors, però cap d'aquesta envergadura.
1: De la maquinària, això sí que s'ha anat ja remodelant el temps. Pensem que la gestió d'aquest teatre és de Proceni, no?, del qual doncs la Lira en forma part també, el Consell d'Administració, però bueno, doncs la gerència ja ho ha tingut al dia. El que passa que una obra així tan important, doncs bueno, doncs la Lira l'assumeix amb l'ajuda de l'Ajuntament o amb la inversió que fa l'Ajuntament.
0: L'objectiu és que la nova platea sigui una realitat quan es reprengui la programació el mes de setembre. I el Festival Internacional de Música Pau Casals ha tornat a acollir un concert ben especial, i no només per tractar-se de la cloenda del certamen, sinó perquè tornava a sonar el mític violoncel Goffrelier del mestre de la mà, en aquest cas, d'Ettore Pagano, guanyador del Premi Reina Elisabet per a Joves Talents. Un recitat que ha omplert les butaques de l'Auditori Pau Casals i que, això sí, començava a gestar-se unes hores abans. Així ens ho destaca el company dels serveis informatius, Lolo García.
2: 20 músics a l'escenari i al vell mig solemne emergint la figura del millor dels amics de Pau Casals. Un vell violoncel, vell en ve alta, per qui no passen els anys i que segueix produint autèntics calfreds a qui l'escolta i a qui té la sort de poder-lo tocar. Com Ettore Pagano, músic italià de 23 anys, guanyador del darrer concurs Reina Elisabet de Brussel·les, i que podrà gomboldar-lo amarat de responsabilitat els propers 4 anys.
3: Aquest instrument en particular, que va tocar tota la vida, és important per ell. I Casals és important per a mi perquè educativament va formar part d'una cadena que després em va arribar a través de Meneses i Enicro. Una cadena educativa important també. Així que realment sento l'ànima, gairebé els fantasmes dels que van tocar aquest instrument abans.
2: Un sentiment que adquireix una nova dimensió quan l'escenari és Catalunya i el Vendrell, les dues pàtries de Pau Casals. Un orgull latent just en el moment en què el més estimat dels amics del mestre comença a suporar les notes d'aquest instrument italià que tanmateix Casals va fer seu.
3: Aleshores, el so és increïble. Tan bon punt poses l'arc a la corda, comença de manera preciosa. I això, sens dubte, ajuda, perquè naturalment un instrument ha de ser fascinant amb un so preciós, però també ha de permetre d'expressar-te en tots els rangs dinàmics possibles i que vulguis expressar en un concert. Aquest instrument et permet expressar-te meravellosament en qualsevol rang dinàmic del piano, en qualsevol expressivitat que vulguis aportar a l'instrument i a la música. Això és meravellós. Questo è meraviglioso.
2: I el resultat és el que el públic assistent ha pogut copsar ja al vespre a l'Auditori Pau Casals. Un concert rodó i on el mestre hi era ben present, tant a l'escenari com surant per l'ambient. Un homenatge de la mà de Pagano i als membres de l'orquestra del festival i solista.
0: Canviem radicalment de tema, deixem la cultura i la música. El Centre Sindical Independent de Funcionaris, el CESIF, i el Sindicat de Policies Locals, el CPL, han reclamat a l'Ajuntament del Vendrell que faci efectiu el pagament de les hores extres dels últims mesos dels agents de la policia municipal, acusant el consistori d'una demora sistemàtica en el pagament d'aquests serveis. Els cingles comunicats enviats als mitjans de comunicació des dels dos sindicats lamenten que el retard en el pagament de les hores extraordinàries es produeix de forma recurrent, podent arribar als 10 mesos, i recorden que aquests són uns serveis imprescindibles per cobrir la falta d'estructura del personal en alguns torns. Aquesta situació, afegeixen, provoca que cada vegada siguin més les convocatòries d'hores extres que queden desertes, perquè els agents no tenen una garantia de cobrament en un termini raonable. Això ha fet que algunes nits només hi hagi un sol agent operatiu per a tot el municipi. Des del CESIF afegeixen que aquest és un mes de problemes que afecten el cos de policia local, que creuen que està infradotat i amb unes instal·lacions deficients. Al ple d'aquest passat dilluns, i davant les preguntes dels grups de l'oposició al respecte, el regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, assegurava que el cobrament de les hores extraordinàries suposa un tràmit llarg, però ha garantit que es farà efectiu aquesta mateixa setmana, o si més no, abans de la Festa Major. Soriano també ha asseverat que el cos de la policia del Vendrell està ben dimensionat, amb 102 agents, i que el segon semestre es convocarà una borsa d'agents per cobrir les jubilacions o els efectius que marxen a una altra destinació. Des dels dos sindicats, però, no es mostren convençuts de les explicacions del regidor, no es mostren convençuts, ja que afirmen que quan es fan els pagaments de les hores extres només es liquida una part del deute, quedant la resta pendent. Per això demanen convocar una taula de negociació que permeti regularitzar el pagament de totes les quantitats. A nivell polític local, la formació Xarxa Vendrellenca ha presentat un nou expedient davant de l'Ajuntament. Reclamen la reparació immediata de l'enllumenat en el tram que connecta el municipi amb la carretera C-51 per garantir unes condicions adequades de visibilitat i de seguretat, especialment a la zona del pas inferior o des de fa ja temps. Diversos punts de llum es troben fora de servei. La federació considera que aquesta situació afecta la seguretat dels conductors i els vianants durant la nit i representa un risc innecessari per la ciutadania. A més, l'entitat també ha recordat que aquesta incidència ja va ser denunciada i solucionada l'any 2023, però que s'ha tornat a repetir. Des de la Xarxa Vendrellenca confien que l'Ajuntament actuï amb rapidesa per restablir el servei i garanteixi un correcte manteniment de les infraestructures. I la formació local Unitat Vendrellenca ha denunciat la situació del nou sistema de recollida de residus implementat ara fa 4 mesos al municipi. L'agrupació ha esmentat que els resultats han estat un fracàs operatiu, amb una insalubritat als carrers i una indignació veïnal indiscutible. La formació municipalista, arran d'aquesta problemàtica, ha enumerat 3 propostes per pal·liar la situació. Xavier Robert.
4: Una moratòria tècnica d'emergència salubritat, ja que tenir els contenidors oberts plens de brossa, això no és reciclatge, sinó el que és un problema de salut pública. En segon lloc, un cos d'agents cívics. Primer, per repartir targetes. Penseu que a hores d'ara encara anem amb un 50% de targetes repartides. I en tercer lloc, també una brigada d'actuació ràpida. El que no pot ser és que tinguem els contenidors de tot el poble, de qualsevol barri del Vendrell, amb residus forts.
0: A més, des de Unitat Vendrellenca han demanat explicacions i que el consistori assumeixi les responsabilitats.
4: Ningú del consistori ha donat explicacions, ha assumit responsabilitats, i creiem que la regidora de Medi Ambient ha d'assumir la seva dimissió després d'aquests 4 mesos de desastre en el nou sistema de recollida de residus i, sobretot, en la seva implementació.
0: Unes propostes que Unitat veu com imprescindibles per, segons l'agrupació, passar de la política de despatx i amenaces a una política municipal de proximitat que acompanyi el ciutadà i manté els carrers nets. Tornem cap a la cultura. Cap a la cultura popular i la festa major. A la botiga de Santa Anna, que està ubicada a la sala La Fusteria, s'ha fet el sorteig per conèixer qui podrà pujar al balcó de l'Ajuntament del Vendrell per festa major, justament. Les persones guanyadores han estat la Noemí Martí Esteve i la Ingrid Junyeny per al dia 26 de juliol, que podran gaudir amb un acompanyant cadascuna. L'arribada de la cercavila de cultura popular, la ballada d'honor de Santa Anna i dels castells. I pel 27, els premiats han estat en Joan Colet Puigvert i la Victòria Rebella Cata per veure la cercavila de cultura popular i la ballada d'honor dels grups infantils, també amb un acompanyament cadascun. I el grup de gralles Els Mosquits del Vendrell, que va impulsar el 2023 el concert Inxes de Festa, un acte previ de la Festa Major on es dona protagonisme al so de la gralla i a la música tradicional. Després d'un any d'absència, aquest dimarts se n'ha celebrat una nova edició amb la colla lleidatana El Carreter com a grup convidat. En Marc Guitart ens apropa la crònica d'aquest concert.
5: La plaça Vella ha estat escenari de la tercera edició del concert Inxes de Festa, una proposta nascuda del grup de gralles vendrellenc Els Mosquits i que s'ha recuperat aquest 2026 després d'un any d'absència. En aquesta ocasió, la formació convidada han estat els Carreter de Lleida, una colla de gralles amb 25 anys d'història que, en la seva visita al Vendrell, han ofert peces de Belarmino Molina, Astor Piazzolla, Pau Casals o Lluís Carreras.

La seva actuació s'ha intercalat amb la del grup local. Uns mosquits que han volgut dedicar el concert a la memòria de Jaume Esteve i Oliva, al Casalta, que aquest 2026 hauria complert 100 anys. El grup integrat per Jordi Inglés Vero, Adrià Grandia i Dani Canyelles Mosquit ha presentat un repertori basat en obres locals, com ara Pericón o Pas Doble del Ros dels Macaris, La Manera que Erte Amar del repertori de les Gralles del Baix Penedès o el Pas Doble de Josep Mercader Astor.

0: Creats el 2009, els mosquits mantenen l'estil d'antics grallers com els macaris, amb una formació típica de dues gralles dolces i timbal de llautó. La seva activitat es divideix entre els concerts i l'acompanyament de grups i balls de cultura popular, com ara el Ball de Cintes.
1: I el patronat de la Fundació PINAE ha resolt la 8ª convocatòria d'Impuls al Territori, una iniciativa que consolida el seu paper com una de les principals eines de suport a entitats de la vegueria Penedès. Amb una dotació econòmica de 700.000 euros en total, es podran desenvolupar 36 iniciatives socials inclusives de cultura, l'esport i ambientals, amb un impacte directe per a més de 13.000 persones. Les 114 propostes rebudes s'han avaluat d'acord amb criteris de viabilitat tècnica, econòmica i d'impacte al territori vinculats als objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. El Baix Penedès ha estat representat en 7 dels 36 projectes dotats, amb una distribució diferent segons una de les 4 modalitats de la convocatòria. La primera modalitat, referent a l'acció social, rebrà fins a 25.000 euros per projecte i n'hi formen part la Federació Catalana de Voluntariat Social amb projecte Vol Inclusió i Participació Comunitària i l'empresa d'inserció de les comarques de Tarragona pels seus polígons inclusius 2.0. Per la segona modalitat, els projectes inclusius de cultura, esports i hàbitats i hàbits saludables s'hi destinaran fins a 10.000 euros. Els representants d'aquest tipus a la comarca són els projectes de Torregassa Viva, Cultura, Salut i Territori en Comunitat de la Societat Cultural i Recreativa de la Torregassa i el projecte de Tiramarc de la prevenció de l'infedema en persones amb càncer de mama, Arc i Vida, de l'Associació Penedès contra el Càncer. Per la tercera, que classifica els projectes de sostenibilitat ambiental, es rebran fins a 15.000 euros. El grup ecologista del Vendrell i del Baix Penedès, amb el foment de la biodiversitat de les madrigueres, a través de la pastura regenerativa i l'entitat Demà, Diumenge en Marxa, i la seva comunitat contra la pobresa energètica, han estat els dos representants de la comarca. Per la darrera modalitat de la recerca científica, s'hi destinaran 50.000 euros. L'únic dotat al Baix Penedès ha estat el Món Inclusiu de Calafell, amb la seva necessitat de les necessitats a l'acció, intervenció social amb les famílies en contextos d'inclusió i neurodiversitat. Els projectes s'iniciaran a partir del setembre i tindran una durada màxima de 12 a 24 mesos en el cas de la darrera modalitat. La Fundació farà un seguiment rigorós durant tota la seva execució per garantir que els projectes aconsegueixin canviar la realitat per fer un món més cohesionat, més just i millor per les persones i també pel territori.
2: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès. Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades a Entradium i també a taquilla, 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
2: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: 10:15, seguim amb més informació, amb més notícies i, de fet, ja ens endinsem cap a la informació esportiva. Aquest és un apartat que ens porta en Jordi Grell.
6: Hola, bon dia. Comencem parlant de vòlei platja. La platja de Coma-ruga ha acollit aquest dissabte la 5ª edició del torneig popular Vòlei Nau. Es tracta d'una competició de voli platja organitzada per l'associació Now or Never, que forma part dels actes previs de la Festa Major de Santa Anna i que després d'arrencar a Sant Salvador es va traslladar com a Rua l'any passat. Enguany, el torneig ha comptat amb 115 participants, repartits en 24 equips, d'entre 4 i 6 jugadors i jugadores. Escoltem el responsable de Now or Never, Oriol Francín.
7: Estem molt contents perquè hem omplert, com cada any, els 24 equips, amb una mitjana de, crec que són 115 jugadors, i estem molt agraïts, sobretot als nostres patrocinadors, que tenim aquí darrere, a les samarretes que fem cada any. Sense ells no podríem fer-ho, això ho fem entre quatre amics. Estem molt contents de poder haver arribat a una cinquena edició amb mantenint aquest èxit. Molts dels equips aquest any han repetit, molts els tenim cada any, els tenim ja de confiança i confien molt en nosaltres perquè quan les coses surten bé, doncs s'han de mantenir.
6: El torneig ha comptat en tres divisions, or, plata i bronze. Finalment, el campió en categoria or ha estat Papa Noel i Los Elfos. En categoria plata s'imposava Low IQ i en bronze el vencedor era Silicon Valley. I seguim parlant de motor. Des de mitjans de juny, el karting com a Rua acull l'espectacle Motor Show Extreme. Es tracta d'un entreteniment que, com el seu nom indica, va néixer de la passió pel motor i l'espectacle extrem. Des dels seus inicis, el show dirigit per Sasha Johannes Bosle ha recorregut diverses ciutats d'arreu del món, portant acció, risc i entreteniment al més alt nivell. Escoltem la responsable de Motor Show Extreme, Dana Martón.
8: Es muchos vehículos de motor junto y adrenalina total, que son muchas disciplinas distintas mezcladas que tenemos, freestyle, coches, y los más boom del espectáculo son los Monster Truck, que son los Monster Truck, los aplasta coche.
6: Bigfoots aixafant cotxes, vehicles de dues rodes, salses de rampes impossibles i una posada en escena digna d'una pel·lícula fan de cada funció una experiència única. Tot plegat amb l'objectiu de fer viure al públic, combinant potència, tècnica i emoció en cada exhibició. Escoltem de nou Dana Martón.
8: Pueden comprar las entradas con el 20% de descuento en nuestra web, que es www.motorshowextreme.com, y tienen el código de descuento que hemos creado especialmente para Comaruga, que es Motorverano 2026. Comprar las entradas porque se agotan.
6: Vist l'èxit, Motor Show Extreme ha decidit allargar la seva estada al karting com a Ruga fins al diumenge 23 d'agost. A més, a partir de la setmana vinent, el dijous, s'afegirà els divendres, dissabtes i diumenges com a dies per poder veure l'espectacle, que sempre arrenca al punt de les 9 de la nit. I acabem amb un apunt d'atletisme, perquè la vendrellenca Noa Miguel s'ha penjat al bronze en el campionat d'Espanya sub-20 d'atletisme, disputat aquest dissabte al Albacete. Miguel ho ha aconseguit a la categoria dels 100 metres llisos, on després d'una final molt ajustada, puja al pòdium un temps d'11,73 segons, queda només per darrere de la palentina Celia Cortés i de la pamplonesa Carla Aguirre. Noa Miguel arriba a la cita a una marca d'11,78 segons, que ja era una mínima de participació requerida per la Federació Internacional per disputar el Mundial Sub-20 a Oregon, als Estats Units, però en canvi la Federació Espanyola exigeix una mínima d'11,56 per poder assistir.
9: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
1: I anem cap a les portades. Això, les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui dijous, 23 de juliol, començant pel Diari de Tarragona. La guerra anti-tabac genera consens. La proposta de la Moncloa haurà de ser debatuda per al Congrés. Els experts avisen de l'augment del consum de cigarretes electròniques entre els més joves. En societat, una dona amb gabinetades a la canonja, a la UCI de Joan 23, la seva parella ha estat detinguda. A Tarragona recuperen la cripta oculta de l'església Sant Agustí amb 21 cossos. En economia, Tarragona lidera el creixement dels llocs de treball industrial a Catalunya. A Roda de Barà, les pantalles acústiques de DIF generen més soroll. I també en portada, a nivell cultural i musical, a Tarragona li puja la bilirrubina. El mític Juan Luis Guerra, en la seva única actuació a Catalunya, enamora un CaixaBank Tarraco Arena ple a rebussar de merengue i de bachata. Canviem de capçalera, saltem cap al diari Ara, una altra de les portades habituals. L'Aràbia Saudita acorda amb els Estats Units poder enriquir urani. El pacte rep crítiques internes i també d'Israel per por que el Regne Saudita desenvolupi armes nuclears. El Senat estatunidenc ho hauria d'aprovar, però Trump veu bé que en Riad hagi de passar menys controls. També en portada, la verema més primerenca. Ahir a la matinada, en un celler de Corpinat, el Penedès va començar ja la collita del raïm més matinera de la història. I el Parlament aprova l'informe sobre la DGAIA que constata anys d'irregularitats. La Comissió Europea recorda als tribunals espanyols que han d'aplicar l'amnistia. Un esvorant que les obres de la R2 engoleix una grua i més maquinària. I troben mort a París l'home que en reclutava noies per Epstein a Barcelona. Ja acabarem, com sempre fem, des de La Vanguardia. L'incendi de Guadalajara ja és un dels més grans de la història d'Espanya. El foc és actiu des de fa 6 dies i ha cremat 32.000 hectàrees. Un hidroavió amb fotografia de portada es pot veure com llança aigua sobre la muntanya de Condemíos, de arriba, Guadalajara, on el foc crema sense control. També es parla de la crisi climàtica. Els trens d'onada, aquests trens d'onades de calor seran normals a l'estiu. I també es parla que la Comissió Europea avisa dels tribunals espanyols que han d'atacar l'amnistia. I Zelensky renova la cúpula militar per aturar les protestes. A nivell polític, el PSOE i Sumar pacten una pròrroga dels lloguers fins al 2028. O a Catalunya cau una banda de cabanir armes al crim organitzat. O les noves prohibicions del tabac que revolten la restauració. I finalment també es parla d'un model d'Open AI que s'escapa i ataca una altra plataforma. És l'actualitat i la informació d'aquestes portades habituals i que sempre ens ajuda a acabar de conèixer, acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
3: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
1: Això, volem parlar de gralles, volem parlar d'aquesta trobada ja musical clàssica prèvia a Festa Major. I no sé si aquesta cançó la tocaran, però mira, em ve de gust començar amb ella. És el Turuta, que també és una cançó ben festiva. Tot i que en aquesta ocasió i aquest concert d'aquest any porta per títol Visca l'Embalat. És això, el nom dels grallers tocats de canya han decidit anomenar aquest tradicional concert previ de Festa Major d'enguany. I com sempre, l'objectiu és fer un viatge en el temps i recrear la màgia d'aquells balls i d'aquelles nits clàssiques de tota la vida amb una recreació d'embalat, eh? Com si així ara ens ho explicaran. A més, l'horari que és una mica més tard. Són les novetats i que tot just ara explicarem. Ens acompanya, jo crec, una bona representació dels tocats de canya. El Pere Esteban, molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
10: Molt bé.
1: Sí? Sí, sí. Gràcies per acompanyar-nos. I el Felip Nin, com estàs?
11: Perfecte.
1: Sí, tot bé?
11: Ja ho veus.
1: A punt?
11: Esteban.
1: A Finedets. A Finedets i a lloc?
10: Sí, a Finedets procurem, i a lloc també ho procurem, també.
11: Tot a punt.
1: Clar, clar. Home, suposo que... Va, jo diria que és un dels... el concert més important de l'any, no? Anava a dir un dels, però potser el més important de l'any, o no, o què?
11: Sí, de fet estem tot l'any treballant-hi, més o menys, també tenim el de Nadal.
1: Sí, clar, és veritat.
11: Però aquest potser és el més important, perquè, clar, és la festa més important del poble i, per tant, doncs, és el nostre principal concert.
1: Clar, i tant. Això serà la nit d'aquest dijous 23, un escenari màgic a la plaça del Tívoli, tot i que aquest any és una mica més tard. L'heu fet una mica més tard aquest any el concert, oi? Per la calor, intueixo, no?
11: Bé, un dels factors podria ser aquest. També és per mirar d'encabir-ho dins el programari de la Festa Major. Uh-huh. Clar, és difícil, hi ha molts actes, i llavors, doncs, voldríem tindre l'acte que no es solapés amb altres. Llavors, clar, al final, vam trobar que a les 10 era una hora bona. Uh-huh. No hi estem acostumats, perquè sempre estem acostumats a fer el concert amb llum de dia, i aquest any serà llum de nit, amb llum artificial, i esperem que això no sigui un inconvenient, però tant és el contrari.
1: No, jo crec que no, que encara durarà potser més caliu, no?
11: Sí, jo crec que sí.
1: Sí.
11: La gent estarà més còmode.
1: Molt bé. Això, expliqueu-me, visca l'embalat. Què vol dir això?
11: Sí, el tema de fer així la nit, doncs vam pensar, carai, doncs això podia estar enfocat en el tema de l'embalat, perquè més que res també el repertori és dels anys 60, 70, que encara hi havia l'embalat.
1: Val.
11: I llavors les peces que toquem, doncs clar, són des d'orquestra o d'algun cantant famós de l'època, com seria el Tony Rona, el Tom Jones, tot i que el Tom Jones em sembla que no hi va vindre mai a l'embalat.
1: No sona, No sona.
11: No, però potser la seva música sí que
1: segur,
11: va sonar amb alguna
1: segurament
11: orquestra.
1: Segurament que moltes de les seves cançons sí.
11: Sí.
1: Molt bé. Clar, no deu ser fàcil tampoc, no? Jo triar un repertori. Quantes peces tocareu en total? Les teniu comptades,
11: sembla que són unes 12, no?
1: 12, sí. Són 12 peces. Sí. Clar, de les tantíssimes que es podien triar, no?, un concert així.
11: Sí. Però, bueno, també ens hem de mirar a veure quines peces podem interpretar, perquè...
1: Clar, no, aquesta és una altra.
11: No tot és fàcil, no?,
1: sí.
11: De fer-ho en cabir la gralla, i llavors, doncs, pel nostre nivell i... vam veure que aquest era el repertori adequat.
1: Clar, no crec jo que el Tom Jones escriguis per gralla, no? Em sembla? No crec que tingui partitures en gralla, no?
11: Jo no sé si ho he vist mai.
10: ell potser no ho ha vist mai, però un altre sí.
11: Sí.
1: Clar, perquè sí. Això, jo deia, és complicat, evidentment, triar el repertori, quina fer, quina no fer, però després això, no?, fer l'adaptació i portar-la cap al so de la gralla, que tampoc no és fàcil, no?, per la singularitat de l'instrument, per això ho dic. Uh-huh. La feu altres, l'adaptació, o intenteu ja trobar les partitures? Com és això? Com ho feu?
11: Sí, no, mirem de trobar les partitures ja.
1: Uh-huh.
11: Alguna adaptació ens l'ha fet l'Albert Figueres, fill del Jan.
1: Sí.
11: I algunes ja les hem trobat fetes uh-huh. per gralla, i si no hem mirat de fer-les
10: adaptar-les a nosaltres.
1: Sí.
10: La partitura ja hi és en gralla, però l'adaptem a les nostres capacitats.
1: Molt bé, no, està clar. Sí, a vegades passa, que una mica te la fas teva, la partitura, no? També amb l'adaptació de diferents veus, que això potser la gent a vegades no acaba de saber, però en gralles també hi ha veus.
11: Sí,
1: hi ha primeres, segones, terceres veus, que és el més comú.
11: Sí, i quartes.
1: Sí, exacte, és el cas. A més, vosaltres crec que utilitzeu gralles de claus,
11: sí,
1: no?
11: Sí, gralla dolça.
1: Molt bé.
11: Tots toquem en gralla dolça, la gralla baixa la vam apartar perquè ens complicava una mica la vida.
1: Va.
11: I amb les gralles dolces ja anem tirant.
1: Clar, les gralles dolces, que això, a través dels claus, i això et permet tenir una mica més de tessitura, musical, i poder arribar més amunt i més avall.
11: Un parell de notes més avall.
1: Clar, i això també, segons quines partitures ajuden, i suposo que en aquest tipus de partitures també ajuda, eh?
11: Sí, sí, sí. Clar, sobretot a les notes baixes, doncs també és maco quan estàs escoltant una cançó i les notes baixes estan donant el ritme i tot això omple més.
1: Clar, clar. Per això dic que a vegades la gent no sé si és conscient de com explicar-ho, és a dir, de quin so podeu arribar a fer amb les gralles tenint en compte lo bàsic que és l'instrument. M'enteneu per on vaig, eh?
7: Sí, sí, sí, sí.
1: Que a vegades, i no entrarem, evidentment que munt de la gralla hi ha molta gent que segons què i segons qui, no és el nostre cas per sort el Vendrell, que hi ha molta cultura de la música de gralla, però a vegades sí que escoltes certes colles que dius, oida, i això queda reflectit amb algú que quan sent a parlar de gralla sempre una mica es posa les mans al cap, però qui realment valora l'instrument el coneixen i tenen en compte aquesta particularitat que jo deia, que és a dir, el so que surt, les cançons que surten, de la manera que toqueu, tenint en compte que l'instrument és molt bàsic. És un allò, una fusta amb no sé quants forats té la gralla, no ho recordo, 7 o 8 em sembla, i en aquest cas amb les claus, que potser el fan una mica més musical, però és complicat tocar la gralla, no? Què me'n dieu?
11: Bueno, aviam, potser és més que res habituar-te a tocar amb la canya, no? Perquè cansa, però a veure, una vegada ja domines la digitació en teoria no hi ha cap problema. El que passa que al parlar de canya ens trobem amb que de vegades el temps influeix molt.
1: Ah, clar, és fusta, no?
11: Sí, és fusta, clar, i segons si fa molt de vent, el clima sec o és humit, doncs la canya pot sonar d'una manera o pot sonar d'una altra. Inclús pot fer algun pito que no hi tocava.
1: Algun gall.
11: Sí, exacte. Però, bueno, mirem d'evitar-ho.
10: I a més a més, nosaltres, la gralla, perdó, són dues canyes.
1: Clar, és doble canya.
10: Que, per tant, encara s'agreuja més
1: sí.
10: Si hi ha algun problema.
1: Per això.
10: Sí. I les canyes són molt temperamentals. Fins i tot el teu estat anímic també el reflexen.
1: Clar.
10: Sí.
1: No, tant si vas cansat, no, suposo, si estàs nerviós.
10: Exacte, estàs nerviós.
1: Etcètera.
10: Sí.
1: Per això dic que és evident que tocar qualsevol instrument és difícil, eh? Està clar, eh? I no hi ha cap instrument millor que un altre. Això també vagi sempre per endavant. Però és això, la particularitat de la doble canya és un instrument de vent, amb la casuística que els instruments de vent l'afinació l'has de fer amb la bufera, no és com un piano o com una guitarra, no? Que tu toques una sèrie de tecles o toques una sèrie de cordes i sona una nota, evidentment que ho has de fer-ho ben afinat i a lloc. Però en canvi, clar, la gralla afina segons bufes, i el que deies tu, Felip, no? Si un dia estàs nerviós, estàs cansat, potser no bufaràs tant i potser no arribaràs a la nota que has d'arribar, tant per dalt com per baix. No? Que té aquestes particularitats,
10: sí,
1: no? Diria jo.
10: Sí.
1: I que ho fan difícil.
11: Sí. Bueno, potser el més delicat són les notes agudes.
1: Clar.
11: Que, clar, has d'apretar el llavi i bufar.
10: I altres coses.
1: I altres que exacte.
11: Mira de tapar tots els forats.
1: Perquè tot vagi bé. Sí. I això també, aquesta particularitat, deixeu-m'ho dir, que físicament cansa, ja ho dèieu. És a dir, jo sé que vosaltres ho dieu allò del morro, no? Del llavi,
11: sí.
1: Que acaba fent mal.
11: Sí,
1: no?
11: Sí.
1: Quan toques molta estona i és com tot, que s'ha d'assajar i s'ha d'entrenar. I has de fer callo, has de fer morro, si no aguantes 12 cançons.
11: Nosaltres no. Ja ho tenim comptat. Més d'una hora no aguantem.
1: És el límit, no?
11: Sí, la festa major que toques matinades, toques després del Cercavila i de vegades a la tarda tornem, acabem bastant,
1: clar.
11: Bastant apurats.
1: Sí. És això, ara veniu, com aquell qui diu, de barris, que heu tocat molt, també és un bon assaig.
10: Sí,
1: no? És un bon entreno pel morro.
11: És un bon entreno. Tot i que vam fer un assaig després de barris. I que avui no vam poder acabar l'assaig. Eh?
1: Sí, perquè estàvem rebentadíssims. Sí, sí. Ho entenc.
10: Va ser una setmana molt ocupada.
11: Intensa.
1: Bueno, és que de fet les gralles és la música de la festa major, de la música de la festa popular. No és com s'entén l'instrument, és un instrument de carrer, és un instrument de plaça, que s'ha de fer sentir perquè puguin ballar els balls o perquè puguin pujar els castells, i per això té el so que té, però a més amb la particularitat que també amb els anys i suposo que la perfecció dels músics ha fet que es puguin fer concerts com el que feu vosaltres, i que fa un munt d'anys que el feu. Quants sí. porteu ja?
11: Aquest serà el 28.
1: Per això sé que veu celebrar el 25è concert fa un parell d'anys.
11: El 23 vam celebrar el 25è aniversari, i ara, doncs, 3 anys més, 28.
1: 28.
10: Sí, sí.
1: Uah, són molts concerts, això.
11: Sí, sí, sí. Sí, sí. Des de que vam començar a la plaça de les Garrofes, que, doncs, era família, pràcticament, que ara ja és un acte important ja dins de la festa major, i que són plena tot el Tívoli, i de vegades s'acaben les cadires i tot.
1: Que bé, que bé. També sé que durant molts anys era concert, es feia dins la festa major, si no m'equivoco, tot i que ja fa uns anys també ja va anar com a prèvia, suposo que a vegades el programa d'actes és més complet, no?
11: Sí, clar. Ho havíem fet del Dia del Gos, però hi havia actes que ja se solapaven, i els actes eren de públic similars, i llavors ens traia públic, i ho hem anat canviant. O un dissabte abans, o hem fet el dia 25, hem anat provant dates, i bueno, al final ens vam il·luminar, com aquell que diu, i vam dir, coi, pues ho fem-ho de nit, clar. I un dia de cada dia, com es fa la música a la vila, que es fa a les 10, doncs jo suposo que la gent, després de sopar, doncs també li ve de gust sortir una mica.
1: Sí.
10: Amb això del canvi climàtic també va bé.
1: No, sí, està clar.
10: L'estoneta de la fresca.
1: Sí.
10: Sí.
1: De fet, molts d'aquests actes s'hauran de començar a replantejar ja, Amb castells hi ha un cert debat, de les hores i tot plegat, i jo crec que les cercaviles en general també s'hauran de començar a replantejar els horaris. Però sí que és cert que aquí la litúrgia marca que majoritàriament és la sortida d'ofici, aquest tipus de casuístiques, però clar, s'ha de començar a parlar.
10: Llavors també s'ho podríem començar a parlar els de l'ofici.
1: Fer-ho més tard, no? Que continuï sent ofici, però aquest dia l'ofici que sigui la tarda, no? No sé si és possible o no, perquè jo em perdo amb aquestes litúrgies, però clar, és trobar l'encaix, no? És trobar l'encaix a això, adaptar-se als temps actuals i a les calorades que tenim avui en dia, i que fan que les cercaviles i les diades castelleres siguin realment dures, són realment molt dures.
11: Sí, a més que ja comencen tard i acaben molt tard.
1: Sí. I a més que són les hores punta de calor, també, de fet, és curiós. Però bé, per això recordem-ho, aquest concert previ de concert de gralles dels Tocats de Canya serà justament aquest dijous, dia 23, a partir de les 10 de la nit, una de les novetats importants del canvi d'horari a la plaça del Tívoli, a sota aquell títol Visca l'Embalat. Clar, suposo que buscar repertori pels concerts de festa major també us fa que aneu ampliant el repertori.
11: Sí.
1: No, clar, prendre cançons noves segurament no totes es quedaran, però moltes d'elles sí.
11: Sí.
1: Què passa això també?
11: Hi ha cançons que han anat repetint, de cançons que doncs, bueno, la gent els agrada molt, n'hi ha que les hem aparcat.
1: Clar.
11: Però si anem a mirar el repertori que toquem, doncs ens anem quasi 200.
1: Imagina't.
11: Sí.
1: Uau. I val, espera, estic rumiant. El concert sí que aneu amb partitures, no sé si les mireu o no, però sí que les teniu al davant.
11: Sí.
1: I les llegiu, les mireu?
10: Sí, depèn
1: de quines. Ara, a carrer no, a carrer aneu.
10: No, a carrer no, de memòria.
11: Jo havia intentat de portar la partitura al davant, però em distreia molt.
1: Sí, és...
11: No,
1: sí.
11: La gent et diu coses, això, i perds la...
1: Sí.
11: I llavors doncs, ja les fem de memòria, les que puguem fer pel carrer.
1: És evident. Si us demanés alguna d'aquestes 200 que teniu, les vostres preferides, què? Les que més us agraden tocar? Els sabríeu triar
11: jo, amb això,
1: un parell o què, o no?
11: Amb el tema de preferit,
1: no?
11: És que no tinc... Allò diu, el color preferit, el menjar preferit... No tinc preferències.
1: Clar, són... Sí.
10: No. Però en si no és que sigui la preferida, però sí una de les que ens agrada molt tocar.
1: A tots, eh?
10: Sí, la que ens agrada molt tocar perquè ens hi trobem molt còmodes, és la sardana dels Tocats de Canya.
11: Que no n'hi havia pensat.
10: No és que sigui la number one, ni l'última, ni la primera, ni cap, no? Però,
1: sí.
10: clar, que toquem
11: una,
10: molt...
11: És una peça que sona molt bé i, a més, doncs, clar, agrair-li a l'Albert que ens fes una sardana dedicada
12: clar.
11: A nosaltres
12: sí,
11: i que,
12: sí, sí.
11: Que actualment ja la va adaptar per cobla i tot i la cobla ressò sí que ja la toca més d'una vegada.
12: Que bé. Sí, sí. Bé, doncs, sardana dedicada inclosa, que això ja és, és important, eh? És important.
11: Sí. Bueno, és una de les peces que tocarem.
12: Va, sí, aquesta sí que sonarà, eh?
11: Sí, sí, perquè, clar, aquest any som Ciutat Pubilla de la Sardana.
12: Correcte, és veritat.
11: I vam pensar, doncs, una sardana li hem de posar.
12: Uh-huh.
11: A més, el, no sé si l'embalat es feia en sardanes, no, això no em ve present.
10: Sí.
11: Però, sí?
10: Fer-li, no em faig dir a quin any, però sí.
11: Jo no ho recordo. Però, bueno, doncs també s'hi pot encabir.
12: Clar. Molt bé.
11: Sí, sí, una de les... Bueno, dins d'aquest concert hi han sorpreses que, bueno, no sé si dir-les o no dir-les, o ja se saben, no?
12: Què? Va,
11: una. Hi ha alguna cosa.
12: Una de les sorpreses. Hi ha diverses, només una, va.
11: Hi haurà projeccions.
12: Sí?
11: Aprofitant que el Tívoli hi ha la façana, que és com si fos una pantalla, que en Música a la Vila ja l'aprofiten per fer projeccions, doncs nosaltres farem unes projeccions que seran de la peça que estem tocant en aquell moment.
12: Ah, que bé. Va, això és més feina.
10: Però no, imatges que no són nostres, eh?
12: Ja. Sí,
11: no,
12: sí,
11: són imatges per dir alguna cosa. Va, del Tony Ronald, no?
12: D'acord.
11: Doncs sortirà el Tony Ronald per allà darrere cantant.
12: Per posar una mica d'imatge allò que esteu tocant.
11: Sí, perquè de vegades amb la gralla passa que toques una peça... Ai, em sona, però ara no sé de què. Llavors, si hi ha la imatge...
12: És cert.
11: Doncs, sí, home, aquella del Tony Ronald.
12: Sí, i tant. Sí. Però segurament que la gran majoria tothom la reconeixerà, perquè són d'aquestes cançons, com
11: dèiem. Sí,
12: però ja l'imaginari...
11: Però de vegades passa, perquè ahir mateix van tocar una cançó amb el concert que van fer els Mosquits,
12: sí.
11: I que van fer conjunta, i al primer moment, ostres, ara no sé quina peça és, i és... una que toquem, però un munt de vegades, eh? I, ostres, doncs sí.
12: Ho és, no? Ho és. A més, també cada colla i cada grup teniu el vostre to, el vostre timbre, eh?
11: Sí, sí,
12: és especial.
11: Sí. I de vegades els arranjaments, doncs, donen un aire de
12: clar.
11: No, és molt diferent

0: El turó el tenim ja més enfocat cap al
1: Cercavila.
2: S'ha convertit també en una de les vostres cançons, no? Crec que us la demanen molt aquesta cançó, eh? Que sigui el turó, eh?
1: Per diferents raons. Per hi ha una de les raons principals és de que aquesta de gairebé la que tothom de la nostra, més o menys de la nostra edat associem amb el Pa Beneit.
2: Clar, clar.
1: El Pa Beneit sempre sonava el turó, eh? De la melòdia o la sensació, no sé quina era.
0: Bé, ens sembla que totes dues.
1: I després de que ens la demanen sí, quan hi ha algun vilanoví.
2: Clar, perquè és la música del seu carnaval. Sí. Tot i que ja era anterior. És una marxa militar, també no ho oblidem, això. Sí, i sí. Que ja antigament aquí al Vendrell també ja es tocava això, relacionada amb època festiva, no? Perquè sí, barris i el Pa Beneit...
0: Els barris es tocava molt.
2: Sí, són d'aquestes, com no li dieu marxetes, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Són cançons alegres i que conviden una mica això, no? El Pa Beneit i el Cercabarri, no? En certa manera.
0: Sí, sí, sí.
2: Que bé. I per això l'he triat, perquè la tenia per aquí i que sapigueu també que tenim oients que sempre ens demanen el Turuta, que ens en demanen molt sovint, i com que tenim aquesta versió vostra, doncs la posem molt sovint.
1: I de passo deus fer un favor amb el nostre amic company Salvador Rovira.
2: Correcte.
1: Que li agrada molt.
2: Exacte. Que ell també és dels Tocats de Canya, que d'en quan en quan van vosaltres, i porta la seva ensaïmada, que també sempre ens en riem, de que a veure si per fi es compra un timbal una mica més en condicions, i que deixi l'ensaïmada aquella que porta, aquell timbal de joguina, que se'n compri un de debò.
0: Sí, bueno, però a ell li va bé, perquè ja és manejable.
2: Exacte, se'l posa a la motxilla i ja en té prou. I tant, això, us tenim sempre ben presents aquí a la ràdio, amb moltes coses, a banda de Salvador Rovira i també la petició del Turuta. Doncs, de debò, gràcies per venir per explicar-ho un any més, que vagi molt bé aquest concert, que us ho passeu molt bé, que també jo sé que us ho passeu molt bé i gaudiu al 100% de tocar la graia en general i especialment d'aquest concert, com ara hem dit. Doncs, Pere, Felip, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: De veritat, una forta abraçada. Adéu-siau.
0: Adéu, bon dia.
3: Ja s'ha obturat, ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el pont de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
4: Els ferits van estar traslladats als hospitals de Vall d'Hebron i també al Clínic, i a conseqüència d'aquest accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de Sants. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló, al Baix Llobregat, que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i també 10 mitjans aeris, i va obligar a confinar les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires. A hores d'ara ja ha quedat desconfinada a primera hora del matí aquestes urbanitzacions. I els agents rurals ampliaran 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant-hi el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activarà en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana extremades precaucions. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen a partir d'avui el seu servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 per tal d'arribar a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús, i Rodalies també reforçarà el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona. Adif, per la seva banda, controlarà també diàriament l'estat del territori de les obres i assegura que de moment no s'han detectat moviments ni tampoc afectacions noves als habitatges propers. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, volíem dir, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir també un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades, com sempre, cada hora en punt, els butlletins de la xarxa de comunicació local i que ja ens porten a partir d'aquí la segona hora de programa. Les 10 i 4 minuts, sempre recordant que avui som dijous 23 de juliol, programa número 4013. Gràcies per fer-lo possible, de veritat, gràcies per ser-hi. I sempre a través de tots aquests canals, principalment i sempre a través del 107.1 de l'FM, sempre a través de la ràdio, tot i que també ens podeu seguir a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat o també a través de televisió. Però això, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot, gràcies per fer-ho. Doncs vinga, més qüestions. A la segona part de Calaixera avui dijous, i de fet una secció ja habitual i que avui tanca temporada, és la Lira Vendrellenca. La intenció i l'objectiu de conèixer això, les seccions a la Lira, sobretot les persones que ho fan possible, i bé, comentar l'actualitat i tot allò que s'hi cou amb una entitat d'aquestes característiques que ja sabeu que no és poca cosa. Doncs va, de seguida anem cap aquí. A banda, secció habitual, avui sí ja també en directe, espai visual, un espai dedicat a la salut visual amb l'òptica optometrista Sílvia Edo. També repassarem una mica l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem amb més contingut. Parlarem del concert del Jean Potis, que farà el 31 de juliol al Museu Déu. I també parlarem de cinema i també tindrem participació. Doncs va, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tot.
1: Secció habitual i que ens permet conèixer una mica més la Lira Vendrellenca en tota la seva plenitud, seccions, les persones que ho fan possible, activitats, actualitat, etc. Xavier Mercader i Enric Fuentes, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com esteu?
3: Bé.
1: Sí?
2: Molt bé, molt
3: molta
2: bé.
3: Calor.
1: Sí. I anava a dir ja, moda estiu, no? Suposo que la Lira, tot i que manté l'activitat, perquè clar, hi ha tantes seccions, hi ha tanta cosa, a més bé, festa major que cap de setmana, que sempre hi ha activitat. Però tot no queda una mica... No?
2: Sí, és veritat.
1: És una mica diferent.
2: És veritat
1: tot,
2: que hi ha una mica de baixons, sí.
3: Hi ha moltes seccions que han fet el
1: final de curs.
3: El festival de final de curs.
2: Clar. I algunes que estem a punt.
3: Estan a punt, però vull dir, doncs, bueno... De fet, quan pràcticament que no és ben bé així, però la Lira, diguem-ne, que se l'aterga, seria el mes d'agost, no? Però al juliol encara hi ha coses perquè...
1: Hi ha festa major, entre d'altres, que també en parlarem, del qual, doncs, la Lira té balls que representen i també surten a la festa major. Sí. També hem de parlar d'un fet important i d'actualitat, ara que dèiem que sembla que més o menys es paralitza l'activitat a la Lira, o almenys el teatre, que sí que...
3: No, el teatre no es paralitza.
1: No, continua. Però si no hi ha butaques.
3: No, home, no. No. Es paralitza el que és l'activitat.
1: La programació.
3: Però els treballs, no. Si no, no... Tot l'agost es treballarà.
1: Sí, jo em refereixo que es paralitza l'activitat teatral, artística, és a dir, que en principi l'escenari no s'utilitzarà.
3: No, és que no es pot utilitzar.
1: Però per això dic, perquè s'estan fent unes obres importantíssimes a Platea, que de fet és un tema que també parlarem avui, eh?
3: Sí, home, jo crec que sí. Val la pena, no?
1: I també avui l'Enric, en comptes de portar-nos l'actualitat, també farà una mica de final, no?, de temporada,
2: sí,
1: Enric.
2: Sí, ja m'ho he preparat expressament per l'ocasió. I parlarem d'això que dius tu, de les persones que formen les seccions, que gràcies a elles la Lira, doncs, té aquest referent nacional.
1: Val. Sí, fantàstic.
2: De les nostres seccions.
1: Molt bé, doncs va, anem-ho desenvolupant, això, anem cap a això. Ara que ha parat l'activitat teatral, escènica, diguem, al Teatre Àngel Guimerà, doncs el que s'aprofita és a fer aquest canvi. Jo crec que molt esperat, per moltes persones que són, bé, les pròpies butaques en si, però clar, ja que s'aixequen les butaques, s'aprofita per fer una remodelació important, de fet, a tot el pati de butaques, sí, plater, etc.
3: De fet, potser fem una mica, diguem-ne, com d'antecedents, no?
1: Vinga.
3: Les butaques aquelles eren incòmodes. Això ja. No...
1: Eren bones, perquè eren bones.
3: Eren bones perquè no s'han trencat. No. Però, de fet, aquelles butaques, quan les van portar, ja no eren les que havíem, les que volien demanar, no? Mm. I, bueno, doncs llavors va començar tot. Bueno, va, doncs inaugurem, però no patiu. Canviarem els respallers, canviarem els assientos, canviarem els braços. Havien de canviar tot un munt de coses.
1: Sí.
3: Que amb tot això es va anar, com a dir, retant amb el temps, fins que va arribar un moment que l'empresa va fer fallida. Però les butaques no es van pagar.
1: Ostres.
3: I les butaques no es van pagar.
1: Què dius ara?
3: No. No, no es van arribar a pagar perquè, com que no
1: hi havia una empresa, no?
3: L'empresa se'n va fer fallida i ja està. Després va venir una altra empresa que potser l'havia d'arreglar, van dipositar un aval, tampoc no va continuar, també se'n va anar
1: a Norris. Clar.
3: I allò es va quedar així.
1: Clar, estem parlant de fa 17 anys.
3: 17 anys.
1: Que per una banda ja indica que ja fa uns quants anys que es va inaugurar la remodelació del teatre. Sí. Que i, bueno, passar seguida.
3: Que era una assignatura pendent, sí. Però, bueno, ja ho sé, que no, allò, mal de butxos no vol dir res. Això mateix, com són de tontos. Però avui dia em vinc a referir que, doncs, sí que s'hi saia malament. Sí, no dic pas al contrari. Les mateixes estan a l'Auditori de Vilafranca. I jo veig cada any en un concert que fa la meva filla, que canta en una coral de Vilafranca, i me'n recordo que per Sant Esteve, que és quan fan el concert, doncs aquest any van despedir el director, i després va parlar l'alcalde, i la veritat és que quan portava una hora i mitja assegut allí...
4: Feia molt
3: dius,
4: cul.
3: Mola Déu! Són les mateixes, però bueno... Llavors va arribar un moment que, doncs, bueno, hi va haver un moment que a través... val a dir la veritat que l'obra, com qui la financia amb la totalitat, és l'Ajuntament. Això també és clar que l'aigua. Hem de fer potser una mica de memòria, dient de que quan es va constituir... es va muntar, per dir alguna cosa, es va acabar d'inaugurar el teatre, es va constituir una societat, una SLM, que és Procènic, que és una societat limitada municipal, en el qual nosaltres, com a propietaris de l'edifici, hi estem participant, no?
1: Sí.
3: I llavors, doncs, bueno, hi ha un consell d'administració en el qual, mentre jo sigui el president, hi seré, i quan no serà un altre, però sempre hi ha un representant de la l'Aire. Procènic, el que ha anat fent, diguem-ne, són sobretot equipament escènic, que s'han canviat, taules de so, s'han canviat la il·luminació. Pensem que en 17 anys això ha evolucionat, el que no està escrit,
4: començant
3: ja pel tema de LEDs i tota l'història. Però hi quedaven alguns serrells, com era la il·luminació de la sala, que era analògica, de 17 anys enrere, però bueno, com que estava penjada a dalt, era tota una història, i pel muntant que tenia. I hi va haver un moment, doncs, de que, com a propietaris de l'edifici, el que era tan concret, doncs, em va dir, escolta'm una cosa, mira, juntament amb els gerents de Procènic, diu, si vosaltres voldria tirar-ho endavant, nosaltres us donem una subvenció, i la Lira assumeix, diem-ne, que la direcció o la gestió, més que la direcció, perquè la direcció es va buscar un enginyer,
1: no, clar,
3: tal
1: clar, com ha de ser,
3: que s'ha portat a bombers. Llavors, bueno, i aquí som, doncs, bueno, doncs analitzem quina sèrie de mancances tenia, o diem-ne, deficiències o incomoditats, una de les quals eren les escales aquelles que hi havia al mig, la gent, doncs era... Bueno, doncs les escales es desplacen als laterals. Es desplacen als laterals, en el qual hi haurà una brana que es podran agafar. Quina altra millora més? El que és la part de sobre del graó, o sigui, on s'aixafa la petja, doncs veient allò, es van donar a l'òrgan un reconeixement a d'allò, a Vilanova, i el teatre aquell que hi ha allà, doncs allà cada petja és d'una esclada i una fosca, en el qual sempre veus on s'acaba, perquè si no és tot igual. Doncs, bueno, aquesta serà una millora que també incorporarem. El fet que hi hagi un gró clar i un de fosc, un de clar i un de fosc. A més, doncs es canvia tota la il·luminació de seguretat, i a més, doncs, bueno, es canvia tot l'enllumenat del techo, o sigui, del sostre, el de sala, com si diguéssim, que es podrà regular, i amb LEDs, i bueno, i després, és clar, al fer el projecte d'enginyeria i el fet d'anar a bombers i on havia d'anar, doncs és quan, doncs, hi ha algunes coses que s'han de corregir, perquè, doncs, bueno, perquè les normes han anat canviant, tot i que s'han anat corregint, no? I això és el que es farà, bàsicament. Què s'ha fet? Doncs treure totes les butaques, treure-les al carrer, i va venir un camió amb una pluma i les va carregar i fora. Les van portar amb una deixalleria on on estarà controlat sobretot pel tema del residu. això ja està tret, els fusters ja estan doncs, posant, canviant els esgraons i fent tot això, tot amb l'instal·lació elèctrica s'està fent, i a primers, entre el 10 i el 12 d'agost, ja vindran totes les cadires, aquestes cadires que s'han comprat, són de Figueres, no del poble,
5: sinó de la marca Figueres, que és molt reconeguda.
3: Que diu que, de fet, treballen als Estats Units, es veu que la meitat dels estadis són d'ells, fetes d'ells, i bueno, van portar una mostra, es va provar, s'hi va seure, i sembla que, doncs, que... I aquestes sí que s'esperaran, perquè ja n'han pagat la meitat. Aquestes sí. I bueno, doncs això, ara, com si diguéssim, aquest dematí que hi ha anat, doncs ja estem pel tema, doncs, de ja començant a fer els graons, i pensa que la grua passa a ser molt... O sigui, el que és l'escala passa a ser molt més ampla, perquè abans era de metro, ja s'ha de metro 30, per la normativa que hi ha en aquest moment, i bueno, tot això s'està pues, sobre la marxa.
5: Sí, sí, sí.
3: I si Déu vol, i tot va bé, com ha d'anar, perquè aquesta vegada ja hem tingut... De fet, l'obra es havia de fer el mes de maig.
5: El maig?
3: Sí, de fet, el mes de maig es havia de fer. I estava tot a punt, però hi va haver un malentès amb el tema aquest de les cadires, i com que aquesta gent treballa tant a fora, bueno, doncs vull dir, doncs, per un moment que van dir, doncs no podem complir. I llavors es va traçar tot fins a començar.
5: Aquest mes de juliol.
3: Això mateix, el mes de juliol s'ha començat, i el mes d'agost s'hi treballarà. Però ara tenim un document de que el dia 25 d'agost han d'estar les cadires muntades.
5: D'acord.
3: Si no, hi haurà penalització.
5: Per part de l'empresa.
3: Però jo crec que són serios, aquesta gent,
5: Sí, home, sí.
3: I llavors, bueno, doncs, si no passa res, doncs el primer acte que es farà allà serà la trobada de colles veteranes de la Lira, que fa cada any.
5: Val.
3: I que serà el primer acte amb el teatre remodelat.
5: Va, fantàstic. Molt bé. A més, ara hem vist imatges amb tota la platea buida, que són imatges d'aquestes curioses que no es veu habitualment, així com les obres, recordo en el seu dia. Sí. Ara és una imatge molt semblant. Entenc també que es manté la fusta, o el color de la fusta serà el mateix del terra?
3: Sí, perquè no es canvia tot. O sigui, es canvia tots els trossos on hi havia les cadires i on hi ha forats, i on hi havia les escales que ara no hi són. Inclús la part de baix que era negra, com que aquella grada era retràctil, però doncs allò no es va fer servir mai, doncs, i a més feia soroll, doncs una de les coses que també s'ha fet és fer una estructura metàl·lica per sota, per donar-li solidesa i perquè quedi fixa, i forrar-la del mateix color de dalt. L'únic que es mantindran de color fosc és quasi tocant, diguem-ne, l'escenari, hi ha una lleixa llarga que són unes fustes que tenen uns foradets, que és un retorn de l'aire condicionat.
5: Val.
3: I allò es manté negre igual. Però el resto, tot es forra del mateix
5: color. El mateix color, fusta.
3: Sí, sí, tot el mateix color.
5: Així que, diguem, a banda de les butaques, no hi haurà un canvi visual significatiu. Bueno, sí, clar, la platea o el passadís central que desapareix, i això visualment sí que canviarà.
3: Sí, sí, i el terra aquell gris també passa a ser de fusta.
5: D'acord.
3: Perquè per un tema, doncs, acústic també.
5: Sí, sí,
3: també
5: sí, sí, sí.
3: El terra de fusta, el mateix color que el d'allò.
5: Val. I les butaques de quin color seran? Del mateix color que ara?
3: Sí, són fosques. Això sí, perquè escènicament és interessant que n'hi hagi reflexes, que n'hi hagi colors.
5: Clar que no.
3: Són d'aquest color.
5: I el negre és...
3: No?
5: Sí, sí, sí.
3: El ben bé negre no és negre.
5: No,
3: negre,
5: no, és fosc. Però... Són colors
3: color
5: que no absorbeixen la llum.
3: Sí, perquè així no hi ha brillos, no distreu. Una altra cosa que també es fa, que també hi havia tingut alguna història, sabeu que les emergències, els llums d'emergència estaven situats a el que és l'ampit de l'escala, a la part de davant, que inclús alguna vegada algun actor havia dit que li molestava perquè es veien tots els llums blaus.
5: Clar.
3: Es passen a sobre.
5: Val.
3: Sobre el graó, els dos cantons del graó. D'aquesta manera, doncs, bueno, i aquest tema no hi serà, perquè inclús algú havia arribat a demanar que es desconnectessin, cosa que no es pot fer.
5: No, clar, perquè és un sistema d'emergència que si s'ha d'evacuar la sala... Que...
3: Aquí està, això, els llums d'emergència no es poden desconnectar amb cap manera i baix cap pretext, no?
5: Sí.
3: Llavors es posen a sobre, són molt més petitets, bueno, de baixa tensió, bueno... La normativa que és actual.
5: Sí, no? Sí, sí, sí.
3: I que, bueno, que al final, cap un cop un projecte està acabat, l'enginyer el que fa és portar-la a bombers. Bombers és que té l'última paraula,
5: Clar, que compleixis normatives...
3: O sigui, és això que estem parlant, no? Parlem que d'una escala que hi havia, que era de metro, han passat a metro 30. Es perden de l'ordre de 15, 16 cadires.
5: Val.
3: Localitats tampoc, no.
5: Sí, sí, sí.
3: No és
5: cap barbaritat.
3: No,
5: molt bé. Que bé. Però, escolta'm, perquè, això és curiositat, sota la platea que hi ha, recordo que a l'antiga Lira eren les escales que baixaven a baix,
3: sota la platea,
5: i actualment...
3: Sota la platea hi ha els lavabos. que és on té el lavabo.
5: Ah, vale, és veritat.
3: Sota el que és la part de la platea.
5: Sí.
3: I sota l'altra part hi ha dos dipòsits de 25.000 litros d'aigua que es van posar abans de començar, o sigui, quan, abans de fer l'obra, potser sí. no l'haguéssim entrat, i és on hi ha l'equip antiincendis.
5: D'acord.
3: Que té un generador que en el cas que marxés la corrent i hi hagués un incendi, allò es posaria en marxa i l'aigua aquesta, que és l'aigua que és l'aigua sanitària, com si diguéssim, es faria servir en un moment determinat per l'incendi.
5: Clar, per l'incendi, d'acord.
3: És la reserva d'aigua que hi ha sota la línia.
5: Sí,
3: que és sota la línia.
5: D'acord, tot.
3: Abans hi ha vingut el cau, no?
5: Sí, per això recordo que abans era com molt significatiu, no? I el sota grada, sota platea.
3: Sí, ara hi ha això.
5: Molt bé.
3: És el que hi ha.
5: Que bé. Doncs mira, les curiositats d'un teatre, s'ha de dir, eh?
3: Sí, sí.
5: De com és el teatre i després de ser remodelat.
3: També es farà alguna actualització amb el tema del taló d'acer i, bueno, quatre coses d'aquestes que, doncs, que surten per normativa que s'han de fer. L'empresa que fa l'auditoria cada any, doncs, bueno, un pulsador, no sé què, que també s'aprofitarà per fer-ho i ja està.
5: Clar.
3: I alguna cosa que han demanat els tècnics, doncs aquí que hi hagi un caixetí per poder, on hi hagi internet per poder enxufar i on hi hagi una senyal d'àudio, bueno,
5: sí.
3: millores d'aquestes, però bueno, això són, no són significatives, eh? I la gent no se'n dona compte.
5: No veurà, si és que no hi treballessin, arribats al cas. Però és curiós, que ara quan parlàvem, i de fet es feia la notícia en aquesta casa, clar, són 17 anys de aquella remodelació, no sé per què tots la tenim molt present, suposo que molt encertadament el disseny és com molt neutre i continua veient-se un teatre modern, penso, eh? És a dir, que no som conscients que 17 anys, oida, són molts anys.
3: Sí. Sí, però bueno, al seu moment, doncs, tota la forma ve donada per un estudi que es va fer amb una empresa que es deia Audioscan, que és la que va fer l'acústica del Teatre Real i, aquesta, i és el que va dir com havia de ser.
5: Val.
3: Perquè d'aquesta manera complia tots els paràmetres de funcionalitat.
5: Sí. Però és això, no?, que estèticament, el color de la fusta segurament, això, el revestiment de fusta fa que, això, una decoració molt neutra i que no ha envellit en aquest sentit, o visualment no ha envellit, i aleshores quan entres al teatre continues veient un teatre modern.
3: Això no es va passant de moda.
5: No, exacte, el que digues, no, és que és un teatre això, que ja han passat quasi 20 anys i alguna cosa podria xirriar més o menys. No és el cas, ho dic jo personalment.
2: Sí, amb tota la raó.
5: I això és bo, aquesta percepció de que no sembla que hagin passat 17 anys.
3: Sí.
5: Espectacular. Molt bé. Doncs bé, estarem pendents de les noves obres, poder provar les noves butaques, que segurament seran molt més confortables. N'estic convençut.
3: Molt bé. Això esperem, vaja.
5: Sí, home, sí. Doncs, a banda d'això, i aquestes tasques i aquestes obres que s'estan fent actualment, temes d'actualitat, i ara així en el contingut i en la feina de la pròpia Lira a nivell cultural, que és la participació a la Festa Major que arriba aquest mateix cap de setmana, i de qual la Lira té uns quants grups representats.
3: Bueno, la Lira tenim, a través de la secció d'esbar, com si diguéssim, una, i a través de l'anella sardanista, doncs tenim des del Vall de la Bolangera, no? I llavors hi ha panderetes i muntanyesos, diguem-ne, que els muntanyesos és un ball de traspàs i una escola per poder tenir gent per nodrir el que és l'esbar.
5: Val.
3: I aquests són els que participen, els infantils i el de muntanyesos, que és un ball de gran, no? Que al principi és originàriament d'on va sortir la sardana, no?
5: Val.
3: Tot el contrapàs xinxilla i tot d'un ball pla, tots aquests balls van acabar derivant amb el que és la sardana.
5: Sí.
3: I aquesta és la nostra aportació des de la
5: Lira. Molt bé. De fet, des de la Lira ja històricament també sempre heu tingut participació a la Festa Major d'una manera o altra, eh?
3: Sí.
5: Organitzativament parlant en el seu moment, eh?
3: Sí, no, i a més, hi ha el torneig de partides ràpides d'escacs.
5: Ah, clar.
3: Tenis taula, Ramon Costa.
5: Sí, exacte, és veritat.
3: Des de quan es cedeixen espais perquè es vagin a canviar, perquè el ball de Malcasats, no sé si vas tu aquest any o no.
5: No.
3: Bueno, doncs el Ball de Malcasats fan els assajos allà. Jo crec que la Lira, com a, ja ho hem dit sempre, la vocació que tenim de ser vendrellenc i aportar la cultura vendrellenca, doncs, no tan directament com això, però sí indirectament, donant possibilitats perquè es puguin fer coses.
5: Clar, no, està clar. I també ara que parlàvem del pas dels anys, que també és cert, que un fet que a vegades tampoc no ho recordem, i és que aquest format de Festa Major és relativament modern. Aquest format que coneixem avui en dia, amb entremesos, cercaviles, amb tantes colles, amb tants elements festius, és relativament modern, Javier?
3: Bueno, jo vaig ser president de la Comissió de Festes el 99, o sigui, l'any després de baixar l'Àngel, el 99, el 2000, el 2001, i la veritat és que llavors tants balls no hi eren.
5: Per això, hi havia foc, alguna cosa més, diables, però poca cosa més.
3: I a més, llavors, en aquell moment va ser quan es va crear el ball de mà casats.
5: Correcte,
3: va ser Jo era en aquell moment, estava a la Comissió de Festes.
5: Sí.
3: I, bueno, hi havia els que va sortir, que era el ball de gitanes, el de... El de les gitanes...
5: Bastons?
3: No, el bastons ja hi era.
5: Ja hi era, ja.
3: Però llavors hi va haver un moment que es van crear el de gitanes, el de pastorets, i quin era l'altre? I el de cintes, em sembla, que es van crear. A través de, llavors, que el Jesús Trainer hi va haver amb el Salvador Roy, van fer tota una col·laboració, i es van crear aquests balls. I llavors hi havia... El gegant sí, perquè
5: sí,
3: tenen
5: 100
3: anys, que són del 1930, no?
5: Exacte.
3: I els nans, però no hi havia gaire cosa
5: més. No, però això, que aquest format de festa major que avui en dia coneixem i que tant gaudim, doncs és relativament modern, per això ho dic, que per la lira, amb l'antiguitat que té, doncs és de sempre hi ha participat i ha portat aquells elements que han sigut característics o que, bé, han fet falta.
3: No, i com ara el torneig de tennis taula fa un munt d'anys que es fa, i el d'escacs també,
5: sí.
3: És a dir que... Sí que no formen part directament del que és el nucli de la festa major, però bueno, ajuden, no?, que ho siguéssim.
5: Sí, que... per suposat. Molt bé. Doncs a banda de la festa major, que ja està aquí, ja la tenim a sobre, avui l'Enric ens ha preparat com un tancament de secció ben especial, eh?
2: Ah, això mateix.
5: Enric?
2: Això mateix. M'agradaria, de veritat és que sí que m'agradaria fer una menció especial a totes les seccions, que en definitiva són els que fan... que la lira sigui aquest referent, no?, de que parlem tantes vegades, no? Llavors, tenint en compte aquest últim programa de la temporada, fem aquesta petita menció, i seria impossible descriure en un espai curt de temps tota la immensa tasca que realitzen les nostres 23 seccions. Però si d'una cosa podem estar orgullosos és de la riquesa i de la pluralitat que conformen l'ampli ventall d'ofertes d'oci, cultura i esports que avui disposa la nostra entitat, fundada el 1889, tant que ens agrada anomenar aquesta data.
5: I tant que sí.
2: Llavors, donades les noves tecnologies, ja sabeu que apostem per aparèixer en les xarxes socials i en les pàgines web, així que tothom pot conèixer les nostres activitats a través d'aquestes pàgines. Dit això, m'agradaria anomenar en un moment aquestes 23 seccions que tenim.
5: Val, sisplau, i tant.
2: Sí. Doncs mira, tenim el grup de teatre, la coral, l'esbar que composa, tal com ha dit el Xavier, el ball de panderetes i el ball de muntanyesos, la colla sardanista que composa també el ball de la bolangera, els balls socials i l'escola de ball Miriam Buitrago, el grup muntanyenc, les aèries, el ioga, l'eslot club, el taekwondo, els escacs, l'aikido, el tennis, la lira, el patchwork, el barrejocs, la boxa i el muay thai, el brazilian jiu-jitsu, el futbol sala i el tennis taula. Tan sols felicitar a totes les seccions pels bons resultats i, per què no, com no podia ser d'una altra manera, a la junta directiva, per fer possible que la nostra entitat sigui un referent nacional. Dit això, moltíssimes gràcies, Pere, perquè ha sigut un plaer, tot aquest any ha sigut realment un plaer, i tant de bo ens tornem a veure l'any que ve,
5: continuarem una temporada més.
2: I per molts anys.
5: I tant, renovem una temporada més.
2: Això mateix.
5: Així que després de les vacances o després de l'aturada estival, a setembre, hi tornarem, no?
2: Això mateix.
5: Amb més actualitat, amb més seccions i amb aquests temes interessantíssims, que en certa manera el que fan és recollir bona part de l'essència cultural andrallenca,
2: doncs sí,
5: a través d'aquesta entitat i de la lira i el pes i la importància que té, ni més ni menys, sense desconèixer cap altra, només faltaria.
2: Sí, tant.
5: Sí que per trajectòria i per història jo crec que la lira té un pes importantíssim,
2: doncs sí,
5: en aquest municipi.
2: Molt bé. No passa res, farem aquests 15 dies.
5: Perfecte.
2: Cada 15 dies.
5: Correcte. En format habitual. En el dia habitual, no?, també, en principi. Així que quan reprenem temporada, doncs ja us tornarem a recuperar en aquests ítems. El Xavier ha hagut de marxar per motius laborals.
2: hi ha el tema de Pau Casals, que tenim molts mitjans de comunicació aquí que el demanen, el demanen per tot arreu.
6: Pobre.
2: I està atabalat.
6: Sí, està atabalat. Doncs res, l'acomiadem també, li desitgem molt bon estiu, tot i que es veurem ara aquests dies de festa major seguríssim.
2: Sí.
6: I el mateix, Enric, cap a tu, bona festa major.
2: Igualment.
6: Bon estiu i fins al setembre.
2: Moltes gràcies, Pere.
6: Adéu-siau.
2: Fins ara. Fins ara.
0: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
7: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla, 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
0: Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de darts i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, Frankfurt, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: Doncs va, seguim, continuem. 2:15 d'11. En tota aquesta secció d'avui dijous, aquest dia habitual, i que de fet ja sabeu que almenys un cop al mes parlem de salut visual. Aquest espai sobre contingut de bons hàbits, sobre divulgació, sempre a veure amb la visió i tot el que pot representar. La responsable d'aquesta secció sí que és cert que l'anem escoltant més sovint, perquè ve a altres seccions de la casa, com va ser justament aquest passat dimarts en secció de tecnologia. Tot i que no va parlar massa aquesta setmana, estava molt callada. Sílvia Edo, bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé. Sí? Aquí, tornant a parlar de coses.
0: Del que faci falta, no?
1: Del que faci falta.
0: Fantàstic. Doncs això, i a més, contingut audiovisual, contingut visual, perdoneu, 100% visual, i que ens ajuda, que dèiem ara, no?, una mica a seguir parlant del món de l'òptica i l'optometria, sobretot amb bons consells i amb bons hàbits.
1: Bueno, com a mínim ho intentem.
0: Sí, home, sí.
1: Transmetre la informació que jo sé, la que jo tinc, que puc buscar i tot això. I res, compartir-ho amb tothom. Uh-huh. Dir-te que últimament la gent em para molt pel carrer. Sí. Oh, ja t'he vist.
0: Ah, per l'entrevista de tot.
1: Perquè
0: quan veu per la ràdio i el que es veu al mosaic, no?
1: Inclús tenim un oient que és molt fidel a tu, que m'ha parat pel carrer i diu, sí. Ai, ja t'escolto, m'encanta la tertúlia que feu amb el Joan i el Pere els dimarts i tal. O sigui, que encara que parli poc.
0: Et tenen present. L'audiència sí. Et té present. Ja està bé, està bé.
1: Mira, avui, que l'altre dia vam llançar la pregunta si algun oient volia que parléssim d'alguna cosa en concret,
0: sí.
1: I ningú ens ha...
0: No.
1: Deu ser que troben interessant qualsevol
0: tot
1: tema
0: que diem.
1: Plantegem.
0: Sí.
1: Llavors, mira, ja sé que és un tema recurrent, però penso que és important, ja estem a les dates finals de veure l'eclipsi de sol.
0: Uh-huh.
1: Vale. I una de les preguntes més recurrents que rebo és per què no puc mirar el sol el dia de l'eclipsi amb ulleres de sol?
0: Ah, t'ho pregunten, sí, encara?
1: Sí. Llavors, crec que... I l'altre dia preparant també, perquè el dimecres 4 d'agost, uh-huh, el Marc i jo, el Marc Rodero,
0: veritat,
1: i jo
0: fem
1: la xerrada a les 10 del vespre, uh-huh, a l'espai del Tívoli, que estem intentant... Espero que ens surti bé, perquè volem fer... A veure si surt. Jo ara aquí me lanzo mucho, però bueno, ja ho tinc mig fet, uh-huh, o sigui que volem fer com un símil de maquetat del tamany del sol amb el tamany de la Terra i el tamany de la Lluna amb proporcions de distàncies ajustades a la plaça del Tívoli. De manera que el que diem, una imatge val més que mil paraules, però en la vessant que jo sempre porto de tot el tema de psicomotricitat, quan nosaltres vivenciem alguna cosa i intentem portar-ho, que la gent ho pugui tocar, moure i visualitzar, ens queda una miqueta més clar. Per tant, és una expectativa que tenim, espero que la puguem dur a terme i res, a animar la gent que pugui, que vulgui que vingui, perquè intentarem respondre totes les preguntes que encara no tinguin resposta.
0: Wow.
1: En la mesura de les nostres possibilitats i probabilitats,
0: No, però sí, serà molta segur molts els dubtes que podreu desvetllar i també les recomanacions, que és el primordial, que hem de viure aquest eclipsi, que és històric, és un moment que passa cada 300 anys, quan parlem d'eclipsis totals, totals.
1: Total.
0: Sí que parcials i tal, més o menys anem tenint de forma recurrent, any sí, any no, però eclipsis totals passen molt poc, això que és un fet històric, però clar, l'hem de viure amb seguretat.
1: Exacte. Llavors, què passa? Uh-huh. Aquí em ficaré una miqueta amb camisa d'onze vares, perquè no és el meu tema.
0: Bueno.
1: Però m'he estat informant i he estat recopilant informació.
0: He llegit molt sobre el tema.
1: I perquè realment em causa curiositat que ens costi entendre que no podem mirar el sol directament amb ulleres de sol.
0: Ja, però...
1: Vale? No ho sé, perquè continua passant, cada any passa, bueno, cada cop que ja. Això passa... L'any que ve hi ha un altre eclipsi total a la zona del sud d'Espanya i Egipte, i el 2028 hi haurà un parcial que també passarà per casa nostra. Vale? Llavors, per altra banda, també una de les coses que m'he donat compte, que per buscant la informació i tot això, és que nosaltres aquí, aquesta zona d'aquí, la franja que ens agafa d'Espanya i tot això, Catalunya, València i León i tot això, ens passa l'eclipse total, no vol dir que el resta de Catalunya i el resta d'Espanya no vegin a l'eclipsi. Perquè el veuen, però és un eclipsi parcial.
2: Val, clar.
1: O sigui, no és que només passi. O sigui, total, que tapi, total, és en aquesta franja que estem, que estem dient, inclús Balears.
0: Clar, és que tot és qüestió de perspectiva, ens ho hem de mirar així. Tot és perspectiva, perquè clar, geogràficament estem situats en diferents latituds, clar, i clar, veus el sol o la lluna, la veus amb, clar, en diferents no, circumstàncies.
1: No tot el lloc, a tot el món, es veurà l'eclipsi, ni parcial ni total.
2: Val.
1: Vale? Hi ha una zona d'Europa i d'Estats Units que també es veu. Hi ha una pàgina molt xula que la vaig descobrir també l'altre dia buscant. Hi ha un mapa del món i hi ha aquesta zona. No tot arreu es veurà l'eclipsi. Vale? A la zona que estem nosaltres es veurà total, amb aquesta franja que diem, però a la resta de Catalunya, a la resta d'Espanya, es veurà parcial. I això també penso que és una cosa que ens ha de quedar també definida. O sigui, no podem tindre la totalitat, i aquí tindrem la totalitat amb un 35%, 35 segons, però altres llocs més avall, més al sud, estarà més estona tapat.
2: Serà més llarg.
1: Per lo que deies de la zona, la perspectiva.
2: No sé si hauria de dir això, ja que el Vendrell teòricament es pot veure...
1: Bueno, dir que la Generalitat ja ha modificat.
2: Finalment ho ha modificat,
1: sí,
2: oi?
1: Sí, perquè realment el Vendrell, per el que m'ha explicat...
2: Per l'orografia,
1: que són les muntanyes i tot això, hi ha alguns punts, però són punts petits que no poden acumular molta gent.
2: I per això no es recomanen.
1: I per això, en un principi, sí que la Generalitat havia fet l'estudi i havia valorat que Vendrell pogués ser aquest punt, però després, amb tota la feina que hem estat fent i que s'ha vist que realment no podem... Es veurà, perquè es veurà, no podem dir que no es vegi, però són punts molt, molt petits que no pots acumular molta gent per veure'l.
2: Val.
1: Vale? Llavors, és el que m'ha estat recomanant. Pues, quan més lluny ens anem de les muntanyes, més perspectiva tindrem i més fàcil pot ser que ho veiem.
2: Sí, sí.
1: Però sempre hem de mirar que sigui una zona plana, o sigui, que no hi hagi muntanyes, no hi hagi arbres, no hi hagi edificis, i això. Llavors, hi ha zones a Vendrell, eh? O sigui, que es veuen realment, no podem dir, no, el Vendrell no es veu. El Vendrell ens passarà l'eclipsi total per sobre i el podrem veure en determinades zones,
2: diferents punts,
1: que cadascú ha d'anar a buscar, sobretot els dies, el 8, 9, 10 i 11...
0: Quan es vagi acostant...
1: Que llavors
0: més o menys
1: vagi...
0: la posició no variarà massa.
1: Exacte.
0: I ja podrem conèixer més o menys
1: llavors
0: quan
1: el lloc
0: veure.
1: Segur que puguem veure,
2: sí.
1: I les recomanacions, si podem evitar desplaçaments, millor, perquè es mou molta gent, molta gent per l'autopista, molta gent per la carretera, perquè es desplaçaran cap
2: buscant aquestes zones on es vegi bé.
1: Per veure,
0: però això, no sé si podia dir-ho, que tot partia d'aquí. Jo ja he parlat amb diferents experts, però experts, molt experts sobre el tema, i se'n van a Terol a veure-ho.
1: Sí, hi ha molta gent que se'n va a León, sí. Perquè allà hi ha esplanades i es veu super bé. No podem no dir-ho. El que passa que és això, no podem no dir que no es veurà, perquè realment i ens passa per sobre. El que passa que són 35 segons. Si tu vols gaudir-lo més estona...
2: Clar, has de baixar.
1: I que no te la juguis amb el tema de les muntanyes, i nosaltres en zona més de platja també tenim el tema dels núvols, la nuvolositat que pot que ser pot. Que ens afecti més que en uns altres llocs.
2: També sé que la màxima recomanació que també es fa en els experts, sempre que sigui possible, que evidentment és un fet molt, molt complicat, és poder sortir en vaixell.
1: Sí.
2: Veure-ho des de mar obert.
1: Sí, clar, perquè allà, tu, quan més t'endinses cap al mar, més perspectiva tens.
2: Clar.
1: Llavors, bueno, s'estan organitzant moltes sortides i moltes coses.
2: Sí.
1: Ja, bueno, hi ha un...
2: No, sí.
1: El que passa és això, llavors, la qüestió és una miqueta aquesta, però jo el que vull parlar una miqueta és que el sol què és? El sol és una estrella.
2: És foc.
1: Ah, exacte. Vale, que estigui lluny i que pues, la seva distància faci que la quantitat de radiació no ens cremi, no ens derreteixi, perquè cremar, si passes moltes hores al sol, també et pot cremar.
2: Sí.
1: Doncs és això, és que és sol, ai, és foc. O sigui, genera energia. I és una energia, en teoria, infinita, que no s'apagarà mai.
2: En principi.
1: Nosaltres no ho veurem. Si a l'eclipsi no el veurem d'aquí 380 anys, el sol que s'apagui seria molt difícil. Però no deixa de ser foc. Llavors hi ha... És un tema d'energia. Llavors hi ha l'espectre aquest electromagnètic, que el que fa que són fotons que envia i és energia. Llavors, si engeguem un foc per cuinar, o hi ha un radiador engegat i el toquem amb la mà, notem l'escalfor i ens cremem, no? I ens apartem. Doncs, per què no tenim aquest concepte de que el foc és aquesta energia, és aquest escalfor, vale? Que en comptes de amb la mà tocar el radiador, és els ulls estem tocant aquest sol.
2: Sí, l'exposició cap a aquesta energia, si no és amb una protecció òptima, que ara en parlarem i ho recordarem, evidentment que pot ser...
1: Llavors el concepte ha de ser molt aquest. O sigui, és com el radiador, és com el foc. O sigui, no, quan ara que hi ha, per desgràcia, tots els focs aquests al bosc i tot això, què fem? Ens apartem, perquè no podem estar per la calor de les flames que fa. I els qui estan van protegits. Doncs aquest concepte penso que potser no s'explica suficient des d'aquest punt de vista. Llavors ens creiem, vale, el sol ens pot cremar la retina, vale, però no és un concepte palpable. Perquè, clar, nosaltres anem pel carrer i el sol ens entra, no? Bueno, ens el veiem per la vista.
2: I la retina tampoc no sabem ben bé què és, tampoc, és el de cara.
1: Clar.
2: No? Se pot cremar la retina, vale. Se pot cremar no sé què, no sé.
1: Pues amb el símil aquest del radiador engegat i posar la mà, la retina seria la pell.
2: Val.
1: Llavors, oi que entenem que quan toquem amb la mà el radiador hi ha tots els sensors dels nostres
2: sistemes dits, nerviosos,
1: i ens estan informant de que ens cremem i tot això. Clar, a la retina no hi ha aquests sistemes de que et diuen no, que t'estàs cremant. Per això també una de les preguntes que aquests dies m'han fet és com podem, o sigui, el fet de que millor m'estic sucarrimant la retina, estic amb un exagerat, eh?
2: Sí.
1: Però sucarrimant la retina i no m'entero, i és veritat, tu pots estar mirant el sol i en el moment que estàs mirant el sol no passa res, i després és quan comences a veure com postimatges que es diuen que són taques. A vegades hi ha que, bueno, això Hi ha a vegades imatges que miren, mira el punt verd i llavors hi ha la cara del Messi sí, o no sí, sé sí, què sí. I després tu mires durant X segons i tal i llavors tu mires amb una paret blanca i veus reflexat la imatge de la cara del que has vist o l'objecte que t'han posat.
2: Sí.
1: Això és una postimatge, es diu. I això és perquè ha incidit la llum, els fotons de la llum visible, en aquest cas, per això podem fer-ho, incideixen sobre la retina, tot i que tu estàs mirant un punt concret, tot el que hi ha al voltant també s'impressiona la retina.
2: Sí, sí, sí, sí. I quan parlem d'aquests danys permanents que sempre ens expliques, que a més són danys permanents, és a dir, si ens cremem la retina amb el sol, això no és recuperable mai més?
1: No.
2: No és reversiu, vull dir que això també s'ha de tenir molt en compte i fa molta por. Mm. Passaria per això, és a dir, perquè veuríem aquestes taques, quines seqüeles ens podrien quedar?
1: Doncs una miqueta és això.
2: És això,
1: visió borrosa, que no acabem de veure i bé, ulls vermells també podria passar-nos, també, i llavors veure les taques, veure taques sempre, perquè aquestes zones d'aquí estan.
2: Val. Vale? Amb la conseqüent pèrdua de visió, entenc, no?
1: En principi, sí, depèn de la quantitat d'estona que hagis estat, depèn de com tinguis tu el teu
2: Clar.
1: Sistema visual.
2: Però jo em pregunto, missa dentros, hauries de mantenir la mirada conscient cap al sol i hauries de fer un esforç fent-te mal, perquè qualsevol, no sé, un exemple molt bàsic, quan anem conduint i tal i tenim el sol de front, de davant, és molt incòmode.
1: Clar.
2: És molt molest. Aleshores, tu has de mantenir volent, no?, i expressament aquella mirada, però has de fer un esforç, perquè és que no, la reacció és molt molest, et fa mal.
1: I això passa quan mirem un eclipsi.
2: Clar, perquè potser no és conscient.
1: Perquè l'estàs mirant, perquè estàs mirant el que passa.
2: Sí, sí, sí, però has de fer un esforç, perquè per no retirar la mirada, perquè... Ostres, sí,
1: Ja, però a vegades la motivació pot més cosa. Pensa que... O sigui... A les 12 del migdia la intensitat de sol no és la mateixa que serà a les 19.35 sí. Com serà en el nostre cas.
2: També,
1: llavors és més fàcil que potser puguis mantenir. Quan hi ha més intensitat de sol, d'aquesta energia, menys temps en mantenir-la. Però l'eclipsi en si ja és un espectacle que recomanem mirar, perquè és una cosa que no passa sempre, perquè el sol el tenim sempre. Però l'eclipsi en si no passa sempre.
2: Ja.
1: I aquí, sí o sí, ens estarem molta estona mirant.
2: Sí.
1: I molta estona pot ser 2 minuts o 3. Però comparat amb lo normal, que no solem mirar el sol, però potser fem un reull i d'això, és molta estona.
2: Sí, s'entén.
1: Ja,
2: per això, ulleres de sol, no, encara que siguin factor no sé què per a muntanya i per activitats deportives, perquè me les he comprat, són molt cares i tal, aquestes esportives, no cap tipus d'ullera de sol, per molt homologada que estigui que hi haurà ullera de sol, que tingui filtres, estigui polaritzat, el que vulguis. No, absolutament no. Únicament les ulleres que s'han creat expressament i que s'han homologat per veure els eclipsis de sol, que habitualment són aquestes ulleres que tots tenim al cap, que són aquestes ulleres de cartró.
1: Jo la tinc.
2: I que tot i que podrien semblar com molt bàsiques i molt senzilles i sembla que no ens hagin de protegir res, però sí que ho fan, perquè estan fetes expressament per això i perquè siguin accessibles i econòmiques, es fan d'aquest material, però està clar que, diguem, el vidre no, aquest material que hi ha, que és completament fosc, doncs és un material especial i que fa que filtra aquests rajos nocius i són els adequats per veure l'eclipsi, per mirar el sol.
1: Sí, a veure, el sol, entrant un altre cop i en relació al que tu estaves dient, vale? El sol, a nivell de l'energia electromagnètica que hi ha, emet diferents... veus el que t'he dit, que me metia en camisa de bares, però hi ha diferents radiacions. Hi ha la radiació ultravioleta.
2: Sí.
1: Vale? Aquesta... les ulleres que tu parlaves de sol, polaritzades, de muntanya i tot això, ens filtren ja aquests ultravioletes. Vale? Llavors, aquests ultravioletes, igual que ens pot danyar la pell, també ens pot danyar la part de la retina.
2: Sí.
1: Dins de l'ull tenim el cristal·lí i la sèrie de lents que fa que filtrin aquest, o gran part del grànul de l'ultravioleta, però si portem un altre filtre extern que ens el filtri, ja ens està protegint de, del sol.
2: Sí, sí, sí.
1: Aquest és el que et dic, aquestes radiacions tenen energia però no són suficients com per danyar-nos totalment, vale? I, però sí, ens les hem de protegir perquè en condicions normals, sense mirar el sol, ja ens estan entrant. Per tant, sí, en condicions normals...
2: A la vida diària...
1: Entenem que ens posem aquestes ulleres en protecció perquè no ens entri tant aquesta longitud d'ona ultraviolada.
2: Val.
1: Després ve el que és la llum visible. La llum visible és el blanc, que després es descomposa en diferents colors els a l'arc de Sant Martí. Aquest tipus de radiació no afecta la retina, no afecta l'ull, o sigui, per això podem anar a ull nu, que es diu, sense res, i veiem bé, i distingim els colors i tal.
2: Val.
1: I després, finalment, hi ha una radiació que és la infraroja. I aquesta, dins d'aquest espectre, del gran espectre del sol que emet totes aquestes radiacions, en el que ens està ocupant a nosaltres, és la que afecta més amb què es pugui cremar la retina.
2: És la més nociva, doncs.
1: És la que té com més intensitat de... Vale? Llavors, el que està fent aquestes ulleres amb la ISO homologada, el que està fent és bloquejant els ultraviolets, els infrarojos, i de la llum visible ens deixa passar un tant per cent molt baix, que em sembla que era un 0,0032%. Perquè estant en una habitació, si hi ha molta llum, els ulls ens molesten, se'ns carreguen. Vale? Llavors hem de deixar passar molt poca llum visible, perquè és l'única que deixa passar aquests filtres. Però el deixa passar amb un 0,0032% per ajudar que la retina no es sucarrimi. Si alguns experts m'escolten...
2: No, però això ho estem fent per l'audiència general i que tots ho entenem molt d'aquesta manera.
1: Vale. Llavors, són les làmines aquestes dels vidres, són molt denses, per això, per filtrar l'ultravioleta, filtrar l'infraroig i deixar passar només aquesta mínima part de llum visible perquè puguem gaudir de l'espectacle, de la naturalesa que ens suporta aquí.
2: El dia 12 d'agost.
1: Exacte.
2: De fet, aquestes ulleres, si te les poses tal qual, no veuràs res. Inclús, encara que miris un llum directament, un halogen, tampoc, no, segurament no veuràs res. Únicament és el sol.
1: Depèn, o sigui, és que depèn de la intensitat de la llum.
2: Ja, però a veure, els normals...
1: Però tu imagina't, si tu en condicions normals, amb una llum que tenim a prop, no veiem perquè ens el filtra, i mirem el sol i l'estem veient, imagina quina intensitat...
2: Quina potència pot tenir, clar. Sí, sí, sí.
1: Llavors, això és el que hem de tenir clar, que el sol...
2: Sí.
1: És que és energia,
2: energia pura i dura, correcte.
1: Que ens crema, perquè ens creixem.
2: No està clar.
1: Llavors, això.
2: Només aquestes ulleres homologades, tornem-ho a dir, i que estiguin homologades i certificades, aquesta és una altra.
1: I que estiguin bé, que no estiguin ratllades, ni tot això.
2: Ni trencades, ni aquest tipus de coses. Això descarta qualsevol altra cosa que també a vegades per cultura popular tenim al cap. Ulleres de soldador, no. A fumar un vidre amb una espelma, no. Res, únicament ulleres homologades i certificades per veure un eclipsi. I tornem a dir, són ulleres que estan pensades per esdeveniments puntuals, és a dir, que són ulleres que... Com val una... Podem dir el preu, no?
1: Sí, mira, n'hi ha al mercat des d'1 euro i pico a 5 euros.
2: Imagina't. com a molt, eh? És a dir, el preu és, un, és irrisori. A més, hi ha campanyes actives, l'Ajuntament del Vendrell n'està regalant, etc. És a dir, que no és per fer negoci, sinó que realment és la voluntat de seguretat d'utilitzar només unes ulleres certificades i homologades. I jo vull afegir una cosa, que és a nivell tecnològic, que també molta gent segurament es posarà a gravar amb el mòbil, amb la càmera de fotos, etc. També exactament el mateix. Necessiteu un filtre específic per si és una càmera amb focus i tal, necessiteu un filtre, i el tanto amb els mòbils. Jo crec que la majoria de mòbils, si detecten molta llum, segurament tancarien tal, és igual. Tu no gravaràs res, no veuràs res, segurament.
1: No.
2: I en el pitjor dels casos, són mòbils més antics, et carregaràs la càmera. Te la carregaràs, literalment, de la càmera del mòbil. Així que no us poseu a gravar perquè no val la pena. Gaudiu del moment.
1: El tema és aquest, ja ho diuen els experts, ja hi haurà moltes fotos que d'això, i és... En tot cas, el mòbil... deixar per gravar el que diem mentre estem allà. Que és
2: o per gravar la foscor, que també, diguem... tot i que potser directament no puguem veure o són només 35 segons d'aquest cobriment total, de la lluna cap al sol, encara que no ho veiem allò, com es diu, no? L'aro solar, no sé com es diu. És igual. Encara que no ho puguem veure directament, perquè no, perquè estem en un espai que no és el que sigui, és igual. Sí que podem una mica gaudir d'això, de com es farà fos de seguida, com tot canviarà, perquè ja ho parlàvem, no? Els ocells deixen de cantar, perquè tot acaba amb un silenci estrany durant uns segons, que després recuperarà, que ningú s'espanti. Però una mica això, és el que ha de passar durant aquells moments.
1: Sí.
2: I ja està.
1: Sí, sí.
2: I ja està. Molt bé, doncs mira, n'hem parlat una vegada més.
1: Ja.
2: Bueno, recordar que el dia 4 d'agost es fa aquesta xerrada.
1: Sí, al Tívoli.
2: Al Tívoli.
1: A les 10 del vespre.
2: Molt bé.
1: Que no hi haurà calor.
2: No hi haurà.

0: contenidor groc o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Seguim pendents de la fuita de gas que ha provocat un incendi als accessos del metro de plaça de Sants a Barcelona. L'accident ha deixat 8 persones que han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada. Albert Ventosa, cap d'intervenció dels bombers, explica que s'està a punt d'aturar aquesta fuita de gas a Sants, el que farà que s'extingeixi la flama que encara crema.
5: La intervenció s'està fent en 4 punts, dels quals 3 ja s'han obturat, ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el punt de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
4: A conseqüència de l'accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de plaça de Sants. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen el servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús i Rodalies també ha reforçat el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona i també ha habilitat més personal d'informació a les estacions afectades. En aquest sentit, també, el regidor del districte de Nou Barris de Barcelona, Xavier Mercè, ha explicat que l'esfondrament podria estar relacionat amb un moviment de terres provocat per la presència d'aigües freàtiques a la zona. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló al Baix Llobregat que ha cremat unes 7 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aeris i va obligar també a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i les Rovires que a hores d'ara ja han quedat desconfinades. I els agents rurals ampliaran de 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi incorporant, i volíem dir, el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montserrat. El Pla Alfa s'activarà en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana extrema les precaucions. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: esperem que sigui jo recíproc i que també una mica passi prou ràpid com ens passa a nosaltres. Això serà, en certa manera, bona senyal. I també per les dues parts. Doncs bé, això. Passem 4 minuts i mig de les 11 del matí. Estem a la tercera i última part de programa. Avui que som dijous 23 de juliol, programa número 4013. I sempre ho expliquem així, la intenció, l'objectiu i les ganes d'acompanyar-vos i encara apropar-vos més ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tota la professionalitat possible. I de fet, amb aquesta intenció, per exemple, ara de seguida volem parlar-vos d'un concert molt especial que està preparant el nostre estimat i amic Jean Potis per el divendres 31 de juliol, un concert al Museu Déu, als seus fantàstics jardins. A més, serà un duet perquè l'acompanyarà la Susi Castellet. Doncs bé, hem parlat de tot això amb el mateix Jan, i és el que escoltarem ara per començar aquesta tercera i última hora. I després també acabarem de perfilar el cinema, coneixerem les estrenes, farem una mica la crònica, la crítica, i escoltarem els trailers d'aquestes pel·lícules, que tampoc no està de més. I després ja, per finalitzar, una bona estona per la participació o les trucades pels canals habituals, que sabeu que passa pel WhatsApp, el 686-101-101, el correu electrònic, a la deixera @rtv-alventrell.cat, i quan estiguem en aquest punt també el telèfon funda directa al 977-1570-69. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únicap de tot. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: aquesta ocasió, aquesta setmana, proposta d'aquelles musicals i jo gairebé m'atreviria a dir proposta social i ara sabrem per què. De fet, ella és acompanyat altres vegades aquí en aquest programa per parlar de la seva vessant més esportiva i tenística, però no, avui ens acompanya en la seva vessant musical al 100%. Jean Guixens. Jean Potis, perdó,
1: sí.
0: Jean Potis.
1: Sí, sí, Jean Potis.
0: Com estàs?
1: Encantat de saludar-te i de tornar a ser altra vegada aquí amb tu.
0: Molt bé. Sí, escolta'm, d'on treus? És a dir, tot el que fas ho fas bé, Jean, deixa-m'ho dir. Bueno, toques el tenis, ho fas
1: això
0: bé.
1: Perquè els meus amics ho veieu així, saps? Sí, hi ha molta gent que amb els deports m'ho deia, hòstia, tio, si jugues al ping-pong, tio, la mar de bé, jugues al billar, campió. Jugues al bàsquet, el que feia bàsquet. Jugues al futbol, cony, et fitxa el Barça, no? Diu, tot el que toques, toques bé.
0: Clar, i la música també, eh?
1: Bueno, i la música també, però la música ve molt de lluny, eh?
0: Sí? Ja fa anys. Clar,
1: de molt lluny. No, dic de lluny a molt lluny perquè jo vaig començar a sentir música, eh? I qui em va animar era la meva germana. Abans dels divendres, i abans era quan jo tenia... pues 80 anys menys que ara, eh? Tenia 7 o 8 anys, no, ara tinc 84, bueno, tenia 7, 8, 10 anys, no? Els divendres passaven el que en deien uns manubrios. Uh-huh. Un senyor amb un ruc i un carro, dalt hi havia un manubri d'aquells, i amb la maneta, t'arriga, t'atong, que t'ating, que t'atong, i llavors venien uns paperets que hi havia la lletra de la cançó. I com que tu les senties per les ràdios, no? Wow. Ràdio Vendrell, per allà on fos, doncs amb la lletra i aquell
0: que
1: les anaves cantant. Uh-huh. Doncs ja saps, de la meva germana, que també ens ho cantava. O sigui, que el tema va començar aquí. Després, als 18 anys, la meva mare em va regalar una guitarra. Em vaig fer 18 anys, una guitarra, que vam comprar allà el Telefunken. I llavors va el senyor Wall, un senyor molt... va fer un llibre pel tema dels acords. I havies de posar els acords que els podies fer aquí, el podies fer aquí, el podies fer a un traste diferent, el mateix acord, doncs, no? Uh-huh. Depèn del que... I allò, doncs, vaig anar fent acords. Pensa que amb quatre acords fas
0: sí.
1: mils i mils de cançons,
0: la majoria
1: eh?
0: De cançons, sí.
1: Escolta, és clar, doncs, llavors agafaves la lletra, feies els quatre acords, una mica de ritme i a cantar.
0: I la mar de bé, no?
1: I a cantar la mar de bé. Vaig a llavors, i aquesta la tinc gravada, eh? Treballava ja després, quan vaig treballar a la Caixa Tarragona, i això ja estic parlant de quan tenia 30 i escaig d'anys, mm-hmm. Es va fer l'escola de música aquí a Vendrell.
0: Val.
1: I com a primer director hi havia l'Albert Soler. Uh-huh. I jo vaig anar, escolta, vull apuntar-me. No, no. Diu, això és per canalla petita.
0: Pels petits.
1: Com un nen desenllant, jo que volia aprendre.
0: Clar.
1: Bueno, doncs pues, vale, pues, molt bé. Vale, vaig quedar així. I quan vaig fer els 50 anys, estem parlant de l'any 91, no? Allí al carrer Sant Magí es va posar l'escola Músics.
0: Vale, i tant.
1: Es va posar allí
0: sí.
1: Sant Magí, que després va anar...
0: a carrer Muralla.
1: Exacte. Uh-huh. Vale? I allí vaig començar, allí vaig anar. I llavors, bueno, doncs pues, farem un dia una hora de solfeig i una hora de piano,
0: l'instrument.
1: Jo vaig anar amb la idea del teclat,
0: ja,
1: perquè, com la guitarra, amb això dels quatre acords, allò ja et feia una orquestra, i una bateria, un baix, no sé què, violins, trompetes, el que volguessis, com que ho podies programar una miqueta, i amb allò doncs, ja feies els acords i cantaves, i si no, doncs quan ho cantaves doncs, feies la melodia amb la mà dreta i sense acabar.
0: I ja està, no?
1: Ah, sí, sí, molt bé. Sí. Però quatre dies em vaig cansar. Em vaig cansar perquè... quan vas a un lloc així de grup, i sempre hi ha el que va molt de pressa i sap molt, ho entenc clar, i hi ha el que no el segueix, no? I anàvem al llit, 7 o 8 asseguts, va, que piano, clang, la, la, sí, clang, molt bé, vinga. Tu, clang, la, no, clang, la, i tu allí, saps?
0: Esperant.
1: Vaig, ja n'estic perdent el temps, estic perdent el temps,
0: clar.
1: No? Bueno, i els teclats també, ell hi tenien 3 o 4 o 5 teclats. Però el teclat, com que té tantes funcions, o domines el teclat, és com si tinguessis un piano sec.
0: Clar, sí, perquè...
1: vull dir, no.
0: No hi treus el fruit.
1: No en treus el fruit. Total, que em vaig decidir res, jo, professor a casa. I llavors em va ajudar, que aquest va ser el que m'ha portat durant... vamos... No sé, potser 15 o 20 anys de la mà va ser el Pep Caral, el sigui.
0: Sí.
1: professor de piano, ell donava classes allí també. Jo vaig agafar i dic, has de venir a casa. Indio, em sembla que ho fèiem els dilluns a les 7 o les 8 del vespre, quan ell devia plegar de les classes, i venia a casa i vam estar així 15 anys.
0: Imagina't.
1: Vam començar gravant casets. Allò només ho sap el que ho ha viscut, eh? Perquè, esclar, primer gravaves la música. No t'equivoquis, perquè tornem-hi.
0: No, clar, si has de tornar a gravar.
1: Una vegada veies gravar la música, i bueno, doncs ara cantaré. Què passava? Com que no tenies referència allí, ara estàs per sobre.
0: Ah, clar.
1: Fora.
0: No podies mesclar.
1: Ara estàs per sota.
0: Sí.
1: Fora.
0: Vinga, que estàs
1: indes. De totes maneres, no? Anaves esborrant.
0: Però, clar, perdien qualitat, eh?
1: Quan... Sí, sí. Ja, però, bueno... Tot això, doncs, bueno, al final, però això, tot això va començar a gravar cintes el 92. Uh-huh. I vas fer fins al cap de 10 anys, el 2002, que van fer el primer CD, també de la mà al Pep. Wow. Fan programa d'allòs, d'internet, sí, sí, i no sí, sé sí. què, vam comprar un programa, i llavors allò ja va ser un altre món.
0: Ah.
1: Perquè allò, esclar, ja podies gravar una cançó de qui fos, tres la veu...
0: No podies mesclar,
1: no sé què,
0: podies
1: mesclar, tu mateix ho arreglaves, ara vull que soni una mica més al baix, ara potser la bateria...
0: Clar.
1: Això ho podies tocar tot.
0: Sí, sí,
1: podries
0: sí.
1: transposar, o sigui, si una cançó no anava a to, pujar-la o baixar-la, vull dir, podies fer meravelles.
0: Clar.
1: I del 2002, fent-se el 2024 o 25, encara hi va batar algú.
0: Clar, que és quan va ser els 80, que vas fer, que cada any feies com una recopilació,
1: sí, sí,
0: com un disc de versions cap a la família i cap als amics.
1: Sí.
0: I els 80 vas dir que paraves.
1: Sí, això, sí. Perquè, escolta, ja. És que sembla una cosa, però gravar 12, 13, 15 cançons...
0: No, és, així... imaginem, és una feinada, clar. Però això, ara m'ha sorprès, perquè, i aquí ve la proposta que encara no li hem dit. Hem començat aquesta conversa, diguem, que faríem una proposta, que és el 31 de juliol, i que és un nou concert.
1: Sí.
0: Però no ens ho esperàvem, això, Jan. Com és això?
1: Això, les circumstàncies, a la vida passen coses.
0: Mira.
1: El fill de la Susi Castellet, el Sendo, és la parella de la meva neta Júlia, la filla del Jan, que viuen tots dos a Barcelona.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I els ser famílies, a mi em dia, ja saps que ni corto ni perezoso, escolta, Susi, potser hauríem de fer un concert. Vale. Vale, sí, sí, va, vinga, munta-ho, va, som-hi. Però així, eh?
0: Tal qual.
1: Tal qual, tal qual.
0: Ostres.
1: Va sortir una conversa així, familiar.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I, bueno, del febrer o el març que estem...
0: Ostres.
1: Vaig fer una proposta de 40 cançons, a veure quines et van bé, perquè ella pràcticament només canta català, castellà i anglès. Uh-huh. Quan li parles d'italià, francès i tot això, doncs ja no d'allò, no? I llavors, bueno, vaig fer un d'allòs i vam començar a escollir aquesta sí, aquesta no, aquesta sí, aquesta no. Total, que ens hem quedat amb unes 15.
0: Molt bé. I serà, tornem-ho a dir, el dia 31.
1: Divendres.
0: Divendres 31 al Museu Déu. El concert començarà a partir de les 8 del vespre.
1: Sí, sí, puntualitat.
0: Tot i que també convideu a que la gent vingui abans, que visiti el Museu Déu, que el conegui i que ja estigui a l'hora del concert allà i ben a punt i ben preparat.
1: Sí, sí. Les portes del concert s'obriran 20 minuts abans.
0: Molt bé.
1: A les 7:40. Uh-huh. I les portes del museu, qui el vulgui visitar, obre a les 6.
0: Val.
1: Llavors, pels residents del Vendrell, és gratis l'entrada al museu, el concert també, no? I pels no residents són 2,50 € per visitar el museu.
0: D'acord.
1: El concert és gratis per tothom.
0: Molt bé, molt bé.
1: Hi caben unes 200 cadires, em diu la Núria Payana, a la qual hi estic molt agraït perquè ens ha donat tota classe de facilitats.
0: Sí, gran Núria.
1: I doncs, bueno, i ara estem, bueno, allí.
0: Clar, amb assajos, no? Heu hagut d'assajar, suposo.
1: Sí, sí, mira, avui, cada dimarts.
0: Molt bé, perquè no heu cantat mai junts, vosaltres.
1: Mai.
0: Clar, tu sí que has fet duets amb altres artistes.
1: Sí, però bueno...
0: Amb la Susi no, eh?
1: Amb l'Alba.
0: Sí.
1: I amb aquella altra, la Mabel. Uh-huh. Sí. I després algun duet que he tret de la... Per exemple, jo tinc un duet fet amb la Nina.
0: Mm.
1: És clar, la Nina no ha vingut a cantar amb el Jan.
0: Clar.
1: Ella canta aquella cançó, L'amor particular.
0: Sí, que és molt maca.
1: Exactament. I llavors hi ha trossos que canta ella sola, i clar, trossos que m'hi ajunto jo, i trossos que canta ella. que precisament la fem i la fem d'aquesta manera.
0: Aquest
1: amb l'amor particular, ella diríem fa de nina, i jo m'hi vaig afegint.
0: Molt bé. Clar, suposo que això és com anar en bicicleta, també, no, Jan? Clar, no sé si ara feia molt que no pujaves un escenari. Sí. N'havies pujat moltes vegades a un escenari durant molts anys. Sí. Això ara des dels 80, i sembla que has dit això, 4 anys, que els vas fer, més o menys.
1: Sí.
0: Clar, no havies fet res més, no?
1: Bueno, sí, havia anat sortint amb els bolos, amb les, aquestes noies.
0: Vale, havies... No, però sí, des que et vas fer el 80, no, per això.
1: Sí, el 80, sí.
0: Per això dic, des de que...
1: Ara fa 3 o 4 anys que
0: res. Això, des del 24, que no havies fet res més.
1: No.
0: I per això dic, suposo que tampoc no, això no es perd.
1: He hagut de treure la pols dels altaveus, dels monitors, dels micros. Val. No sé com anirà el cablejat, perquè tenim un tècnic de so.
0: Sí.
1: El Lluís Roman.
0: Molt bé.
1: Farem anar a tècnic de so, no? I que havia de venir avui, però està de vacances a Andorra. I llavors vindrà el dimarts que ve, que és l'assaig general, diria. Doncs, no?
0: Sí.
1: I vindrà dimarts, i després allí a les 7 nosaltres hi serem, perquè ell faci d'allò de so a la sala aquella, o sigui, als jardins,
0: i
1: ja està.
0: I la veu. Perfecte, no?
1: Sí, no et pensis, però ja no? tens por, que passen coses. Clar, jo vaig a fer classes de tenis, surto a suar, vaig amb la moto, i a vegades penso, potser que et tapis,
0: Has de cuidar la veu, si no, malament. Escolta, això serà un concertàs, que la gent no s'ho perdi. Jo... Per això deia que era un esdeveniment social, perquè et coneix molta gent, i vindrà molta gent, estic molt convençut.
1: La Núria em té espantat, la Núria Payan.
0: Per què?
1: Perquè em diu, Jan, diu, no saps tu el poder de convocatòria que tens.
0: Clar.
1: Diu, saps que posem 200 cadires? Diu, no en tindrem prou, eh?
0: Ostres.
1: I què dius, Núria? No fotis. Jan, diu que no en tindrem prou. I què fem? Bueno, que estiguin drets, hi ha bancs, per allà, diu que estiguin drets,
0: però
1: tothom que em parla de que vindran, i de que vindran.
0: No, tot un esdeveniment i una proposta.
1: O dels de Barà, els amics de Barà també, clar, que vindran,
0: Imagina't. Ostres, doncs això, la falca és aquesta, eh? Divendres 31 de juliol, al Museu Déu, a partir de les 8 del vespre.
1: Correcte.
0: Tot i que dèiem que podeu entrar abans perfectament per conèixer el museu. Jan, que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies. Espero que t'ho puguis arreglar per viure, perquè m'interessa molt la teva opinió, ja saps.
0: No hi faltarem, ja ho saps.
1: Com a bon amic em diràs la veritat.
0: Com a bon fan que sóc teu, ja saps que sí. Gràcies, Jan, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès. Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
0: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
4: Un quart i 5 minuts de 12, més coses, en directe, tercera i última part d'avui dijous, i fem allò que tant ens agrada, que és parlar de cinema. Parlar de cinema, però també conèixer això, les estrenes que arriben tot just aquesta setmana, que estan a la vostra disposició, sempre amb aquesta intenció i l'objectiu de, bé, intentar que feu una bona tria. De fet, aquesta setmana la cartellera arriba amb una oferta força variada. Bé, potser no hi ha cap gran superproducció de Hollywood, les més esperades es reserven per la setmana vinent, perquè ja en pararem, però entre d'altres arriba ja una nova pel·lícula de Spider-Man. Bé, però sí que podem trobar una comèdia espanyola, per exemple, amb aspiracions a taquilla, un thriller d'acció protagonitzat per Alan Ritchson, una proposta francesa inspirada en una història real, o un drama amb William Dafoe, o també una pel·lícula d'animació pensada per als més petits. Doncs va, ho expliquem i comencem. Anem cap a la pel·lícula espanyola del dia, tot i que n'hi ha un parell, altra vegada i una setmana més. El cinema espanyol està imparable. Comencem parlant de l'estrena més comercial de la setmana. És 3 de Mas. És una comèdia espanyola dirigida per Marc Olid, responsable de títols i sèries amb un marcat tou humorístic.
5: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
6: He llamado del cole, tengo que ir a recogerle.
5: ¿Otra vez?
7: Esto es un restaurante serio. Only adults. Mi hijo come de todo.
5: ¿Ah, sí?
4: La història es presenta a la Julia i l'Ernesto, que és una parella que viu tranquil·lament fins que un dia per l'altre 3 nens apareixen afirmant que són els seus fills. El més sorprenent és que els infants coneixen els detalls de la seva vida i que ningú més podria saber. A partir d'aquí, la parella intentarà descobrir què està passant mentre afronta una situació absolutament surrealista. És una pel·lícula que combina humor familiar, situacions absurdes i moments emotius amb un ritme molt dinàmic i un repartiment, bé, conegut pel gran públic, com per exemple el Salva Reina o la Kira Miró, la Luna Fulgencio o l'Antonio Paguda, entre d'altres.
8: Esto es tuyo. A ver, no se pegan moquitos en la mesa.
4: Bé, no pretén reinventar el gènere, però sí que és una pel·lícula molt efectiva. Funciona especialment bé gràcies al ritme i a la química dels seus protagonistes, i és d'aquelles propostes ideals per anar al cinema en família o simplement voler passar una bona estona sense gaires més complicacions.
9: Hay algo de la maldición que no estamos entendiendo.
10: Pues tenemos que quererles.
9: Fingir que les queremos.
4: Doncs això, una de les pel·lícules destacades, que a més és pel·lícula espanyola. Feels far away, we remember what we know. I canviem radicalment de registre. Ho fem amb una altra cinta, Motor City. És un thriller d'acció protagonitzat per Alan Ritchson, conegut sobretot per la sèrie Richard. Aquí interpreta un mecànic de Detroit que és enviat injustament a la presó després de ser víctima d'una conspiració. Quan surt en llibertat, inicia tota una venjança implacable contra tots aquells que li van arruïnar la vida. El resultat és una història de persecucions, cotxes, clàssics, tirotejos i, això sí, molt poca interpretació. Una pel·lícula que està ambientada a Detroit dels anys 70, una ciutat marcada per la crisi industrial i la delinqüència, fet que li dona una estètica molt característica. Dirigida per Pozzi Ponsiroli, a banda d'Alan Ritchson, podem trobar Shailene Woodley o Ben Foster, entre d'altres. És cinema d'acció clàssic, no inventa per res, però tampoc no ho necessita, De fet, el protagonista confirma el seu bon moment com a protagonista d'aquest tipus de produccions i ofereix un personatge contundent i molt convincent. És una bona opció per qui enyoren aquests thrillers de venjança de tota la vida. Bé, el tràiler no diu gaire cosa, però almenys per la banda sonora sí que ja podeu interpretar més o menys com respira aquesta pel·lícula. I la tercera proposta destacada arriba des de França. Es diu El sueño americano i està inspirada en una història real i que explica les aventures de dos amics de París que comparteixen una obsessió, que és arribar als Estats Units i convertir-se en representants de jugadors de la NBA.
11: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
12: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
13: ¿Quieres empezar desde lo más alto?
14: Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no?
13: ¿Se te acaba de ocurrir eso?
14: Sí.
4: Sense diners, però amb un anglès molt limitat i sense cap mena de contacte, decideixen viatjar a Nova York, convençuts que poden aconseguir l'impossible. La seva passió pel bàsquet els obrirà portes inesperades, però també els obligarà a superar nombrosos obstacles. És una història d'amistat, de perseverança i d'optimisme, amb molt d'humor i amb diverses aparicions de figures relacionades amb el món del bàsquet nord-americà. Una pel·lícula dirigida per Anthony Marciano.
15: És un xaval que...
4: És una comèdia, i d'aquesta comèdia francesa que tant coneixem.
16: Estamos simple.
4: Podem dir que és una pel·lícula força agradable de veure. Té aquell estil de les comèdies franceses que ara dèiem, que combina l'humor i l'emoció sense caure en l'excés. Potser passarà més desapercebuda que les altres estrenes, però és una de les sorpreses, atenció, d'aquesta setmana.
17: La combinació infernal caliente.
4: El sueño americano.
18: Entonces, ¿cuánto debemos?
19: El fracaso es la clave del éxito.
20: Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
21: With the first pick.
4: Doncs va, més cintes, més pel·lícules que també arriben a les cartelleres. De fet, en aquest cas parlem d'una altra producció espanyola, tot i que també té un rerefons molt marcat a nivell internacional, sobretot perquè fa els actors i les actrius. Bé, també podem dir que és una de les estrenes més interessants per al públic més cinèfil, El Anfitrión. Un drama psicològic protagonitzat per el grandíssim William Dafoe, un actor que gairebé sempre és garantia d'intensitat interpretativa. La història gira al voltant d'un home solitari que obre les portes de casa seva a diversos desconeguts, però darrere d'aquesta aparent hospitalitat s'amaguen secrets, manipulacions i una tensió que va creixent escena rere escena.
22: Tu, i solo tu, seràs la prova viva de mi existència.
15: Estoy encontrando mi sitio y tú tienes un lugar a mi lado.
4: És una pel·lícula pausada, molt basada en els protagonistes i en els seus diàlegs, més pensada per un públic que busca un cinema una mica més reflexiu que no pas per aquelles grans escenes d'acció.
16: Una sobre mi, Foster.
21: ¿Se refiere al padrino?
4: Bé, sobretot això, ho hem de deixar clar. No és una pel·lícula per a tots els públics, demana paciència, però recompensa amb una interpretació magnífica de Dafoe i una atmosfera molt inquietant, ideal pels qui gaudeixen del cinema del tot.
22: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
4: I ja arribem cap a la darrera proposta d'aquesta setmana. En aquest cas hi ha una proposta familiar i per tota la família, per als més petits, Rufus, la serpiente que no sabia nadar.
23: Abuela, ¿es cierto que los humanos son los animales más peligrosos de la Tierra?
4: És una producció d'animació europea basada en un personatge molt popular de la literatura infantil noruega. El protagonista és una petita serp marina que, a diferència de la resta de la seva espècie, no sap nedar. Aquesta dificultat el converteix en objecte de burles, però quan el seu nom es veu amenaçat, haurà de superar les seves pors per convertir-se en l'heroi inesperat.
24: Has pedit un taxi? Sube.
4: La pel·lícula parla de l'autoestima, de la diferència, de la cooperació i la importància d'acceptar un mateix. Visualment és una pel·lícula molt atractiva, transmet un missatge molt positiu i és una bona opció perquè els més petits, ara que ja fa dies que estan de vacances, vagin a cinema amb els seus pares, justament això, amb aquestes vacances d'estiu.
25: Buena suerte, adiós. Una vez, ¿dónde voy?
4: Les propostes i les pel·lícules que podem trobar a partir d'aquests dies i sobretot de cara a aquest cap de setmana. Si busqueu entreteniment pur, Motor City és probablement la proposta més sòlida de la setmana, especialment si us agraden les pel·lícules d'acció amb un protagonista carismàtic. Però bé, si preferiu una tarda de riures, 3 de Mas és una aposta segura, mentre que El Sueño Americano és una petita sorpresa que combina humor i emoció amb molt d'encant. Per als amants del cinema més pausat i l'Amfitrión, que ofereix una interpretació de primer nivell de William Dafoe, i les famílies, això, tenen una molt bona alternativa amb Rufus, la serpiente que no sabia nedar-la. En definitiva, una setmana sense grans blockbusters, però amb una cartellera prou variada perquè tothom hi pugui trobar una proposta interessant. Que tingueu, sobretot, un molt bon cinema i ja sabeu que un cop ho hem explicat i a partir d'aquí la responsabilitat de fer una bona tria, això ja és cosa vostra.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de darts i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurt, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
6: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
4: 12:15. Ara sí, ja enfilem la recta final de programa avui dijous i una recta final que sempre intentem estigui allò com més copsada millor per al temps de participació i trucades. Ara sí, ja a partir d'aquí, telèfon operatiu, telèfon de directe al 977 15 70 69. 977 15 70 69 a la vostra planíssima disposició. També podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101, que això també és molt fàcil, 686-101-101, o un correu electrònic encara més, calaixera@rtv-elvendrell.cat. I va, que tenim ja primeres trucades, ja arriben les dues primeres trucades. Anem cap a la primera d'elles. Bon dia.
7: Bon dia, Pere.
4: Jan Papalet, què tal, com estàs?
7: Mira, aguantant com sempre.
4: Què dius, sí, tot bé?
7: Bueno, com que s'acosta el concert del nostre Jan Sinatra,
4: sí,
7: i n'has de posar alguna que t'agradi en tu, que sigui xula, que hem de començar a animar a menjar-nos.
4: Vinga, doncs va, buscarem alguna de ben xula. Fantàstic, molt bé.
7: Perfecte.
4: Molt bé, doncs va, buscaré alguna que... Va, alguna de xula, i tant que sí. Perfecte.
7: Molt bé.
4: Molt bé.
7: Doncs demà serà un altre dia,
4: sí,
7: i visca tots els calaixeres, i calaixeres, i visca la festa major i la cuina.
4: Visca, visca tot plegat, visca. Gràcies, Jan. Adéu, adéu. I la segona trucada a la segona línia. Bon dia.
8: Bon dia.
4: Maria Dolors.
8: És que darrere del Papalet sempre soc jo.
4: Molt bé.
8: Sempre som els primers.
4: Sí, sempre, sí, sempre. És més puntual, sí, senyora.
8: Sempre va bé.
4: Sí, home, sí.
8: Que veig que t'he demanat una de les Jan Potis.
4: De Jan Potis, sí, sí.
8: Llavors jo no cal que te la demani. Uh-huh. Llavors, posa'm una que també vindrà a fer concert el Miquel Núñez.
4: Vinga.
8: Una, tu mateix, alegre, fresqueta.
4: Vinga, perfecte. Val.
8: De les últimes, o d'abans, la que vulguis. Tu.
4: Val, doncs vinga, així ho farem.
8: Tinc calor, perquè no és hora de fer vidres, però tinc que fer vidres.
4: Ai,
8: i els vidres és el que menys m'agrada.
4: Doncs jo què sé, fer-los a la nit, quan no toqui el sol, dona.
8: Sí, quasi que sí.
4: No, és igual.
8: Dic, això ho veuré més bé, però...
4: I mira, i si estan bruts, és igual, saps? Dic, mira...
8: És que com que ara hem pintat i tot això, doncs, pues, bueno, has de posar les cortines noves i tot, doncs, pues, bueno, que quedi ben...
4: Clar, ben maco.
8: Ben maco. No estaven bruts, però una repassadeta... Però qualsevol repassadeta, quina calor, mare.
4: No, sí, per qualsevol cosa no que es faci, no de seguida ja
8: sí,
4: fa calor.
8: Em sembla que ho deixaré un ratet per... Com dius, pel vespre...
4: Sí, home, cap problema.
8: Bueno, estimat.
4: Molt bé.
8: Vale, carinyo.
4: Gràcies. Fins demà, Maria Dolors. Que vagi
8: bé. Adéu, petonets i abraçades.
4: Igualment.
8: Adéu.
2: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
4: Doncs justament avui ja n'hem parlat, la primera part d'aquesta tercera i última hora hem parlat amb en Jan Potis, que ens ha explicat com es presenta aquest concert del dia 31 al Museu Déu, que tant recomanem, no només perquè és amic nostre, sinó també perquè val la pena, i tant que sí.
21: Ja ho sé.
4: És el nostre Sinatra català particular. I justament en referència a això té aquesta versió fantàstica que ja sona del My Way. Però en català, com he fet sempre.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Peticions musicals, sempre, eh? Bé, és un bon recurs, crec. En ràdio sempre ha estat un bon recurs i ho ha de continuar sent, sobretot. I dins aquest magazín o en aquestes característiques, i aquí a la Calaixera, des de les 9 del matí, que sempre tractem moltes coses, informació, i després tenim seccions, entrevistes, moltes, temes ben diferenciats, però també té que haver una estona per la participació, per les trucades i per una mica de música, que també acaba de completar tot aquest esperit d'acompanyament que busquem dia rere dia. Per això, si voleu demanar alguna cançó, si voleu saludar el que sigui, 977 15 70 69, missatge de WhatsApp al 686 101 101. Celebrem, cançó de Miqui Núñez, una cançó ben xula. Tot sempre s'ha de celebrar, per la Maria Dolors.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Participació de trucades en tota aquesta estona fins al migdia. Encara ens queda un ratet i, de fet, més trucades. Bon dia.
3: A veure, Pere, jo torno a ser jo.
2: Què dius,
3: què dius? Fer una dedicació especial.
2: Vinga, digues.
3: I aquesta ha de ser especial per tot l'equip de ràdio i televisió Vendrell.
2: Vaja, moltes gràcies.
3: Es passeu tot l'estiu aquí a l'emissora, I es mereixeu, bueno... Doncs jo m'agradaria dedicar la cançó Cuando calienta el sol dels animals per anar a la platja.
2: Vale. Doncs vinga, de part teva la buscarem de seguida i gràcies per recordar-te.
3: Sobretot dedicada per tot l'equip de ràdio i televisió Vendrell.
2: Molt bé, fantàstic. Doncs això ho farem.
3: Doncs vinga, fins demà.
2: Gràcies, fins demà, Jan. Gràcies. Adéu, adéu.

0: A punt, la cançó que ens demanava el Jan Papalet, dedicada a tot l'equip d'aquesta casa, que bé, anem treballant a l'estiu, mica a mica, ens anem tornant, ho anem fent, i és una gran cançó que hi ha diferents versions, i jo crec que aquesta és una de les més significatives, no?
1: Amor.
0: Cuando calienta el sol de los panchos.

Va, que mica en mica anem enfilant ja la recta final d'aquesta calaixera d'avui dijous. Aquests darrers 9 minuts que ens portaran fins al migdia. Amb més música i amb més cançons, però no decaigui, eh? Perquè no decaigui el ritme ni la festa. Una cançó que, bé, és una cançó de la Fumigaina, inicialment, la gent de la Mediterrània, però ja fa un parell de mesos que ha fet aquesta versió amb una col·laboració, però que és ingent la quantitat de músics i d'artistes que participen en aquesta cançó. Molts, tants, que és inclús impossible anomenar-los tots. Però quedem-nos amb això, la gent de la Mediterrània.

I també cançons ben especials. Com ja sabreu, el Sopa de Cabra ha estat d'aniversari, segueixen celebrant el seu 40è aniversari i van editant les seves cançons clàssiques, així d'una manera renovada, amb diferents col·laboracions. Acaben de presentar aquesta cançó que sona, que és el Far del Sud, una cançó xulíssima. En aquest cas, amb una mica la mescla i amb la novetat d'en Jordi Estat. Far del Sud, ella es mira, segueix la flama fins que res... I, de fet, amb això ja posarem el punt i final. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible. I ja sabeu que demà, que som divendres, i tornarem puntuals un dia més, una jornada més, a partir de les 9 del matí. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau!

0: o al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Més de 12 hores després de l'explosió per una fuita de gas a la plaça de Sants de Barcelona, els bombers han aconseguit extingir la gran flama després de tallar el subministrament amb una operació complexa a la xarxa de gas. L'accident va deixar 8 ferits, dos dels quals greus, tots operaris de les obres del metro. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, ha explicat que demanarà explicacions i responsabilitats.
2: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions, a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
1: La zona continua acordonada, dos edificis segueixen sense gas i diversos comerços no han pogut obrir, mentre es manté afectat també el trànsit i algunes línies d'autobús. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen el servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatgers poden enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús i Rodalies també ha reforçat el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona. En aquest sentit, el regidor del districte de Nou Barris de Barcelona, Xavier Mercè, ha explicat que l'esfondrament podria estar relacionat amb un moviment de terres provocat per la presència d'aigües freàtiques a la zona. I els agents rurals amplien de 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi. Incorporen el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activa en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté també l'alerta de l'Infocat i demana extremar les precaucions. Els bombers també reforcen el dispositiu davant unes condicions marcades per la calor intensa i el fort risc d'incendi forestal. I els Mossos han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la detenció. Està acusat de diversos delictes, entre els quals desordres públics, lesions, amenaces, tinença il·lícita d'armes i també atemptat contra els agents de l'autoritat. I els Mossos d'Esquadra també han detingut un home de 44 anys per un presumpte intent d'homicidi després d'apunyalar la seva parella aquest dimecres a la Canonja, al Tarragonès. La víctima va rebre diverses ganivetades i continua ingressada a l'Hospital Joan 23.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
3: Volem operar. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
4: Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults, inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurt, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Atenció al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports...

0: Se seguirà omplint el forat amb formigó i es treballa per investigar les causes d'aquest esborranc. José Antonio Santano és el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible.
1: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas, no hay ningún daño detectado en la vía, que es, por cierto, la infraestructura más próxima. Y esto se lo digo porque tenemos colocados testigos y, en definitiva, elementos que nos indicarían si en cualquier momento se produjera, en el caso de las vías o edificios y viviendas, algún tipo de daño.
0: Aquesta tarda, de fet, l'Ajuntament de Barcelona i Adif es reuniran amb els veïns dels habitatges propers i obriran un punt d'informació al casal del barri de Vallbona. I els serveis d'emergència han aconseguit extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. Escoltem Albert González, que és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, estem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
0: La zona continua acordonada, dos edificis segueixen sense gas i diversos comerços no han pogut obrir mentre es manté afectat el trànsit també i algunes línies d'autobús. I els agents rurals han ampliat a 7 els espais naturals amb accés restringit per risc extrem d'incendi, afegint avui el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa es manté nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques i en nivell 3 a 463 municipis, en aquest cas de 37 comarques diferents. Els agents rurals demanen màxima prudència i a respectar les restriccions i trucar al 112 davant de qualsevol columna de fum. I també el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha suspès la conferència sectorial d'immigració després que les comunitats autònomes governades pel PP no hi hagin assistit. Els executius populars justifiquen la plantada perquè rebutgen el que consideren una política migratòria opaca i irresponsable i denuncien manca de diàleg i informació sobre el procés de regularització de migrants.
3: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia... A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Festa Major. T'esperem! Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Òpera, amb la participació d'Òpera al Cor, presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Què tal, salutacions, benvinguts a la nova edició de l'informatiu de Ràdio El Vendrell, avui la corresponent al dijous 23 de juliol. Un dia més, unes notícies encapçalades per Marga Márquez, els controls tècnics i producció, i qui us parla, Lola García, a la locució. I com sempre, amb el suport i la feina de tota la redacció de Ràdio Televisió del Vendrell. Amb el termòmetre marcant ara mateix 28 graus de temperatura, és moment, doncs, de conèixer les informacions més destacades del Vendrell i el conjunt de la comarca mitjançant els nostres titulars. Sintonia i comencem.

0: Sumari de titulars.
1: Santa Oliva, la Bisbal i Llorenç s'oposen a l'avantprojecte del Plàter, que determina quines zones de cada municipi són aptes per implantar parcs fotovoltaics i demanen que s'escolti el territori. La Generalitat es troba en plena tramitació del pla i les al·legacions finalitzen el 29 de juliol. Els nens del Vendrell es preparen per viure una centena força especial. A banda de la diada de diumenge, la colla serà l'encarregada de pronunciar el pregó de la Festa Major, tot plegat amb motiu del seu centenari, una efemèride que també es lluirà a partir d'ara a la camisa. Ràdio Televisió El Vendrell renova la seva pàgina web, reconvertint-la en una plataforma digital multimèdia. Amb un disseny més adaptat al consum actual, la nova web ofereix una navegació més intuïtiva, una jerarquització més clara dels continguts i un espai específic dedicat als continguts a la carta. I la 8a convocatòria d'impuls pel territori de la Fundació PINAE repartirà un total de 700.000 euros per a 36 projectes d'entitats del teixit associatiu i de recerca de la vegueria. A la comarca del Baix Penedès, la Fundació ha seleccionat 7 iniciatives en aquesta edició. Som-hi, doncs, comencem aquesta nova edició de l'informatiu de Ràdio El Vendrell parlant de la Generalitat, que es troba en plena tramitació del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables de Catalunya, més conegut pel seu acrònim PLATER. Es tracta d'una planificació que determina quines zones de cada municipi són aptes per implantar parcs fotovoltaics. El període per presentar al·legacions a l'avantprojecte finalitza el 29 de juliol i ja són diversos els municipis que ho han fet, com la Bisbal i Llorenç. Aquest divendres també ho farà Santa Oliva i sentirem alternativament Sole Seró, del moviment veïnal de Santa Oliva contra el Plàter, i Cristian Martínez, alcalde de Santa Oliva. Tot plegat és una informació del nostre company Marc Guitart.
2: El Plàter classifica els espais de cada municipi on es poden construir instal·lacions fotovoltaiques, assenyalant les zones prioritàries i les no prioritàries. Aquesta classificació, però, topa molts cops amb les consideracions del mateix territori. A Santa Oliva, un grup de veïns i veïnes ha impulsat una plataforma per presentar diferents al·legacions sobre aspectes que veuen negatius de l'actual planificació.
3: I les zones que consideren ells aptes i prioritàries primer i aptes són molt extenses. Després, molt important, que no estableix un mínim de distància entre els nuclis urbans i l'assentament d'aquests parcs. I també no assenyala una distància mínima entre aquests parcs i els monuments històrics.
2: També l'Ajuntament del municipi presentarà al·legacions a l'avantprojecte, que s'aprovaran al ple extraordinari convocat per aquest divendres. Tot i remarcar que no s'oposen a l'impuls de les energies renovables, des del govern local puntualitzen que hi ha molts aspectes que veuen millorables.
4: Nosaltres estem intentant cuidar paisatgísticament tota la part, per exemple, del nucli antic, que és un becil, i que s'ha de preservar, no? Els marges de pedra seca, les barraques de pedra seca, i que després ens vingui un parc solar i ens ho destrossi tot. Llavors, clar, hi ha d'haver un equilibri, per això és el que demanem, no? Que les zones que ja estan antropitzades, com per exemple els polígons industrials, doncs que aquí sigui on s'incideixi i es faci aquesta, no, aquesta promoció de que si hi ha d'haver un parc solar, doncs que estigui en aquestes zones.
2: A les al·legacions del consistori també es demanen aspectes més generals, com ara que sigui obligatori soterrar les línies d'evacuació o que s'ofereixi més informació sobre el nombre de teulades disponibles per posar les plaques solars. El municipi i a la comarca es tem que, un cop més, el Baix Penedès acabi esdevenint un territori on ubicar infraestructures que no es volen en altres llocs, provocant una gran afectació a l'entorn.
3: A l'AP7 tenim rodalies, en el cas de Santa Oliva tenim una depuradora, o sigui, el territori està patint molt. O sigui, que és un discriminatori, hi ha territoris de sacrifici, com en aquest cas el Baix Penedès.
4: Tenim moltes infraestructures, per solidaritat no serà Santa Oliva que no, aquesta solidaritat que tenim de diferents infraestructures. I això també s'hauria de tenir en compte, perquè clar, és que al final és que ens trinxen el territori per tot arreu.
2: Al ple d'aquest divendres, l'Ajuntament de Santa Oliva també s'adherirà al manifest dels municipis davant el Plàter, impulsat per la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa, que demana que s'aturi la tramitació del pla i es reconsideri el seu contingut, tenint en compte, però, l'opinió dels pobles i les comarques.
1: d'argument informatiu, parlem dels nens del Vendrell que viuran enguany una Santana força especial. A banda de la diada de diumenge, la colla serà l'encarregada de pronunciar el pregó de la Festa Major dissabte a la nit a la plaça Vella, tot plegat amb motiu del seu centenari, una efemèride que a partir d'ara també lluirà a la seva característica camisa vermella. I sentirem per aquest ordre Maria Cunillera, presidenta de la Comissió del Centenari, i Carmen Montesinos, presidenta dels Nens del Vendrell. Ben a prop del cor, aquí és on des d'aquesta Festa Major els castellers i castelleres dels Nens del Vendrell duran el distintiu que els acredita com a colla centenària. Una iniciativa ideada per immortalitzar un aniversari únic actualment dins de l'univers vertical i que pretén esdevenir també un homenatge cap a tots els pioners de l'agrupació vendrellenca.
0: Aquesta celebració és un tret identitari propi que ens fa únics dins del món casteller i que ens defineix com a colla. Els nens del 2026 som hereus d'aquest segle de tradició castellera al Vendrell. El Vendrell no és una població qualsevol dins del món casteller, té molt de pes dins del món casteller. Els nens d'avui en dia som hereus de tota aquesta tradició.
1: El distintiu ja s'ha començat a repartir entre tots els membres en actiu de la colla, però també entre aquells que, malgrat ara no formin part de l'agrupació, vulguin igualment lluir-lo a la seva camisa per Santana. Una Festa Major molt especial per als nens, que en seran els pregoners, en un acte dissabte a partir de 9:45 de la nit a, com no, la plaça Vella, obert a tota la ciutadania.
5: I convidem també a tothom a que hi vingui i a, sobretot també a tots els membres i tota la gent que hagi participat en algun moment de la colla que vinguin, i crec que és un moment molt important per tots els vendrellencs i vendrellenques, l'inici de la Festa Major, la festa grossa d'aquest poble, i estem molt contents de poder-ho fer vestits ja amb el distintiu amb la camisa i també de poder donar el tret de sortir d'aquest any.
1: Per Santana, els nens miraran de brindar una actuació a l'alçada, com a mínim, de l'oferta ara fa uns dies al Catllà, amb la Torre de 7, el 4 de 8 i el 7 de 7. Si s'arriba una mica més enllà, dependrà en bona mesura del desenvolupament dels assajos d'aquesta setmana, inclòs el de divendres a partir de les 10 de la nit a la plaça Vella. Una trobada oberta a tothom i que pot ser el preludi d'una altra diada per recordar. El president dels Dansaires del Penedès, Joan Morros, ha expressat el seu descontentament davant del programa d'actes de la Festa Major. Considera inacceptable, diu, que només hi hagi una ballada en format reduït en l'any en què el Vendrell és capital de la sardana. És una informació de Dani Vázquez Medina.
6: Per la Festa Major de Santana 2026 hi ha programada una única ballada de sardanes, dissabte 25 de juliol, amb l'orquestra La Principal de la Bisbal a la Rambla. Una ballada que, al tractar-se d'una cola orquestra, constarà d'unes 4 o 5 peces. El president de la colla sardanista dels Dansaires del Penedès, Joan Morros, ha denunciat aquesta situació demanant explicacions a l'Ajuntament del Vendrell.
7: A la resposta em va dir que no hi podien haver-hi sardanes perquè el protocol del diumenge de la Festa Major deia que no hi podia haver sardanes. Em va sorprendre perquè, si fa més de 25 anys que ho fem, aquest protocol s'hauria d'adaptar, potser, no? Va dir això. Doncs molt bé. Prou, s'ha acabat la història. No n'hi ha, no n'hi ha. Però, clar, llavors, molta capital de la sardana, i per la Festa Major, que és quan la majoria de pobles segur que hi ha una ballada, d'aquí hem fet mitja.
6: El consistori, segons Morros, ha comunicat que la decisió es deu a que el programa de diumenge a la tarda ja està ple, amb el concert del 70è aniversari del Cor Orfeo i el concert familiar del grup Embauca, una raó que no ha acabat d'agradar a la colla sardanista.
7: Jo crec que és un esdeveniment importantíssim, perquè 70 anys d'una entitat cantant amb un munt de gent que hi ha passat, sense cobrar, evidentment, deixant-s'hi tot allí perquè funcionés, i arribar a 70 anys, crec que en aquell moment no hi hauria d'haver res més. Si aquesta hagués sigut l'excusa que des de la regidoria ens haguessin dit, mireu, hi ha això del Cor Orfeo, potser molta gent és la mateixa, ho haguéssim entès perfectament. I ja està. Però, esclar, llavors a la Rambla, a les 7 de la tarda, hi ha un concert familiar amb el grup Embauca, amb l'espectacle 15 són 15. Jo no tinc res contra aquest grup, evidentment que no. Però per què el grup aquest sí que entra al protocol, les sardanes no entra al protocol?
6: En aquest mateix context de prohibicions, també ha esmentat que l'Ajuntament ha denegat una exposició sobre la història de la colla a la sala Portal del Pardo, presentada al programa de la capitalitat de la sardana per aquest estiu.
7: Una tècnica de la cultura li va dir que no es podia fer. I va dir, home, però per què? Diu, perquè, esclar, les altres colles sardanistes del Vendrell també han de fer l'exposició. Bé, doncs, la facin. com si bé, no sé, el cor ho feia i hem de compartir exposició, o bé els castellers, que fan 100 anys, cap problema, no. Això són coses que una altra prohibició, que no l'entenem, no l'entenem perquè no fa cap mal. Jo que vaig entrar al món de les sardanes l'any 69 del segle passat, i vam viure uns quants anys encara del franquisme, mai se'ns havia prohibit fer coses de sardanes. Ara, en poc temps, fa 7 o 8 anys, una ballada a la Rambla, ara una altra cosa, i ara l'exposició i tot. Què hi ha al darrere d'això, d'aquestes prohibicions envers sardanes? No ho sé. Només explico els fets.
6: Des de la colla sardanista expliquen que els sap molt de greu que per ells es torni enrere amb prohibicions d'una cultura tan arrelada al país i al municipi.
1: Fa un mes que es va presentar el llibre El foc, la nostra il·lusió, amb textos de Marc Ribas i il·lustracions d'Helena Ribas. Aquest dimecres a la tarda, a les portes de la Festa Major del Vendrell, s'ha organitzat un taller familiar al Portal del Pardo relacionat amb el contingut del llibre i que ha estat tot un èxit. Ens ho explica Sílvia Martínez i sentirem al mig de la notícia a Marc Ribas Guasch, impulsora del taller i autora del llibre.
8: Més de 30 famílies han participat en el taller Endinsa't al foc per continuar fent boca de cara a la Festa Major del Vendrell, que comença aquest dissabte. Es tracta d'una proposta impulsada per Marc Ribas, que fa tot just un mes presentava el llibre infantil El foc, la nostra il·lusió, Diables i bèsties del Vendrell, amb dibuixos d'Helena Ribas. Davant l'èxit de la publicació i el protagonisme que prenen els elements de foc durant la Festa Gran de la Vila, van decidir col·laborar amb la programació festiva d'aquests dies.
9: Realment, també els protagonistes d'aquest llibre són les entitats de foc, que el seu màxim lluïment és per Santa Anna i també per Santa Teresa. Al final, aquest llibre és un llibre per tot l'any, en què les bèsties del Vendrell tinguin, els grups de foc del Vendrell tinguin un valor que ens acrediti realment com a capital del foc, perquè si tu expliques a qualsevol persona que aquí al Vendrell tenim 13 grups de foc, evidentment ningú pot dubtar de la capitalitat que ens hem atorgat, no? I aquest taller vol reivindicar també, des de ben petits, aquesta riquesa cultural que tenim al voltant del foc.
8: Un grup de nens i nenes han omplert amb collage un caramot de 5 metres de llarg, mentre altres han gaudit d'un teatre d'ombres protagonitzat per les bèsties de foc. La proposta ha estat tan ben rebuda que les places es van exaurir tan bon punt es va publicar l'activitat. Ara només queda gaudir del foc als carrers i del llibre a casa.
1: I ara, si ens ho permeten, parlarem de nosaltres mateixos, perquè Ràdio Televisió del Vendrell ha renovat completament la seva pàgina web, reconvertint-la en una plataforma digital multimèdia on la informació, el vídeo i la ràdio conviuen de manera integrada. Amb un disseny més adaptat al consum actual, la nova web ofereix una navegació més intuitiva, una jerarquització més clara dels continguts i un espai específic dedicat als continguts a la carta. Tot plegat ens ho expliquen també en Josep Escanyo, director gerent de Ràdio Televisió del Vendrell, i Jordi Sonet, de l'empresa Reset Tècnic i impulsora d'aquest nou web.
2: La renovació de la pàgina web de Ràdio Televisió al Vendrell suposa una evolució estratègica que adapta el mitjà als nous hàbits de consum digital, situant-lo en una posició competitiva dins del panorama dels mitjans locals catalans. Un canvi de paradigma que desemboca en una plataforma on la informació, el vídeo i la ràdio conviuen de manera integrada.
10: Hem passat de tenir, de fer televisió i abocar-la a la web, no? És una web que recull tot el que fem a la televisió, a crear un diari digital amb un espai a la carta. O sigui, un diari digital que prioritza l'actualitat amb totes les notícies i un espai a la carta on tothom pot recuperar, quan cregui convenient, tots els programes que estem fent, tots els continguts que generem a la televisió. Per tant, una web molt més jerarquitzada i molt més intuïtiva a l'hora de navegar.
2: La nova pàgina diferencia millor els nivells d'importància de la informació, el que permet identificar de manera més senzilla els temes destacats. A més, el nou espai de continguts a la carta facilita la recuperació dels programes allargant la seva vida útil.
11: A la web actual el que hem intentat és donar-li un aire molt més modern. Ens hem basat en tal com estan fetes la majoria de plataformes que hi ha actualment al mercat, val? I el que hem optat és per crear una web que està més enfocada a la part notícies, dia a dia, tot el que està passant aquí al Vendrell, i per l'altra banda una secció que és la tele a la carta. Aquesta secció està definida per cada un dels programes que fa la televisió i engloba doncs, tot l'històric de tot el que ha anat passant els darrers anys.
2: Una estructura més neta, modular i visual, amb un protagonisme més accentuat per a les imatges, que acaba desembocant en un model alineat amb les tendències actuals, on bona part dels usuaris accedeixen als continguts des del telèfon mòbil.
1: I canviem ara de temàtica perquè la 8a convocatòria d'impuls pel territori de la Fundació PINAE repartirà un total de 700.000 euros per a 36 iniciatives d'entitats del teixit associatiu i de recerca de la vegueria del Penedès. A la comarca del Baix Penedès, la Fundació ha seleccionat 7 projectes en aquesta edició.
6: El patronat de la Fundació PINAE ha resolt la 8a convocatòria d'impuls al territori, una iniciativa que consolida el seu paper com una de les principals eines de suport a entitats de la vegueria Penedès. Amb una dotació econòmica de 700.000 euros en total, es podran desenvolupar 36 iniciatives socials, inclusives de cultura, esport i ambientals, amb un impacte directe per a més de 13.000 persones. Les 114 propostes rebudes s'han avaluat d'acord amb criteris de viabilitat tècnica, econòmica i d'impacte al territori vinculats als objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. El Baix Penedès ha estat representat en 7 dels 36 projectes dotats, amb una distribució diferent segons cadascuna de les 4 modalitats de la convocatòria. La primera modalitat, referent a l'acció social, rebrà fins a 25.000 euros per projecte. N'hi formen part la Federació Catalana de Voluntariat Social amb el projecte Volin, Inclusió i Participació Comunitària i l'empresa d'inserció de les comarques de Tarragona pels seus polígons inclusius 2.0. Per la segona modalitat de projectes inclusius de cultura, esports i hàbits saludables s'hi destinaran fins a 10.000 euros. Els representats d'aquest tipus a la comarca són els projectes Torregasa Viva, Cultura, Salut i Territori en Comunitat de la Societat Cultural i Recreativa de Torregasa i el projecte de Tiramarc per a la prevenció del limfedema en persones amb càncer de mama, Arc i Vida, de l'Associació Penedès contra el Càncer. Per a la tercera, que classifica els projectes de sostenibilitat ambiental, es rebran fins a 15.000 euros. El grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, amb el foment de la biodiversitat de les madrigueres a través de la pastura regenerativa i l'entitat Demà Diumenge en Marxa i la seva comunitat contra la pobresa energètica, han estat els dos representants de la comarca. Per la darrera modalitat, la de recerca científica, s'hi destinaran fins a 50.000 euros. L'únic dotat al Baix Penedès ha estat el Món Inclusiu de Calafell amb el seu projecte de les necessitats a l'acció i intervenció social en famílies en contextos d'inclusió i neurodiversitat. Els projectes s'iniciaran a partir del setembre i tindran una durada màxima de 12 mesos o 24 en cas de la darrera modalitat. La Fundació farà un seguiment rigorós durant tota la seva execució per garantir que els projectes aconsegueixin canviar la realitat per fer un món més cohesionat, més just i millor per a les persones i el territori.
1: I abans dels esports, encara un darrer apunt de cultura, perquè aquest dimecres la sala Benvinguts Socies del Centre Cultural García Lorca ha acollit l'exposició del primer premi de pintura Paco Aguilera, un projecte artístic que neix amb la passió d'estimular i promoure la creativitat de les persones amb discapacitat intel·lectual. I sentirem Àngels Ortega, directora assistencial de la Fundació Villablanca.
6: La Casa Cultural Andalucía García Lorca ha estat l'escenari de l'exposició inaugural del Premi Paco Aguilera, la primera edició d'una iniciativa que vol posar en valor el poder transformador de l'art com a eina d'expressió, comunicació i inclusió per a les persones amb discapacitat intel·lectual. El projecte ha estat impulsat per la Fundació Villablanca, que gestiona residències i centres de dia per a persones d'aquest col·lectiu.
12: El més important, i a mi el que m'agradaria que la persona que vingui a veure aquesta exposició tingui molt present, que ha de mirar l'obra i que ha de tenir en compte que darrere de cada obra hi ha una persona amb moltes capacitats, perquè per això l'obra és tan bonica. I aquesta és la gran essència de l'art. Aquí tots som iguals, no hi ha diferències. I això és el que busca aquest premi, al final.
6: El premi porta el nom de Paco Aguilera, com a homenatge a una figura inspiradora en el món de la psiquiatria que va creure en l'art com una eina de comunicació per les persones amb discapacitat intel·lectual vinculant la teràpia amb la creativitat. En aquesta primera edició han participat 127 artistes procedents de 28 entitats d'arreu de Catalunya amb representació vendrellenca. La Fundació Santa Teresa ha rebut el tercer premi amb l'obra conjunta Sota el cel estrellat.
12: Li volíem donar prioritat els municipis dels artistes i sobretot els municipis dels artistes guanyadors, no? De fet, aquesta exposició ha voltat per més de 10 poblacions de tota Catalunya, des de Manresa, ha estat aquí a Tarragona a diverses poblacions.
6: La convocatòria per optar al segon premi Paco Aguilera de l'any vinent ja és oberta. Des de la Fundació asseguren que el municipi tornarà a ser el punt de trobada per mostrar les obres guanyadores.
12: Quan crees la sensibilitat per l'art, possiblement jo estic convençudíssima que evidentment també vindrem al Vendrell i farem tot el possible per arribar al màxim de llocs possible, perquè l'objectiu és que tothom tingui clar que l'art no entén de capacitats.
6: L'exposició d'enguany es podrà veure fins al 23 d'agost de 5 a 8 del vespre a la sala d'exposicions del Centre Cultural.
13: Els esports en Jordi Graell.
14: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ja coneix el seu camí a la Lliga Catalana Plata 2026-2027. Després de sortejar-se el calendari de l'Hockey Lliga Plata la setmana passada, aquest dimecres la Federació Catalana de Patinatge ha anunciat els grups de la seva competició de pretemporada. Un torneig que els jugadors de Toni Porta van ser capaços de guanyar fa 2 anys, però on el principal objectiu és dur a terme la millor preparació possible de cara a la Lliga Domèstica. Així doncs, els roig i negres han quedat enquadrats al grup D, l'únic dels 4 grups que està format per només 3 equips i que, a banda del Vendrell, també comptarà amb l'Auto Bigatana Patí Vic i el Sant Cugat. Els vendrellencs debutaran a Vic al cap de setmana el 29 i 30 d'agost, mentre que a la segona jornada intersetmanal els tocarà descansar mentre s'enfronten els altres dos rivals. Finalment, els de Porta tancarà la fase de grups al cap de setmana del 5 i 6 de setembre al Pavelló Quim Tomàs contra el Sant Cugat. Una fase prèvia on el Vendrell tindrà la baixa sensible de Jordi Ferrer, que arrossega una sanció de 2 partits arran de la seva expulsió a l'últim duel de la Lliga Catalana de l'any passat contra el Lloret Vilaesportiva. Per tal d'accedir a la fase final, els roig-i-negres han de quedar campions al seu grup i aleshores es classificarem per la final a 4, que es disputarà una seu encara per determinar al cap de setmana del 12 i 13 de setembre i on s'enfrontarien a semifinals contra el primer del grup A, format per Inoestètic Sant Just, Espanyol, Corredor Mató Palafrugell i Previ Integral Mollerussa. I seguim parlant d'esport juvenil, perquè el Consell Esportiu del Baix Penedès i la Consellera Comarcal de Joventut han unit forces per crear un programa conjunt adreçat a persones joves de la comarca. Es tracta d'una iniciativa que es posa en marxa a partir del setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar, i que permetrà fer esport de manera vehiculada amb les associacions juvenils del Baix Penedès. Escoltem el president del Consell Esportiu del Baix Penedès, Jaume Domingo.
15: Activar els joves amb activitat física i esportiva, no una activitat física i esportiva, diguéssim, de rendiment esportiu ni de consecució d'objectius esportius importants, sinó senzillament per passar-s'ho bé, perquè es coneguin, perquè facin comarca i facin els seus pobles, i el que plantegem és això, que a través de l'activitat física fem comarca. Consisteix en uns jocs esportius, diguem-ho així, on els diferents grups de joves de les del municipi, dels municipis diferents de les comarques aniran participant, i es pensa que també pot ser una eina claríssima de poder activar aquesta gent jove cap a l'activitat física i esportiva del país.
14: I escoltem també la tècnica del Consell Esportiu del Baix Penedès, Maria Fernández.
16: Hem iniciat aquest programa per incentivar associacions i entitats juvenils de la comarca, que més o menys en tenim una en cada municipi, i també altres entitats que siguin folklòriques o siguin de lleure dels municipis del Baix Penedès i puguin sumar. I la idea és que n'hi hagi diferents durant tot el curs escolar, des del setembre, que intentarem que sigui la primera, fins a l'estiu, que hi hagi diferents anfitrions i potenciar, doncs, això, el sentit de pertinença, l'associacionisme i potenciar que hi hagi activitat física i lúdica i, sobretot, doncs, una relació entre tota la comarca del Baix Penedès.
14: La idea va sorgir del Consell Esportiu del Baix Penedès, que va traslladar la proposta de joventut del Consell Comarcal i que, a través de l'Oficina Jove, es va sumar ràpidament al projecte. Escoltem el conseller comarcal de joventut, Marc Palau.
17: Iniciatives que creiem que poden ser bones pel jovent de la comarca, que englobarà entitats juvenils de tota la comarca, així com altres entitats que s'hi puguin sumar, i que donem valor a aquells jocs tradicionals que potser no són tan arrelats ni tan practicats, no?, durant el dia a dia dels joves, i donar-li, doncs, aquesta sortida i aquesta activitat, com deia el Jaume, a nivell de comarca, a nivell de joves, i poder-los donar, doncs, una iniciativa més per poder compartir entre ells i elles, i que això, doncs, sigui un èxit per tots i totes.
14: I escoltem també el responsable de l'Oficina Jove del Baix Penedès, Daniel Bartra.
18: A partir d'aquestes activitats i els objectius que ens hem plantejat, ens quadren molt tant de la vessant de la salut, del tractament de la salut, de potenciar les prevencions de riscos i també de la participació. Per tant, des de l'Oficina Jove, endavant amb aquesta activitat. Ens va agradar molt la proposta que vam rebre des del Consell Esportiu i esperem que aquesta col·laboració entre les dues entitats sigui duradera i puguem aconseguir amb molt bon escreix els objectius que ens hem proposat.
14: Properament, el Consell Esportiu i l'Oficina Jove anunciaran com es duran a terme les inscripcions.
19: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.

0: temps amb Marc Rodero.
1: Arriba, doncs, com és habitual, aquest punt de l'informatiu de parlar de la previsió meteorològica en companyia, com sentíem, del nostre company, en Marc Rodero. Bon dia, Marc, què tal, com estàs?
2: Molt bon dia, Lolo, bon dia a tothom.
1: Com es presenten les properes hores aquí al Vendrell i tot allò que consideres adient de la resta de la comarca?
2: Les properes hores es presenten tranquil·les, eh? De fet, avui acabarem el dia amb tranquil·litat, amb estabilitat. Pot aparèixer algun nuvolet cap a l'interior, la resta d'algun ruixat que es pugui formar cap a les àrees de muntanya, però en conjunt avui acabarem el dia amb tranquil·litat. Avui acomiadem ja aquesta onada de calor, ha durat poquet, un parell de dies. Avui tenim el pic més alt, tot i que no ho hem notat gaire a casa nostra, i encetem a partir de demà, i en especial al cap de setmana, un nou escenari, un escenari que ens portarà a una davallada notable en les temperatures, o podríem dir millor una normalització en les temperatures i un canvi d'aires. Deixarem enrere aquestes masses tan pesades, aquesta pols en suspensió, aquesta calitxa, i de nou mirarem amunt i veurem el cel de color ben blau, que ja fa moltes setmanes que de moment no l'estem veient. Això vol dir que arriba aire fred a l'altura, la dinàmica canvia, tindrem més flux de vents atlàntics, més humits, i per tant farà, doncs, que la situació tendeixi a inestabilitzar-se una miqueta. Això vol dir també que si d'una banda baixen les temperatures és perquè per dalt arriba aire fred, i aquest aire fred que arriba per dalt, doncs, també ens fa pensar que poden haver-hi alguns ruixats, algunes tempestes cap a l'interior, però que sobretot el dia de Santana, ja ho avancem una miqueta, ens faran estar una miqueta alerta. Per tant, tot no pot ser, de moment. De baixa temperatura, sí, estarem més confortables, també farà calor, clar, evidentment, estem a la canícula, però sí que és cert que aquest canvi de temps es farà estar una miqueta matents, una miqueta alerta, a veure què passa també per les zones altes, perquè es poden desenvolupar aquestes nuvolades. Però això, Lolo, ho deixem pel diumenge. Divendres i dissabte, en conjunt, a dia d'avui, força més tranquil, força més estable, però això sí, amb un ull molt posat, posadíssim, el 25 i el 26, perquè la situació tendeix a canviar.
1: Per tant, doncs, aquests dos titulars, per dir-ho d'alguna manera, d'una banda, doncs, aquesta normalització de les temperatures, que ningú es pensi aquesta baixada implicarà que ja ens posem la rebequeta al vespre, vull dir, normalització, i per l'altra, doncs bé, divendres i dissabte sembla que el temps acompanyarà, i l'únic dubte que podríem tenir seria diumenge, recordem-ho, 26 de juliol, dia de Santana, Cercavila, dia de Castellera, Versos, i per tant, alerta, oi?
2: Evidentment, això és el que ens tocarà estar una miqueta pendents, eh? Vull dir, ho acotarem bàsicament el dia 26. Ja el dia 25 notarem que la cosa canvia, perquè no hi haurà un cel serè i ja hi haurà una miqueta més de moviment, una miqueta més de dinamisme, però els models a dia d'avui, que poden canviar, lògicament,
1: poden canviar.
2: Però els models a dia d'avui ens indiquen que seria el dia 26, el diumenge, el que mantindríem una miqueta més d'inestabilitat. Insistim que bàsicament cap a l'interior, eh? Difícilment a la costa, però tenim molta calor acumulada, tenim el mar a 28 graus i tot això de vegades fa ballar una miqueta el pronòstic.
1: Perfecte, Marc, doncs estarem molt pendents. Moltíssimes gràcies, com sempre, un dia més. A reveure.
2: Adéu-siau, bona tarda.
1: I fins aquí aquest informatiu de Ràdio El Vendrell, amb Marga Márquez als controls tècnics i Lola García a la locució, com sempre, amb el suport de tota la redacció de Ràdio Televisió del Vendrell. Les notícies continuen a la sintonia de Ràdio El Vendrell, Televisió del Vendrell, web i xarxes. Que acabeu de passar un molt bon dia. A reveure.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El servei a les línies de rodalies afectades per l'esvoranc que les obres de l'R2 a Montcada no es podrà reprendre fins almenys la setmana que ve. Els treballs se centren en aquests moments a tapar amb formigó l'esvoranc, mentre que des del govern espanyol se centren a donar tranquil·litat al veïnat.

0: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
1: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que les joies van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència.
1: Avui tenim actiu un nou avís de perill per calor extrema, especialment a les comarques de Ponent, on se superarà amb facilitat els 40 graus. Última hora de la situació amb Luis Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Situació encara del tot canicular. I, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42, 43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa, per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas algun ruixat molt aïllat, a l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al Massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: La calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia.
2: N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a prendre mesures, com per exemple desgravar per l'aire condicionat. Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC, alerta del risc.
4: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
1: En cultura, tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana.
2: Engega amb un concert de la Fúmiga aquesta nit i té també com a plats forts els Pets o Maria del Mar Bonet. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats.
1: En esports, Toni Castro, el Barça, per fi ha anunciat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
5: A punt de començar la presentació del futbolista procedent del Borussia Dortmund, que ha signat 5 temporades pel Barça. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, velocitat i desequilibri.
1: El control de so, Ival López, a la coordinació, Artau Bellavista i Regina González, passen gairebé 4 minuts de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La circulació de trens a l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins a la setmana que ve arran de l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però sí que es continuarà monitoritzant per si hi apareix algun dany més. Tècnics de DIF segueixen omplint de moment el forat d'en Formigó mentre investiguen les causes. L'Ajuntament de Barcelona es reunirà aquesta tarda amb els veïns i obre un punt d'informació al casal del barri. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Missatge de tranquil·litat dels responsables de DIF un cop fetes les primeres inspeccions. No s'han detectat danys als edificis propers ni a les vies, tot i que la circulació de trens de l'R2 i l'R11 es manté tallada fins la setmana que ve. Tècnics de DIF continuen omplint el forat amb formigó. Es farà de manera intensiva les 24 hores i durarà uns quants dies. La grua que va caure a l'esvoranc no es retirarà i quedarà soterrada per evitar riscos. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, parla de les causes.
8: La impressió és que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y ya adelanto que ninguna de ellas tiene fundamento.
7: Dissabte es concretarà la data per restablir la circulació de Rodalies i s'obre un punt d'informació als veïns al casal del barri de Vallbona, al districte de Nou Barris.
1: Encara un altre incident a la capital, a Barcelona. Els serveis d'emergència han aconseguit extingir aquest matí la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants. L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Els bombers han estat treballant tota la nit a l'entorn de la flamarada provocada pel gas, però es va decidir no apagar-la perquè es va considerar, com ha explicat el cap d'intervenció de bombers, Albert Ventosa, que seria perillós.
10: L'estratègia ha estat de no extingir. No extingir.

0: i el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de flagració.
1: Finalment, els treballs s'han dirigit a bloquejar les quatre canonades que portaven gas a la fuita. Una vegada fet això, al migdia la flama s'ha extingit. Ara, segons ha dit el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, es treballa per tornar a la normalitat.
2: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
1: S'espera que els treballs per retirar la màquina s'iniciïn aquesta mateixa tarda. L'incident ha obligat a tancar els comerços de la zona i a aturar el funcionament del bus llançadora que comunica les línies 5 i 1 del metro de Plaça de Sants. No s'ha confinat els veïns, però se'ls ha demanat que abaixessin persianes i no sortissin als balcons. Pel que fa als ferits, 4 es van traslladar al Vall d'Hebron i 4 més a l'Hospital Clínic, i tots evolucionen favorablement.
3: I l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un pla de suport dotat amb 100.000 euros per als comerços que han resultat afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Collboni ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per al seu fons de comerç. L'objectiu és compensar l'aturada de l'activitat dels comerciants i ja hi ha algunes accions en marxa.
5: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar doncs, aquesta aturada de la seva activitat.
4: El pla de suport municipal s'afegirà als ajuts anunciats pel govern, que ja ha aprovat un primer paquet de mesures urgents per donar suport als particulars, comerços i altres operadors econòmics afectats per l'esvoranc.
6: Notícies en xarxa.
3: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebedrà el seu valor. A més, ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència i que hagin quedat en l'aire 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola. Amon Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. L'expresident Zapatero ha negat haver tingut cap paper ni vincle amb el rescat de Plus Ultra, però ha admès haver facilitat contactes entre persones.
8: Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
7: Respecte a les joies taxades oficialment per 1.300.000 euros, Zapatero ha dit que en contradirà el valor i ha explicat que van ser un regal de cortesia i que no en volien fer res.
8: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada. Pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. Todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no? Que es, en fin, para mí, que la gente que me conoce, yo no tengo ninguna relación, es que no entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro.
7: L'expresident espanyol ha denunciat que les seves agendes s'han fet públiques deixant al descobert activitat de 2 anys amb noms i dades de 150 persones. Ha assegurat que això és un judici paral·lel i que haurà de tenir conseqüències perquè s'han saltat l'estat de dret. I ho ha contraposat amb el fet que la sentència sobre l'amnistia feta pel TJUE no se'n va saber res de res fins que no es va fer pública dijous passat.
3: Seguim a Madrid, on està en marxa el darrer ple del curs al Congrés dels Diputats. Aquesta tarda s'hi debatrà la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA.
4: Per a Catalunya suposaria comptar amb 17.000 milions d'euros i Junts permetrà, de moment, que tiri endavant. D'altra banda, el govern espanyol veurà com li tomben el sostre de despesa que ha fixat per a les comunitats autònomes i municipis.
3: Encara en l'àmbit polític, el govern espanyol ha presentat la candidatura de Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball,
4: que és l'agència de les Nacions Unides dedicada a promoure el treball digne, els drets laborals i la justícia social. Si aconsegueix el càrrec, Díaz es convertiria en la primera dona i la primera espanyola al capdavant de l'organisme. En un missatge a xarxes socials, el president Pedro Sánchez ha destacat que la seva experiència i vocació de consens la converteixen en una excel·lent candidata.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Avui nou avís de perill per calor extrema que torna a disparar el risc d'incendi. Per això Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem de foc forestal a 156 municipis i s'han tancat dos nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant.
4: Que s'afegeixen als cinc parcs naturals tancats prèviament, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmanell Marmellà, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. Preocupen sobretot les zones de Ponent i Terres de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció per aquesta jornada.
9: Podem tenir de nou episodis de simultaneïtat amb diversos incendis actius i és important doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també doncs, és important protegir-nos i no fer doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
4: La consellera també ha instat a mantenir la prudència en les zones de bany i platja. Des del 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines catalanes i 12 a les platges.
3: Justament avui hem sabut el risc que té la calor per a la salut i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a les administracions a no infravalorar-ho i prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Les temperatures mínimes han pujat de forma continuada des dels anys 70 a la capital i a avisen d'un risc significatiu per a la salut a partir dels 24 graus nocturns, sobretot per a les persones grans. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Barcelona és una illa de calor a la nit quan deixa de bufar la marinada i hi han mort més de 700 persones entre l'any 2007 i el 2018. És per les mínimes tòrrides, unes 150 persones més que no pas per la calor diurna. Ho revela un estudi del Centre de Política del Sol de la Universitat Politècnica i els autors i autores demanen als governs que posin el focus en les elevades temperatures a la nit i que prenguin mesures. Un dels experts és Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
11: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el Pla de Barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitatges.
10: Els investigadors demanen més zones verdes a Barcelona i insten a fer canvis en el sistema de certificació energètica dels habitatges per ajustar-lo a la realitat climàtica actual.
3: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Provinents de la 33a promoció de l'Escola de Policia, aquests nous efectius en pràctiques reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Helios, el cos policial també reforçarà amb 82 efectius i nous comandaments als municipis de costa. A més, hi haurà un reforç als agents ARRO. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total. Són 1.625 més que el maig, ara fa dos mesos.
4: I gràcies a aquest desplegament, els Mossos comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven el cos el maig de 2026. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals d'aquest Pla Helios.
12: Tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
4: I ha apuntat a on posaran l'accent durant aquests mesos d'estiu.
12: La multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i per últim l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
4: Trapero també ha esmentat els quatre eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
3: És un quart de tres, moment per a les notícies econòmiques. El Banc Central Europeu està reunit a Frankfurt amb la idea de mantenir els tipus d'interès al 2,25%, tot i la represa dels atacs a l'Orient Mitjà.
4: La majoria dels governadors estan a favor de congelar el preu del diner després que la zona euro registrés una inflació del 2,8% al juny.
3: La Cambra de Comerç de Barcelona revisa 3 dècimes a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per enguany, fins al 2,5%.
4: La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació en un context en què la demanda interna es manté com a principal motor de l'economia.
3: L'agència tributària destapa 333 milions de frau fiscal el 2025, és un 13% més que l'any passat.
4: La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica que remunta al 2015, únicament per darrere de l'any 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
3: I Repsol dispara els seus beneficis en un 265% la primera meitat de l'any, fins als 2.200 milions.
4: El resultat està molt influït per l'augment del preu del petroli derivat de la guerra a l'Orient Mitjà, que ha provocat una revalorització dels estocs de Repsol de més de 823 milions d'euros.
3: Una cinquantena de persones, la majoria treballadors de l'escorxador Le Porc Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri. Ho han fet per reclamar la reforma d'aquesta infraestructura. La mobilització ha estat convocada per Comissions Obreres i arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu en un episodi de fortes pluges. El 9FM, Guillem Sánchez.
13: Dilluns que ve començaran les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga. Així fa temps que ho exigeix Comissions Obreres. I és que aquest és un pas molt freqüentat pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, especialment de l'escorxador, que diàriament passen caminant en bicicleta per aquest gual inundable. La reclamació va prendre forma ara fa 6 anys quan 2 treballadors van perdre la vida en ser arrossegats pel corrent d'aigua en aquest punt crític. Aquest dijous el sindicat hi havia convocat una concentració arran de la paràlisi per dur a terme unes obres de les quals se n'ha informat del seu començament aquesta mateixa setmana. Escoltem Kilian Pérez, secretari d'Organització de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
14: La lentitud de l'administració en poder fer una cosa que ja portava acordat des de fa més de 2 anys, que això és un problema, i la segona, ens estan comunicant des del Mediocat que s'estan esperant a finals d'agost, setembre i octubre molt plujós, i aquesta obra que ja fa 6 anys es va emportar la vida a 2 companys i companyes no s'ha fet, i tenim una preocupació brutal.
13: L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i el de Santa Eugènia, amb 95.000 euros cadascun. Le Porc Gourmet hi afegirà 50.000 euros més. Els treballadors de l'escorxador, més de 2.000, expliquen que han hagut de conviure amb una situació que no els agrada.
3: D'Osona a Tarragona, on la platja de la Rabassada ha estrenat un dispositiu acústic d'ajuda al bany per persones invidents. Els usuaris poden entrar a l'aigua de manera autònoma i segura a través d'un sistema de balises que donen informació sonora. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
15: Les persones amb diversitat funcional visual escoltaran missatges acústics que explicaran el funcionament del sistema quan arribin a la platja. S'han instal·lat 2 tòtems que emetran la informació perquè puguin banyar-se sense acompanyant. L'espai dins el mar està acotat per 4 balises sonores i tàctils que permetran una millor orientació dins de l'aigua. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, diu que aquesta temporada s'ha ampliat l'oferta de serveis adaptats a la platja.
16: Hem ampliat una mica el servei, no? I en aquest cas hem instal·lat un sistema de balises, un sistema d'audioguia perquè les persones amb diversitat visual, no? I amb problemes o reduïda, no? Doncs puguin gaudir del bany i puguin gaudir del lleure de la platja.
15: A banda de Tarragona, Cunit també ha incorporat aquest sistema.
3: A la Selva Blana ja viu una de les cites més esperades de l'estiu. La vila torna a convertir-se en la capital dels focs artificials amb el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. 5 pirotècnies de 3 països competiran per oferir el millor espectacle sobre la badia. Televisió de la Selva, Paula Fernández, bon dia. Quins participants prenen part en aquesta edició?
17: Bon dia, companys. Doncs, com bé comentava, enguany seran 5 les pirotècnies que competiran en el 54è concurs internacional. El certamen l'obrirà aquest dimecres la gallega Pirotècnia Hosman, Santa Bàrbara d'Ourense. Dijous serà el torn de la portuguesa Pirotècnia Duarte, mentre que divendres dispararà una altra empresa gallega, la Pirotècnia Xaraiba, també d'Ourense. Dissabte serà el moment d'una de les grans habituals del concurs, la Pirotècnia Valenciana, que intentarà revalidar el títol i aconseguir la seva 5a victòria consecutiva. Finalment, diumenge, tancarà el certamen la xinesa Jilin Fireworks, procedent de Liujiang, considerada la capital mundial dels focs artificials. Tots els espectacles començaran a 2:15 de la nit i un any més Blanes intentarà doncs, convertir-se en aquesta capital dels focs d'artifici d'Europa, però que un any més ho aconseguirà.
3: Gràcies, Paula Fernández. I ara és moment per a la informació cultural. Ja està tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana, que engega amb un concert de la Fúmiga, que estem escoltant. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats i només queden algunes entrades de dia per veure les propostes destacades que pugen enguany a l'escenari. Canal Blau, Carles Monasterio.
18: La Fúmiga actuarà per primera vegada al Tinglado en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents de l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també arreu dels països catalans. Ricard Llenas és de l'organització del Tinglado.
19: Estan fent una gira comiat i ens fa molta il·lusió que un dels punts de parada sigui aquí al Tinglado, que no havien tocat mai, i és un grup que ha estat un fenomen al País Valencià, però de tots els països catalans. Per tant, ens fa molta il·lusió que també puguin venir aquí a acomiadar-se del seu públic.
18: La nit d'avui la completaran el raper ribetà Rata Yape, la covellenca Ocdeu, Clara Pella, Svetlana, que presentarà nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn d'altres grups destacats, com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tinglado, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte serà la nit més punk, amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.
3: I passem també per Tortosa, allà a l'Ajuntament, ultima els detalls de les festes de la Cinta, la festa major de la localitat. Sota el lema Festa, Diversitat i Tradició, el programa està farcit de diversos actes culturals, concerts i també actes tradicionals. Ràdio Tortosa, David Benito.
20: La Lúbdic Band, Triquell i Al·lèrgiques al Polen són les caps de cartell de Festes de la Cinta 2026. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Tortosa en una roda de premsa on ha donat a conèixer els detalls de tot el programa. La Fundació Mercè Pla, que compleix 50 anys al costat de les persones amb diversitat funcional, protagonitzarà el pregó d'aquesta edició amb l'objectiu de reconèixer la seva tasca professional. Mar Lleixà és l'alcaldessa de Tortosa.
21: Que són 50 anys de trajectòria, 50 anys acompanyant a persones i famílies de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I esta fundació és una entitat compromesa amb la inclusió social i en la millora de la qualitat de vida de les persones amb diferents discapacitats.
20: Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb Lia Sampai, Pepet i Marieta i Montse Castellà, tanquen la programació musical de les Festes Majors de Tortosa, que començaran el 29 d'agost fins al 7 de setembre.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ha presentat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi, que es procedeix del Borussia Dortmund.
22: Bon dia, Marta. El futbolista de Múnich signa com a blaugrana per les properes 5 temporades. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre, aportant velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic del Barça, que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta de l'Alemanya. La presentació és a marxa. De fet, acaba de dir que coincidir amb Hansi Flick és el principal motiu per venir al Barça. I també aquest migdia el Barça ha fet oficial la renovació de Caroline Graham Hansen. L'extrem noruega seguirà sent blaugrana les properes dues temporades. Graham assegura que mai va dubtar a seguir el club blaugrana. I també la Lliga F, el Badalona Women, ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena, l'experimentada migcampista manxega de 36 anys. Arriba procedent del Granada, on ha disputat les últimes 13 temporades i aportarà experiència, talent i lideratge.
23: Es un momento vital en el que necesitaba un cambio y siento que Badalona era mi destino favorito para poder pues, iniciar este nuevo proyecto profesional. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento con la inversión de Mercury 13. Creo que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino español a día de hoy. Y ser partícipe de ello pues es un privilegio y sobre todo pues a nivel deportivo creo que me voy a encontrar, ya me las he encontrado, a jugadoras de una calidad brutal.
22: Més futbol, el Nàstic ha presentat aquest migdia quatre jugadors d'una tirada, Eugeni Valderrama, Pere Marco, Manel Rollo i Toni Gavarri. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
15: En un escenari molt tarragoní, també molt patrimonial, el primer que ha pres la paraula és el davanter valencià, Pere Marco, assegurat que no ha pogut dir no al Nàstic.
24: De decirle que no al Nàstic, la situació on esté, en primera ref o en cualquier categoria, yo creo que es difícil. Y bueno, hablé con Tom, que me conocía de Castellón, y también lo que ha dicho Eugeni. Fueron 10 minutos de conversación y i ja tenia decidit que jo a venir aquí.
15: També ha estat presentat el migcampista Eugeni Tarragoní, que va debutar amb el Nàstic sent juvenil el 2012 i que torna a casa, així com un altre del territori, el lateral del Canà, Manel Royo. Toni Gavarri vestirà de gran a les pròximes dues temporades i ocuparà la posició de migcampista. També s'ha presentat avui en un acte obert als aficionats al monument del Fòrum de la Colònia. Debutaran dissabte en el primer amistós de pretemporada davant de l'Andorra.
22: I en waterpolo, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia els quarts de final de les World Cup Finals a Sydney. Els de David Martín, amb 12 de 15 jugadors catalans, han dominat el partit, però els anfitrions han empatat a 18 en l'últim segon i han caigut els penals. Per tant, la selecció masculina ha quedat eliminada. En canvi, Marta, la selecció femenina, amb 13 de 14 jugadores catalanes, jugarà demà la semifinal contra Rússia després de superar Hongria ahir per 8-7.
3: I aquí us n'informarem. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
6: El diccionari Termcat.
5: Paraules noves que ja pots dir.
6: Festuc o pistatxo. Fruit en drupa, ovoide i vermellosa del festuc, pistatxa vera, que conté una llavor comestible de consistència mantegosa i gust dolç i resinós.
8: Totes dues paraules, tant festuc com pistatxo, són igualment correctes en català. Tot i sonar tan diferents, tenen l'origen en la mateixa paraula grega, pistachion. En un cas, del grec va passar a l'àrab, que va donar fustac o fustuc, i de l'àrab va arribar al català com a festuc. En l'altre cas, la paraula grega es va aturar a Itàlia i va derivar en pistacchio, i d'aquí va passar al castellà pistacho o al francès pistache. El pistacho català sembla que s'imposa a partir de tots dos, del castellà i del francès. En diguem d'una manera o d'una altra, mengeu-ne que són molt bons.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El servei a les línies de rodalies afectades per l'esvoranca a les obres de l'R2 a Montcada no es podrà reprendre fins almenys la setmana que ve. Els treballs se centren en aquests moments a tapar amb formigó l'esvoranc, mentre que des del govern espanyol volen donar tranquil·litat al veïnat. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions als habitatges propers i també a les vies.
4: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas, no hay ningún daño detectado en la vía, que es la infraestructura más próxima.
2: És dijous 23 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Extingeixen la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. Marc Pijuan.
5: L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres al metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. El cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, explica els pròxims passos.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
2: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
5: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència.
2: Avui tenim actiu un nou avís de perill per calor extrema, especialment a les comarques de Ponent, on se superarà amb facilitat els 40 graus. Última hora del temps amb Luis Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Situació encara del tot canicular. I, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42-43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas, algun ruixat molt aïllat. A l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al Massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. Just. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. I justament avui hem sabut que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia.
5: N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC, alerta del risc.
8: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
2: Ho acabem de saber, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25% i espera el setembre per decidir els pròxims passos després dels nous atacs a l'Iran. En cultura, tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana.
5: Engega amb un concert de la Fúmiga aquesta nit i té també com a plats forts els Pets o Maria del Mar Bonet. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats.
2: En esports, Toni Castro, el Barça per fi ha anunciat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
9: Encara dura la presentació el futbolista procedent de la Borussia Dortmund que ha signat 5 temporades pel Barça. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, velocitat i desequilibri.
2: El control de so Ivan López, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La circulació de trens a l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins a la setmana que ve arran de l'esvoranc causat a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions a les vies, ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però es continuarà monitoritzant per si apareix algun dany més. Tècnics de DIF segueixen mentrestant omplint el forat amb formigó mentre investiguen les causes del sinistre. L'Ajuntament de Barcelona ha ja anunciat que es reunirà aquesta tarda amb els veïns i que obre un punt d'informació al casal del barri. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Missatge de tranquil·litat dels responsables de DIF un cop fetes les primeres inspeccions. No s'han detectat danys als edificis propers ni a les vies, tot i que la circulació de trens de l'R2 i l'R11 es manté tallada fins la setmana que ve. Tècnics de DIF continuen omplint el forat amb formigó. Es farà de manera intensiva les 24 hores i durarà uns quants dies. La grua que va caure a l'esvoranc no es retirarà i quedarà soterrada per evitar riscos. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, parla de les causes.
4: La impressió és que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y ya adelanto que ninguna de ellas tiene fundamento.
10: Dissabte es concretarà la data per restablir la circulació de Rodalies i s'obre un punt d'informació als veïns al casal del barri de Vallbona, al districte de Nou Barris.
2: Els usuaris de les línies R2, R2 Nord i també R11 afectades per l'incident han viscut amb resignació un nou matí de complicacions arran del tall. Alguns usuaris no han fet servir el servei alternatiu establert per carretera i han fet un canvi de plans pel dia d'avui. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
11: La sensació entre els usuaris de l'R2 és de presa de pèl.
12: Que anava a l'aeroport i vaig així una mica collat i no sé com fer-ho. Però bueno, que avui no és el fet és que és cada dia.
13: Pues en San Andrés nos han hecho bajar y coger un bus hasta aquí. Y ahora coger el bus de aquí hasta San Andrés. Y en San Andrés, Sants. Una mierda.
14: La verdad que está bastante complicado y es una pérdida de tiempo. Más que nada para la gente que vive acá y que tiene que viajar a trabajar. Ayer había mucha gente desesperada por llegar.
15: Que en el ciclo que estamos, que estemos así, no lo entiendo. Ahora, lo que pasa es que si en vez de robar tanto, lo metieran donde lo tienen que meter, por ejemplo, en la sanidad, en las carreteras, en la Renfe, iría de maravilla.
11: Alguns usuaris no han fet servir el servei alternatiu per carretera i han canviat de plans per avui.
2: Encara a Barcelona, els serveis d'emergència han aconseguit extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants. L'incident es va produir mentre es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i ha deixat 8 ferits, que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Els bombers han estat treballant tota la nit a l'entorn de la flamarada provocada pel gas, però es va decidir no apagar-la perquè es va considerar, com ha explicat el cap d'intervenció de bombers, Albert Ventosa, que seria perillós.
17: L'estratègia ha estat de no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades, que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de flagració.
16: Finalment, els treballs s'han dirigit a bloquejar les quatre canonades que portaven gas a la fuita. Una vegada fet això, al migdia, la flama s'ha extingit. Ara, segons ha dit el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, es treballa per tornar a la normalitat.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
16: S'espera que els treballs per retirar la màquina s'iniciïn aquesta mateixa tarda. L'incident ha obligat a tancar els comerços de la zona i a aturar el funcionament del bus llançadora que comunica les línies 5 i 1 del metro de Plaça de Sants. No s'ha confinat els veïns, però se'ls ha demanat que abaixessin persianes i no sortissin als balcons. Pel que fa als ferits, 4 es van traslladar al Vall d'Hebron i 4 més a l'Hospital Clínic, i tots evolucionen favorablement.
2: Aquests són incidents causats les últimes hores, però en relació a l'esvoranc de la línia 9 del metro, avui l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en marxa un pla de suport dotat amb 100.000 euros per als comerços afectats per aquest sinistre. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
5: Collboni ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per als seus fons de comerç. L'objectiu és compensar l'aturada de l'activitat dels comerciants i ja hi ha algunes accions en marxa.
18: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar aquesta aturada de la seva activitat.
3: Notícies en xarxa.
2: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estiguin respectant la presumpció d'innocència i que s'hagin destapat 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Tot plegat ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola. Mont Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. L'expresident Zapatero ha negat haver tingut cap paper ni vincle amb el rescat de Plus Ultra, però ha admès haver facilitat contactes entre persones.
20: Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
19: Respecte a les joies, taxades oficialment per 1.300.000 euros, Zapatero ha dit que en contradirà el valor i ha explicat que van ser un regal de cortesia i que no en volien fer res.
20: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada. Pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. Todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no? Que es, en fin, para mí, que la gente que me conoce, yo no tengo ninguna relación con, es que no entran con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro.
19: L'expresident espanyol ha denunciat que les seves agendes s'han fet públiques deixant al descobert activitat de 2 anys amb noms i dades de 150 persones. Ha assegurat que això és un judici paral·lel i que haurà de tenir conseqüències perquè s'han saltat l'estat de dret. I ho ha contraposat amb el fet que la sentència sobre l'amnistia feta pel TJUE no se'n va saber res de res fins que no es va fer pública dijous passat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Avui, nou avís de perill per calor extrema que torna a disparar el risc d'incendi. Per això, Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem de foc forestal a 156 municipis i s'han tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant.
5: Que s'afegeixen als 5 parcs naturals tancats prèviament, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmell, Marmellà, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. Preocupen sobretot les zones de Ponent i Terres de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció per la jornada d'avui.
21: Podem tenir de nou episodis de simultanietat amb diversos incendis actius i és important doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també doncs, és important protegir-nos i no fer doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
5: La consellera també ha instat a mantenir la prudència en les zones de platja i bany. Recordem, des del 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines catalanes i 12 a les platges.
2: Justament avui hem sabut el risc que té la calor per a la salut i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a les administracions a no infravalorar aquestes dades i prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Les temperatures mínimes han pujat de forma continuada des dels anys 70 a la capital i avisen d'un risc significatiu per a la salut a partir dels 24 graus nocturns, especialment per a les persones grans. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Barcelona és una illa de calor a la nit quan deixa de bufar la marinada i hi han mort més de 700 persones entre l'any 2007 i el 2018. És per les mínimes tòrrides, unes 150 persones més que no pas per la calor diurna. Ho revela un estudi del Centre de Política del Sol de la Universitat Politècnica i els autors i autores demanen als governs que posin el focus en les elevades temperatures a la nit i que prenguin mesures. Un dels experts és Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
23: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitatges.
22: Els investigadors demanen més zones verdes a Barcelona i insten a fer canvis en el sistema de certificació energètica dels habitatges per ajustar-lo a la realitat climàtica actual.
2: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Provenen de la 33a promoció de l'Escola de Policia i són efectius en pràctiques que reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Helios, el cos policial també reforça amb 82 efectius i nous comandaments als municipis de costa. A més, hi haurà un reforç als agents ARRO. Així doncs, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total. Són 1.625 més que el mes de maig, ara fa tot just dos mesos.
5: I gràcies a aquest desplegament, els Mossos comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven aquesta especialitat al maig de 2026. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals d'aquest Pla Helios.
0: Tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
5: I ha apuntat a on posarà l'accent durant aquests mesos d'estiu.
0: La multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
5: Trapero també ha esmentat els quatre eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
2: 3:45 tocats, moment per a les notícies econòmiques. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2,25% i espera fins al setembre per decidir els pròxims passos després dels nous atacs a l'Iran.
5: L'entitat vol tenir més temps per estudiar les conseqüències de la represa dels atacs de l'Orient Mitjà. Això, doncs, els tipus d'interès queden en el 2,25% i aprofitarà l'estiu per analitzar l'evolució de l'economia i prendre una decisió més informada durant la reunió del setembre.
2: La Cambra de Comerç de Barcelona revisa 0,3 a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per enguany fins al 2,25%.
5: La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació, en un context en què la demanda interna es manté com el principal motor de l'economia.
2: I l'agència tributària destapa 333 milions de frau fiscal el 2025. És un 13% més que l'any anterior.
5: La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica que es remunta al 2015, únicament per darrere de l'any 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
2: Una cinquantena de persones, la majoria treballadors de l'escorxador L'Eport Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri. Reclamen la reforma d'aquesta infraestructura. La mobilització ha estat convocada per Comissions Obreres i arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu durant un episodi de fortes pluges. El 9FM, Guillem Sánchez.
1: Dilluns que ve començaran les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga. Així fa temps que ho exigeix Comissions Obreres. I és que aquest és un pas molt freqüentat pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, especialment de l'escorxador, que diàriament passen caminant en bicicleta per aquest gual inundable. La reclamació va prendre forma ara fa 6 anys quan 2 treballadors van perdre la vida en ser arrossegats pel corrent d'aigua en aquest punt crític. Aquest dijous el sindicat hi havia convocat una concentració arran de la paràlisi per dur a terme unes obres de les quals se n'ha informat del seu començament aquesta mateixa setmana. Escoltem Kilian Pérez, secretari d'organització de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
7: La lentitud de l'administració en poder fer una cosa que ja portava acordat des de fa més de 2 anys, que això és un problema, i la segona, ens estan comunicant des del Mediocat que s'estan esperant a finals d'agost, setembre i octubre, molt plujós, i aquesta obra que ja fa 6 anys es va emportar la vida de 2 companys i companyes, no s'ha fet, i tenim una preocupació brutal.
1: L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i el de Santa Eugènia, amb 95.000 euros cadascun. L'Eport Gourmet hi afegirà 50.000 euros més. Els treballadors de l'escorxador, més de 2.000, expliquen que han hagut de conviure amb una situació que no els agrada.
2: A Terrassa, els agents rurals justifiquen l'abatiment a trets d'una família de senglars a la cocapital vallesana la setmana passada pel brot de pesta porcina africana. Han parlat amb Ràdio Municipal de Terrassa i asseguren que en la situació actual la seguretat de les persones és prioritària. Enric Ventura.
8: Tant al moment dels fets com després a les xarxes socials, alguns veïns han criticat la intervenció demanant algun mètode no letal. Però el protocol és clar, per 2 motius. El primer, la seguretat de les persones. Lluís Pallarès és sotsinspector dels agents rurals.
4: De vegades la situació permet utilitzar la teleanestèsia, els dels anestèsics, però altres vegades aquesta situació es descarta. Pot provocar que s'escapin un animal mig sedat fugint per la ciutat, pot provocar un risc encara més gran per la seguretat de les persones i llavors optar per l'arma de foc.
8: L'altre punt important a tenir en compte és l'actual brot de pesta porcina africana. Des de fa mesos, els agents rurals segueixen un pla d'erradicació dels senglars per evitar la propagació de la malaltia. A la zona infectada, on s'inclou Terrassa, des de principi d'any s'han eliminat més de 9.000 senglars.
2: I és moment per a la informació cultural. Està tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana, que engega amb un concert de la Fúmiga, que estem escoltant. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats i també només queden algunes entrades de dia per veure les propostes destacades que pugen enguany a l'escenari. Canal Blau, Carles Monasterio.
9: La Fúmiga actuarà per primera vegada al Tinglado en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents de l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també arreu dels països catalans. Ricard Llenas és de l'organització del Tinglado.
10: Estan fent una gira comiat i ens fa molta il·lusió que un dels punts de parada sigui aquí al Tinglado, que no havien tocat mai, i és un grup que ha estat un fenomen al País Valencià, però de tots els països catalans. Per tant, ens fa molta il·lusió que també puguin venir aquí a acomiadar-se del seu públic.
9: La nit d'avui la completaran el raper Ribatà, Rata Eape, la covellenca Ocdeu, Clara Pella, Esbatlana, que presentarà nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn d'altres grups destacats, com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tinglado, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte serà la nit més punk, amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.
2: La il·lustradora i humorista gràfica santboienca Raquel Gu es troba en el moment més àlgid de la seva trajectòria professional. Així ho valora després de rebre el Premi Iberoamericà d'Humor Gràfic Quevedos 2025, que és el màxim reconeixement del sector en llengua castellana. A Raquel Gu ha parlat amb Ràdio Sant Boi, Laia Vidal.
12: Amb aquest premi, Raquel Gu s'incorpora a un palmarès on figuren referents com Quino, Forges, El Roto o Maitena. Així explica l'autora què suposa per ella haver estat escollida.
24: Aquest és especial perquè és un premi iberoamericà i perquè és un premi que han guanyat figures estel·lars com Quino, com Chumichúmez, com El Roto, com Forges, Máximo i Maitena, la gran Maitena, que va ser la guanyadora de l'any passat, i a més vaig tenir la sort de poder fer xerrades amb ella aquest estiu a la Fèria del Libro de Madrid.
12: El guardó reconeix tota una trajectòria dedicada a l'humor gràfic per les seves vinyetes a mitjans com El Jueves, La Vanguardia, Mongòlia i Pícara, i consolidant la dibuixant santboiana com una de les veus més destacades del gènere.
2: I el cinema amb mirada rural torna a Tremp. La Mostrem celebrarà del 7 al 9 d'agost la seva 15a edició amb 16 curtmetratges a competició i un homenatge a l'escenògraf trampolí Josep Rossell. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
25: El Festival de Cinema Rural ha rebut 193 curtmetratges i n'ha seleccionat 16 per a la secció oficial. Tots s'inspiren en vides del món rural, tal com ho explica l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero.
26: Donen moltes mirades sobre el món rural. Expliquen el món rural a molts llocs del món, a molts territoris, posen en valor la ruralitat i els territoris.
25: El festival lliurarà un premi del jurat de 2.000 euros i un del públic de 1.000. I retre homenatge a Josep Rossell, escenògraf trempolí, Premi Goya i inspirador del Mostrem.
2: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ha presentat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
27: Bon dia, Marta. El futbolista procedent del Borussia Dortmund signa com a blaugrana per a les properes 5 temporades. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre, aportant velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta de Alemanya. De fet, Adeyemi, en la seva presentació tot just ara fa uns minuts, ha dit que coincidir amb Flick és el principal motiu per venir al Barça.
28: Realment crec que és el principal motiu pel que jo sóc aquí.
29: Jo havia parlat molt amb ell des del primer moment i ell m'havia dit el que necessitava fer per l'equip i he vingut disposat a fer això i ajudar l'equip.
2: And achieve our goals.
27: I també aquest migdia el Barça ha fet oficial la renovació de Caroline Graham Hansen. L'extrem noruega seguirà sent blaugrana les properes dues temporades. Graham assegura que mai va dubtar seguir el Barça.
6: Un orgullo de poder quedarme otros años aquí porque ha sido la mejor parte de mi carrera. No llego aquí hace 7 años y ha sido un placer poder representar este escudo, sentir las emociones que ser un base lo mismo, el amor que el club y la gente que trabaja dentro del club me ha dado desde día uno, es imposible de irme, ¿dónde voy a ir?
27: També a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena. L'experimentada migcampista manxega de 36 anys arriba procedent del Granada, on ha disputat 13 temporades i aportarà experiència, talent i lideratge. El Girona va guanyar més futbol per 1-3 al segon amistós de la pretemporada al camp de l'Olot. Un doblet de Minsu a la primera part i un gol de Saràs a la represa van encarrilar la primera victòria del Girona de Quique Álvarez. Marc Mas de penal va fer el gol de l'honor per un Olot en fase de construcció. Escoltem el tècnic Roger Vidal, que valora el partit dels garrotxins.
11: M'agrada més la segona part que la primera. La primera hem estat poc ordenats. Ens ha costat ajustar-nos a el que ens proposava el Girona. No hem estat bé. Hem saltat quan no tocava saltar. I a la segona part segurament fent un pas endarrere, hem estat més juntets, amb les línies més juntes, i hem ser capaços de reduir espais, de que no trobéssim joc per dintre, i a partir d'aquí, quan robàvem, també hem anat cresquent en pilota.
27: El Girona segueix la seva estada a la Vall d'en Bas i dissabte jugarà 2:15 contra l'Alavés. També dissabte l'Espanyol jugarà el seu tercer amistós de pretemporada 2:15 a la Dani Jarque contra el Sabadell. Més futbol, perquè aquest migdia el Nàstic ha presentat 4 jugadors d'una tirada. Són Eugeni Valderrama, Pere Marco, Manel Royo i Toni Gavarri. I un apunt de waterpolo, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia als quarts de final de les World Cup Finals a Sydney. Els de David Martín, amb 12 de 15 jugadors dos catalans, han dominat el partit, però al final han acabat perdent a la tanda dels penals. Per tant, ara mateix, aquesta selecció espanyola masculina que ha quedat eliminada per contra la selecció espanyola femenina que jugarà tot just demà al partit de semifinals.
2: N'estarem molt pendents. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a les 2 en punt. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. No matter what, no matter what, you...

0: ha denunciat que no s'estigui respectant la seva presumpció d'innocència i que s'hagin destapat, per cert, 2 anys de la seva vida personal amb filtracions. Ha estat en una entrevista a Televisió Espanyola.
1: He reafirmado muchas veces, no hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Pulsultra. Por tanto, ya a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace, pues quedan muy en entredicho. Fíjese, otro de los elementos que aparece en la autoimputación y que está ahí, es que yo dio directrices para crear sociedades offshore. Esto es absolutamente incierto. Jamás en mi vida he hablado con nadie de una sociedad offshore.
0: I avui el Banc Central Europeu ha mantingut els tipus d'interès al 2,25% i espera el setembre per decidir els propers passos després dels nous atacs a l'Iran. Per tant, haurem d'esperar després de l'estiu a veure si hi ha algun moviment. Darrer punt, anem a Blanes. Ja viu una de les cites més esperades de l'estiu. La vila torna a convertir-se en la capital dels focs artificials a l'inici d'aquest 54è concurs internacional.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurt, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades a Entradium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: aquesta festa major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, Frankfurt, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem!
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Ràdio Al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

aquesta festa major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Yo también.
1: Pablo, que ahora me estoy riendo, ahora no.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás?
1: ¿Y tú qué tal, Pablo?
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb... Caprabo.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades a Entradium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

aquesta festa major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de darts i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escolta'ls Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi?
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar-me? Caprabo.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla, 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: live.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

aquesta festa major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de darts i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: de llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

aquesta festa major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tirra d'arts i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: de pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Què tal? Salutacions, benvinguts a la nova edició de l'informatiu de Ràdio El Vendrell, avui la corresponent al dijous 23 de juliol. Un dia més, unes notícies encapçalades per Marga Márquez, els controls tècnics i producció, i que us parla Lola García a la locució. I com sempre, amb el suport i la feina de tota la redacció de Ràdio Televisió del Vendrell. Amb el termòmetre marcant ara mateix 28 graus de temperatura, és moment, doncs, de conèixer les informacions més destacades del Vendrell i el conjunt de la comarca mitjançant els nostres titulars. Sintonia i comencem.

0: Sumari de titulars.
1: Santa Oliva, la Bisbal i Llorenç s'oposen a l'avantprojecte del Plàter, que determina quines zones de cada municipi són aptes per implantar parcs fotovoltaics i demanen que s'escolti el territori. La Generalitat es troba en plena tramitació del pla i les al·legacions finalitzen el 29 de juliol. Els nens del Vendrell es preparen per viure una Santana força especial. A banda de la diada de diumenge, la colla serà l'encarregada de pronunciar el pregó de la Festa Major, tot plegat amb motiu del seu centenari, una efemèride que també es lluirà a partir d'ara a la camisa. Ràdio Televisió El Vendrell renova la seva pàgina web, reconvertint-la en una plataforma digital multimèdia. Amb un disseny més adaptat al consum actual, la nova web ofereix una navegació més intuïtiva, una jerarquització més clara dels continguts i un espai específic dedicat als continguts a la carta. I la 8a convocatòria d'impuls pel territori de la Fundació PINAE repartirà un total de 700.000 euros per a 36 projectes d'entitats del teixit associatiu i de recerca de la vegueria. A la comarca del Baix Penedès, la Fundació ha seleccionat 7 iniciatives en aquesta edició. Som-hi, doncs. Comencem aquesta nova edició de l'informatiu de Ràdio El Vendrell parlant de la Generalitat, que es troba en plena tramitació del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables de Catalunya, més conegut pel seu acrònim PLATER. Es tracta d'una planificació que determina quines zones de cada municipi són aptes per implantar parcs fotovoltaics. El període per presentar al·legacions a l'avantprojecte finalitza el 29 de juliol i ja són diversos els municipis que ho han fet, com la Bisbal i Llorenç. Aquest divendres també ho farà Santa Oliva i sentirem alternativament Soler Seró, del Moviment Veïnal de Santa Oliva contra el Plàter, i Cristian Martínez, alcalde de Santa Oliva. Tot plegat és una informació del nostre company Marc Guitart.
2: El Plàter classifica els espais de cada municipi on es poden construir instal·lacions fotovoltaiques, assenyalant les zones prioritàries i les no prioritàries. Aquesta classificació, però, topa molts cops amb les consideracions del mateix territori. A Santa Oliva, un grup de veïns i veïnes ha impulsat una plataforma per presentar diferents al·legacions sobre aspectes que veuen negatius de l'actual planificació.
3: I les zones que consideren ells aptes i prioritàries primer i aptes són molt extenses. Després, molt important, que no estableix un mínim de distància entre els nuclis urbans i l'assentament d'aquests parcs. I també no assenyala una distància mínima entre aquests parcs i els monuments històrics.
2: També l'Ajuntament del municipi presentarà al·legacions a l'avantprojecte, que s'aprovarà en el ple extraordinari convocat per aquest divendres. Tot i remarcar que no s'oposen a l'impuls de les energies renovables, des del govern local puntualitzen que hi ha molts aspectes que veuen millorables.
4: Nosaltres estem intentant, no?, cuidar paisatgísticament tota la part, per exemple, del nucli antic, que és un becil, i

0: en un territori on ubicar infraestructures que no es volen en altres llocs, provocant una gran afectació a l'entorn.
1: A l'AP7 tenim rodalies, en el cas de Santa Oliva tenim una depuradora, o sigui, el territori està patint molt, o sigui, que és un discriminatori. Hi ha territoris de sacrifici, com en aquest cas el Baix Penedès.
2: Tenim moltes infraestructures, per solidaritat no serà Santa Oliva que no, aquesta solidaritat que tenim de diferents infraestructures. I això també s'hauria de tenir en compte, perquè clar, és que al final és que ens trinxen el territori per tot arreu.
0: Al ple d'aquest divendres, l'Ajuntament de Santa Oliva també s'adherirà al manifest dels municipis davant el Pla Ter, impulsat per la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa, que demana que s'aturi la tramitació del pla i es reconsideri el seu contingut, tenint en compte, però, l'opinió dels pobles i les comarques.
3: D'argument informatiu, parlem dels Nens del Vendrell, que viuran enguany una Santana força especial. A banda de la diada de diumenge, la colla serà l'encarregada de pronunciar el pregó de la Festa Major dissabte a la nit a la Plaça Vella, tot plegat amb motiu del seu centenari, una efemèride que a partir d'ara també lluirà a la seva característica camisa vermella. I sentirem per aquest ordre Maria Cunillera, presidenta de la Comissió del Centenari, i Carmen Montesinos, presidenta dels Nens del Vendrell. Ben a prop del cor, aquí és on des d'aquesta Festa Major els castellers i castelleres dels Nens del Vendrell duran el distintiu que els acredita com a colla centenària. Una iniciativa ideada per immortalitzar un aniversari únic actualment dins de l'univers vertical i que pretén esdevenir també un homenatge cap a tots els pioners de l'agrupació vendrellenca.
4: Aquesta celebració és un tret identitari propi que ens fa únics dins del món casteller i que ens defineix com a colla. Els nens del 2026 som hereus d'aquest segle de tradició castellera al Vendrell. El Vendrell no és una població qualsevol dins del món casteller, té molt de pes dins del món casteller. Els nens d'avui en dia som hereus de tota aquesta tradició.
3: El distintiu ja s'ha començat a repartir entre tots els membres en actiu de la colla, però també entre aquells que, malgrat ara no formin part de l'agrupació, vulguin igualment lluir-lo a la seva camisa per Santa Anna. Una Festa Major molt especial per als nens, que en seran els pregoners, en un acte dissabte a partir de 2:15 de la nit a, com no, la Plaça Vella, obert a tota la ciutadania.
5: I convidem també a tothom a que hi vingui i a, sobretot també a tots els membres i tota la gent que hagi participat en algun moment de la colla que vinguin, i crec que és un moment molt important per tots els vendrellencs i vendrellenques, l'inici de la Festa Major, la festa grossa d'aquest poble, i estem molt contents de poder-ho fer vestits ja amb el distintiu amb la camisa i també de poder donar el tret de sortir d'aquest any.
3: Per Santa Anna, els nens miraran de brindar una actuació a l'alçada com a mínim de l'oferta ara fa uns dies al Catllà, amb la Torre de 7, el 4 de 8 i el 7 de 7. Si s'arriba una mica més enllà, dependrà en bona mesura del desenvolupament dels assajos d'aquesta setmana, inclòs el de divendres a partir de les 10 de la nit a la Plaça Vella. Una trobada oberta a tothom i que pot ser el preludi d'una altra diada per recordar. El president dels Dansaires del Penedès, Joan Morros, ha expressat el seu descontentament davant del programa d'actes de la Festa Major. Considera inacceptable, diu, que només hi hagi una ballada en format reduït en l'any en què el Vendrell és capital de la Sardana. És una informació de Dani Vázquez Medina.
6: Per la Festa Major de Santa Anna 2026 hi ha programada una única ballada de sardanes. Dissabte 25 de juliol, amb l'orquestra La Principal de la Bisbal a la Rambla. Una ballada que, al tractar-se d'un cola orquestra, constarà d'unes 4 o 5 peces. El president de la colla sardanista dels Dansaires del Penedès, Joan Morros, ha denunciat aquesta situació demanant explicacions a l'Ajuntament del Vendrell.
7: A la resposta em va dir que no hi podien haver-hi sardanes perquè el protocol del diumenge de la Festa Major deia que no hi podia haver sardanes. Em va sorprendre perquè si fa més de 25 anys que ho fem, aquest protocol s'hauria d'adaptar, potser, no? Va dir això. Doncs molt bé. Però s'ha acabat la història, no n'hi ha, no n'hi ha. Però clar, llavors, molta capital de la Sardana, i per la Festa Major, que és quan la majoria de pobles segur que hi ha una ballada, d'aquí hem fet mitja.
6: El consistori, segons Morros, ha comunicat que la decisió es deu a que el programa de diumenge a la tarda ja està ple, amb el concert del 70è aniversari del Cor Orfeó i el concert familiar del grup Embauca, una raó que no ha acabat d'agradar a la colla sardanista.
7: Jo crec que és un esdeveniment importantíssim, perquè 70 anys d'una entitat cantant a un munt de gent que hi ha passat, sense cobrar, evidentment, deixant-s'hi tot allí perquè funcionés, i arribar a 70 anys, crec que en aquell moment

0: no hi hauria d'haver res més. Si aquesta hagués sigut l'excusa que des de la regidoria ens haguessin dit, mireu, hi ha això del cor feo, potser molta gent és la mateixa, ho haguéssim entès perfectament. I ja està, però esclar, llavors a la Rambla, a les 7 de la tarda, hi ha un concert familiar amb el grup Embauca, amb l'espectacle 15 són 15. Jo no tinc res contra aquest grup, evidentment que no. Però per què el grup aquest sí que entra al protocol, les Adares no entra al protocol?
1: En aquest mateix context de prohibicions, també ha esmentat que l'Ajuntament ha denegat una exposició sobre la història de la colla a la sala Portal del Pardo, presentada al programa de la capitalitat de la Sardana per aquest estiu.
0: Una tècnica de la cultura li va dir que no es podia fer. I va dir, home, però per què? Diu, perquè, esclar, les altres colles sardanistes del Vendrell també han de fer l'exposició. Bé, doncs la facin. Com si bé, no sé, el cor ho feia i han de compartir exposició, o bé els castellers, que fan 100 anys, cap problema, no? Això són coses que, una altra prohibició, que no l'entenem, no l'entenem perquè no fa cap mal. Jo que vaig entrar al món de les sardanes l'any 69 del segle passat, i vam viure uns quants anys encara del franquisme, mai se'ns havia prohibit fer coses de sardanes. Ara, en poc temps, fa 7 o 8 anys, una ballada a la Rambla, ara una altra cosa, i ara l'exposició i tot. Què hi ha al darrere d'això, d'aquestes prohibicions envers sardanes? No ho sé. Només explico els fets.
1: Des de la colla sardanista expliquen que els sap molt de greu que per ells es torni enrere amb prohibicions d'una cultura tan arrelada al país i al municipi.
2: Fa un mes que es va presentar el llibre El foc, la nostra il·lusió, amb textos de Marc Ribas i il·lustracions d'Helena Ribas. Aquest dimecres a la tarda, a les portes de la Festa Major del Vendrell, s'ha organitzat un taller familiar al Portal del Pardo relacionat amb el contingut del llibre i que ha estat tot un èxit. Ens ho explica Silvia Martínez i sentirem al mig de la notícia a Marc Ribas Guasc, impulsora del taller i autora del llibre.
3: Més de 30 famílies han participat en el taller Endinsa't al foc per continuar fent boca de cara a la Festa Major del Vendrell que comença aquest dissabte. Es tracta d'una proposta impulsada per Marc Ribas, que fa tot just un mes presentava el llibre infantil El foc, la nostra il·lusió, Diables i bèsties del Vendrell, amb dibuixos d'Helena Ribas. Davant l'èxit de la publicació i el protagonisme que prenen els elements de foc durant la Festa Gran de la Vila, van decidir col·laborar amb la programació festiva d'aquests dies.
4: Realment, també els protagonistes d'aquest llibre són les entitats de foc, que el seu màxim lluïment és per Santa Anna i també per Santa Teresa. Al final aquest llibre és un llibre per tot l'any en què les bèsties del Vendrell tinguin, els grups de foc del Vendrell tinguin un valor que ens acrediti realment com a capital del foc, perquè si tu expliques a qualsevol persona que aquí al Vendrell tenim 13 grups de foc, evidentment ningú pot dubtar de la capitalitat que ens hem atorgat, no? I aquest taller vol reivindicar també, des de ben petits, aquesta riquesa cultural que tenim al voltant del foc.
3: Un grup de nens i nenes han omplert amb collage un caramot de 5 metres de llarg, mentre altres han gaudit d'un teatre d'ombres protagonitzat per les bèsties de foc. La proposta ha estat tan ben rebuda que les places es van exaurir tan bon punt es va publicar l'activitat. Ara només queda gaudir del foc als carrers i del llibre a casa.
2: I ara, si ens ho permeten, parlarem de nosaltres mateixos, perquè Ràdio Televisió El Vendrell ha renovat completament la seva pàgina web, reconvertint-la en una plataforma digital multimèdia on la informació, el vídeo i la ràdio conviuen de manera integrada. Amb un disseny més adaptat al consum actual, la nova web ofereix una navegació més intuitiva, una jerarquització més clara dels continguts i un espai específic dedicat als continguts a la carta. Tot plegat ens ho expliquen també en Josep Escanyo, director gerent de Ràdio Televisió El Vendrell, i Jordi Sonet, de l'empresa Reset Tècnic i impulsora d'aquest nou web.
5: La renovació de la pàgina web de Ràdio Televisió El Vendrell suposa una evolució estratègica que adapta el mitjà als nous hàbits de consum digital, situant-lo en una posició competitiva dins del panorama dels mitjans locals catalans. Un canvi de paradigma que desemboca en una plataforma on la informació, el vídeo i la ràdio conviuen de manera integrada.
6: Hem passat de tenir, de fer televisió i abocar-la a la web, no? És una web que recull tot el que fem a la televisió, a crear un diari digital amb un espai a la carta. O sigui, un diari digital que prioritza l'actualitat amb totes les notícies i un espai a la carta on tothom pot recuperar, quan cregui convenient, tots els programes que estem fent, tots els continguts que generem a la televisió. Per tant, una web molt més jerarquitzada i molt més intuïtiva a l'hora de navegar.
5: La nova pàgina diferencia millor els nivells d'importància de la informació, el que permet identificar de manera més senzilla els temes destacats. A més, el nou espai de continguts a la carta facilita la recuperació dels programes allargant la seva vida útil.
7: A la web actual, el que hem intentat és donar-li un aire molt més modern. Ens hem basat en tal com estan fetes la majoria de plataformes que hi ha actualment al mercat, val? I el que hem optat és per crear una web que està més enfocada a la part notícies, dia a dia, tot el que està passant aquí al Vendrell, i per l'altra banda una secció que és la tele a la carta. Aquesta secció està definida per cada un dels programes que fa la televisió i engloba doncs, tot l'històric de tot el que ha anat passant els darrers anys.
5: Una estructura més neta, modular i visual, amb un protagonisme més accentuat per a les imatges, que acaba desembocant en un model alineat amb les tendències actuals, on bona part dels usuaris accedeixen als continguts des del telèfon mòbil.
2: I canviem ara de temàtica perquè la 8a convocatòria d'impuls pel territori de la Fundació PINAE repartirà un total de 700.000 euros per a 36 iniciatives d'entitats del teixit associatiu i de recerca de la vegueria del Penedès. A la comarca del Baix Penedès, la Fundació ha seleccionat 7 projectes en aquesta edició.
1: El patronat de la Fundació PINAE ha resolt la 8a convocatòria d'impuls al territori, una iniciativa que consolida el seu paper com una de les principals eines de suport a entitats de la vegueria Penedès. Amb una dotació econòmica de 700.000 euros en total, es podran desenvolupar 36 iniciatives socials, inclusives de cultura, esport i ambientals, amb un impacte directe per a més de 13.000 persones. Les 114 propostes rebudes s'han avaluat d'acord amb criteris de viabilitat tècnica, econòmica i d'impacte al territori vinculats als objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. El Baix Penedès ha estat representat en 7 dels 36 projectes dotats amb una distribució diferent segons cadascuna de les 4 modalitats de la convocatòria. La primera modalitat, referent a l'acció social, rebrà fins a 25.000 euros per projecte. N'hi formen part la Federació Catalana de Voluntariat Social amb el projecte Volin Inclusió i Participació Comunitària i l'empresa d'inserció de les comarques de Tarragona pels seus polígons inclusius 2.0. Per la segona modalitat de projectes inclusius de cultura, esports i hàbits saludables s'hi destinaran fins a 10.000 euros. Els representats d'aquest tipus a la comarca són els projectes Torregasa Viva, Cultura, Salut i Territori en Comunitat de la Societat Cultural i Recreativa de Torregasa i el projecte de Tiramarc per a la prevenció del limfedema en persones amb càncer de mama, Arc i Vida, de l'Associació Penedès contra el Càncer. Per a la tercera, que classifica els projectes de sostenibilitat ambiental, es rebran fins a 15.000 euros. El grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, amb el foment de la biodiversitat de les madrigueres a través de la pastura regenerativa i l'entitat Demà Diumenge en Marxa i la seva comunitat contra la pobresa energètica, han estat els dos representants de la comarca. Per la darrera modalitat, la de recerca científica, s'hi destinaran fins a 50.000 euros. L'únic dotat al Baix Penedès ha estat el Món Inclusiu de Calafell amb el seu projecte de les necessitats a l'acció i intervenció social en famílies en contextos d'inclusió i neurodiversitat. Els projectes s'iniciaran a partir del setembre i tindran una durada màxima de 12 mesos o 24 en cas de la darrera modalitat. La Fundació farà un seguiment rigorós durant tota la seva execució per garantir que els projectes aconsegueixin canviar la realitat per fer un món més cohesionat, més just i millor per a les persones i el territori.
2: I abans dels esports, encara un darrer apunt de cultura, perquè aquest dimecres la sala Benvinguts Socies del Centre Cultural García Lorca ha acollit l'exposició del primer premi de pintura Paco Aguilera, un projecte artístic que neix amb la passió d'estimular i promoure la creativitat de les persones amb discapacitat intel·lectual. I sentirem Àngels Ortega, directora assistencial de la Fundació Villablanca.
1: La Casa Cultural Andalucía García Lorca ha estat l'escenari de l'exposició inaugural del Premi Paco Aguilera, la primera edició d'una iniciativa que vol posar en valor el poder transformador de l'art com a eina d'expressió, comunicació i inclusió per a les persones amb discapacitat intel·lectual. El projecte ha estat impulsat per la Fundació Villablanca, que gestiona residències i centres de dia per a persones d'aquest col·lectiu.
8: El més important, i a mi el que m'agradaria que la persona que vingui a veure aquesta exposició tingui molt present, que ha de mirar l'obra, i que ha de tenir en compte que darrere de cada obra hi ha una persona amb moltes capacitats, perquè per això l'obra és tan bonica. I aquesta és la gran essència de l'art. Aquí tots som iguals, no hi ha diferències. I això és el que busca aquest premi, al final.
1: El premi porta el nom de Paco Aguilera, com a homenatge a una figura inspiradora en el món de la psiquiatria que va creure en l'art com una eina de comunicació per les persones amb discapacitat intel·lectual, vinculant la teràpia amb la creativitat. En aquesta primera edició han participat 127 artistes procedents de 28 entitats d'arreu de Catalunya amb representació vendrellenca. La Fundació Santa Teresa ha rebut el tercer premi amb l'obra conjunta Sota el cel estrellat.
8: Li volíem donar prioritat als municipis dels artistes i sobretot als municipis dels artistes guanyadors, no? De fet, aquesta exposició ha voltat per més de 10 poblacions de tota Catalunya, des de Manresa, ha estat aquí a Tarragona a diverses poblacions.
1: La convocatòria per optar al segon premi Paco Aguilera de l'any vinent ja és oberta. Des de la Fundació asseguren que el municipi tornarà a ser el punt de trobada per mostrar les obres guanyadores.
8: Quan crees la sensibilitat per l'art, possiblement jo estic convençudíssima que evidentment també vindrem al Vendrell i farem tot el possible per arribar al màxim de llocs possible, perquè l'objectiu és que tothom tingui clar que l'art no entén de capacitats.
1: L'exposició d'enguany es podrà veure fins al 23 d'agost de 5 a 8 del vespre a la sala d'exposicions del Centre Cultural.
3: Els esports en Jordi Graell.
9: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ja coneix el seu camí a la Lliga Catalana Plata 2026-2027. Després de sortejar-se el calendari de l'hoquei Lliga Plata la setmana passada, aquest dimecres la Federació Catalana de Patinatge ha anunciat els grups de la seva competició de pretemporada. Un torneig que els jugadors de Toni Porta van ser capaços de guanyar fa 2 anys, però on el principal objectiu és dur a terme la millor preparació possible de cara a la Lliga Domèstica. Així doncs, els roig i negres han quedat enquadrats al grup D, l'únic dels 4 grups que està format per només 3 equips i que, a banda del Vendrell, també comptarà amb l'Auto Bigatana Patí Vic i el Sant Cugat. Els vendrellencs debutaran a Vic el cap de setmana el 29 i 30 d'agost, mentre que la segona jornada intersetmanal els tocarà descansar mentre s'enfronten els altres 2 rivals. Finalment, els de Porta tancarà la fase de grups el cap de setmana del 5 i 6 de setembre al Pavelló Quim Tomàs contra el Sant Cugat. Una fase prèvia on el Vendrell tindrà la baixa sensible de Jordi Ferrer, que arrossega una sanció de 2 partits arran de la seva expulsió a l'últim duel de la Lliga Catalana de l'any passat contra el Lloret Vilaesportiva. Per tal d'accedir a la fase final, els roig-negres han de quedar campions del seu grup i aleshores es classificarem per la final a 4, que es disputarà una seu encara per determinar el cap de setmana del 12 i 13 de setembre i on s'enfrontarien a semifinals contra el primer del grup A, format per Inoestètic Sant Just, Espanyol, Corredor Mató Palafrugell i Previ Integral Mollerussa. I seguim parlant d'esport juvenil, perquè el Consell Esportiu del Baix Penedès i la Consellera Comarcal de Joventut han unit forces per crear un programa conjunt adreçat a persones joves de la comarca. Es tracta d'una iniciativa que es posa en marxa a partir del setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar, i que permetrà fer esport de manera vehiculada amb les associacions juvenils del Baix Penedès. Escoltem el president del Consell Esportiu del Baix Penedès, Jaume Domingo.
10: Activar els joves amb activitat física i esportiva, no una activitat física i esportiva, diguéssim, de rendiment esportiu, ni de consecució d'objectius esportius importants, sinó senzillament per passar-s'ho bé, perquè es coneguin, perquè facin comarca i facin els seus pobles, i el que plantegem és això, que a través de l'activitat física fem comarca. Consisteix en uns jocs esportius, diguem-ho així, on els diferents grups de joves de les dels municipis diferents de les comarques aniran participant, i es pensa que també pot ser una eina claríssima de poder activar aquesta gent jove cap a l'activitat física i esportiva del país.
9: I escoltem també la tècnica del Consell Esportiu del Baix Penedès, Maria Fernández.
11: Hem iniciat aquest programa per incentivar associacions i entitats juvenils de la comarca, que més o menys en tenim una en cada municipi, i també altres entitats que siguin folklòriques o siguin de lleure dels municipis del Baix Penedès, i puguin sumar. I la idea és que n'hi hagi diferents durant tot el curs escolar, des de setembre, que intentarem que sigui la primera, fins a l'estiu, que hi hagi diferents anfitrions i potenciar, doncs, això, el sentit de pertinença, l'associacionisme i potenciar que hi hagi activitat física i lúdica i, sobretot, donar una relació entre tota la comarca del Baix Penedès.
9: La idea va sorgir del Consell Esportiu del Baix Penedès, que va traslladar la proposta de joventut del Consell Comarcal i que a través de l'Oficina Jove es va sumar ràpidament al projecte. Escoltem el conseller comarcal de joventut, Marc Palau.
12: Iniciatives que creiem que poden ser bones pel jovent de la comarca, que englobarà entitats juvenils de tota la comarca, així com altres entitats que s'hi podrien sumar, i que donem valor a aquells jocs tradicionals que potser no són tan arrelats ni tan practicats, no?, durant el dia a dia dels joves, i donar-li doncs aquesta sortida i aquesta activitat, com deia el Jaume, a nivell de comarca, a nivell de joves, i poder-los donar doncs una iniciativa més per poder compartir entre ells i elles, i que això doncs sigui un èxit per a tots i totes.
9: I escoltem també el responsable de l'Oficina Jove del Baix Penedès, Daniel Bartra.
13: A partir d'aquestes activitats i els objectius que ens hem plantejat, ens quadren molt tant de la vessant de la salut, del tractament de la salut, de potenciar les prevencions de riscos i també de la participació. Per tant, des de l'Oficina Jove, endavant amb aquesta activitat. Ens va agradar molt la proposta que vam rebre des del Consell Esportiu i esperem que aquesta col·laboració entre les dues entitats sigui duradera i puguem aconseguir amb molt bon escreix els objectius que ens hem proposat.
9: Properament, el Consell Esportiu i l'Oficina Jove anunciaran com es duran a terme les inscripcions.
14: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.

0: temps amb Marc Rodero.
1: Arriba, doncs, com és habitual, aquest punt de l'informatiu de parlar de la previsió meteorològica en companyia, com sentíem, del nostre company, en Marc Rodero. Bon dia, Marc. Què tal? Com estàs?
2: Molt bon dia, Lolo. Bon dia a tothom.
1: Com es presenten les properes hores aquí al Vendrell i tot allò que consideres adient de la resta de la comarca?
2: Les properes hores es presenten tranquil·les, eh? De fet, avui acabarem el dia amb tranquil·litat, amb estabilitat. Pot aparèixer algun nuvolet cap a l'interior, la resta d'algun ruixat que es pugui formar cap a les àrees de muntanya, però en conjunt avui acabarem el dia amb tranquil·litat. Avui acomiadem ja aquesta onada de calor, ha durat poquet, un parell de dies, avui tenim el pic més alt, tot i que no ho hem notat gaire a casa nostra, i encetem a partir de demà, i en especial al cap de setmana, un nou escenari, un escenari que ens portarà a una davallada notable en les temperatures, o podríem dir millor, una normalització en les temperatures i un canvi d'aires. Deixarem enrere aquestes masses tan pesades, aquesta pols en suspensió, aquesta calitxa, i de nou mirarem amunt i veurem el cel de color ben blau, que ja fa moltes setmanes que de moment no l'estem veient. Això vol dir que arriba aire fred a l'altura, la dinàmica canvia, tindrem més flux de vents atlàntics, més humits, i per tant farà, doncs, que la situació tendeixi a inestabilitzar-se una miqueta. Això vol dir també que si d'una banda baixen les temperatures és perquè per dalt arriba aire fred, i aquest aire fred que arriba per dalt, doncs, també ens fa pensar que poden haver-hi alguns ruixats, algunes tempestes cap a l'interior, però que sobretot el dia de Santa Anna, ja ho avancem una miqueta, ens faran estar una miqueta alerta. Per tant, tot no pot ser, de moment, de baixa temperatura, sí, estarem més confortables, també, farà calor, clar, evidentment, estem a la canícula, però sí que és cert que aquest canvi de temps es farà estar una miqueta matents, una miqueta alerta, a veure què passa també per les zones altes, perquè es poden desenvolupar aquestes nuvolades. Però això, Lolo, ho deixem pel diumenge. Divendres i dissabte, en conjunt, a dia d'avui, força més tranquil, força més estable, per això sí, amb un ull molt posat, posadíssim, el 25 i el 26, perquè la situació tendeix a canviar.
1: Per tant, doncs, aquests dos titulars, per dir-ho d'alguna manera, d'una banda, doncs, aquesta normalització de les temperatures, que ningú es pensi aquesta baixada implicarà que ja ens posem la rebequeta al vespre, normalització, i per l'altra, doncs bé, divendres i dissabte sembla que el temps acompanyarà, i l'únic dubte que podríem tenir seria diumenge, recordem-ho, 26 de juliol, dia de Santa Anna, Cercavila, dia de Castellera, Versus, i per tant, alerta, oi?
2: Evidentment, això és el que ens tocarà estar una miqueta pendents, eh? Vull dir, ho acotarem bàsicament el dia 26. Ja el dia 25 notarem que la cosa canvia, perquè no hi haurà un cel serè i ja hi haurà una miqueta més de moviment, una miqueta més de dinamisme, però els models de dia d'avui, que poden canviar, lògicament,
1: poden canviar,
2: però els models de dia d'avui ens indiquen que seria el dia 26, el diumenge, el que mantindríem una miqueta més d'inestabilitat. Insistim que bàsicament cap a l'interior, difícilment a la costa, però tenim molta calor acumulada, tenim el mar a 28 graus i tot això de vegades fa ballar una miqueta el pronòstic.
1: Perfecte, Marc, doncs estarem molt pendents. Moltíssimes gràcies, com sempre, un dia més. A reveure.
2: Adéu-siau, bona tarda.
1: I fins aquí aquest informatiu de Ràdio El Vendrell, amb Marga Márquez als controls tècnics i Lola García a la locució, com sempre, amb el suport de tota la redacció de Ràdio Televisió del Vendrell. Les notícies continuen a la sintonia de Ràdio El Vendrell, Televisió del Vendrell, web i xarxes. Que acabeu de passar un molt bon dia. A reveure.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

i el Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: batalla hasta arte el pan.
1: Empieza la fiesta.
2: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins.
3: I no importa nada.
2: De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
4: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Bona tarda, ciao a tutti, Joan Maria, Llorenç i companyia. Vi saluto una volta al tornato qua a la nostra amata Catalunya, després d'haver estat aquest darrer cap de setmana a la ciutat quilòmetre zero d'Itàlia. Sono stato a Rieti. Là sono andato la premiazione del Premio Nazionale di Letteratura Filippo Sano, un premi que es va crear l'any 2017, un any després, concretament, del terratrèmol d'Amatrice, un terremoto que ha colpito quel piccolo paesino i que va causar, si ho recordeu, quasi bé 300 morts. Arran d'aquell terratrèmol, els pares i genitori de Filippo Sano, que ha estat l'última víctima mortal de quel terremoto, van crear diverses accions i entre elles aquest premi que recull cada any els treballs que arriben de tota Itàlia de gent jove, adolescents, estudiants, al voltant cada any d'una temàtica. Quest'anno si ha scelto la temàtica di l'esperanza, ok? Tutta la gente che ha fatto qualcun scritto per questo premio, per questo concorso, doveva scrivere sull'esperanza. I amb aquest punt de partida amb l'esperança s'ha fet l'entrega a la Chiesa de San Domenico, a la Chiesa de San Domenico, que és un espai magnífic amb un orgue barroc monumental, i allí una giuria popolare, anche una giuria tècnica, dos jurats, uno di 30 persone, una giuria demoscòpica de tota l'Itàlia, l'altra una giuria tècnica formada per 4 persones diferents del món de les lletres, han decidit en directe qui havia de guanyar justament aquest guardó, aquest reconeixement. Al final se l'ha endut una estudiant del Lazio, e questa ragazza che vince ha vinto una ruta culturale alla città di Lecce. Cada any es fa aquest premi, el guanyador se'n va a gaudir culturalment d'alguna ciutat italiana, tot i que algunes vegades aquest premi ha anat també a Catalunya, és a dir, en el sentit de que un any el guanyador va tenir com a recompensa visitar les ciutats de Tarragona, Reus i les comarques de Tarragona. Per tant, he estat allí en aquesta premiació, sono stato là. Rieti, si non avete stato mai, vi dico, è una città veramente meravigliosa, è una città che è bagnata per il fiume Belino, è una città con molta storia, il chilometro zero dell'Italia, anche ha molta storia a livello monumentale, ha un bello museo archeologico, ha una grande area verde, questo la fa una bellissima città. Per tant, no us dic res més, que tornaré a Itàlia ben aviat, a l'octubre, per presentar diversos llibres, però avui us volia comentar això, que hem fet aquesta premiació, que ha anat molt bé i que, d'alguna manera, Catalunya, les comarques de Tarragona, hi han estat representades per part d'un servidor. Que us vagi molt bé la setmana. Ci vediamo, parliamo, arrivederci.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
2: E di colpo venne il mese di febbraio.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Ens hi tornem a posar. Comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera, ja hem començat programació. I a partir d'aquí, això, aquestes 3 hores diàries i habituals de contingut divers, i això amb la intenció i amb les ganes d'acompanyar-vos i d'explicar-vos moltíssimes coses. Ja passem gairebé 3 minuts de les 9. Volem ser-hi fins al migdia, fins les 12. Avui que som dijous, avui que és 23 de juliol, programa número 4013. I si voleu participar, i de fet ara que ja estem en directe, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o un correu electrònic en qualsevol moment del dia. calaixera@rtp-elvendrell.cat. Ara, en res, anirem cap al temps. La previsió amb en Mar Rodero, per acabar de planificar com arriben aquests dies de festa major, meteorològicament parlant, les temperatures, etc. També ja hem triat una primera cançó, que escoltarem, que ens ajudarà, això, encara a començar amb més ganes i a posar més ritme, si cal. Arribarem a l'actualitat i a les notícies destacades, un punt importantíssim. Coneixerem els esports amb en Jordi Graell, el repàs habitual a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem a la segona part de Calaixera amb més contingut i amb més coses. Avui toca secció i a més serà la darrera secció d'aquesta temporada, les seccions de la Lira Vendrellenca, per conèixer què s'hi fa, què s'hi cou. I crec que en aquesta ocasió també una secció molt vehiculada a la Festa Major, que ja la tenim a sobre. I també secció habitual, avui sí ja en directe, aquest espai habitual, espai visual, un espai dedicat a la salut visual amb l'òptica optometrista Sílvia Edo. També repassarem algun apunt d'agenda, com és habitual, arribarem a les 11, tornarem a actualitzar les notícies amb la xarxa i ja plantejarem la tercera i última part. En aquest punt, atenció, volem parlar-vos d'un concert, molt especial que està preparant el nostre estimat i amic Jan Potis, en Jan Guixens, per el divendres 31 de juliol, amb l'acompanyament musical de la Susi Castellet, a la veu, eh? Doncs bé, hem parlat amb ell, amb el nostre estimat Jan Potis, ens explicarà com arriba aquest concert, com anirà, què ha preparat, etc. I també avui, a la tercera i última part, parlarem de cinema. També hem de conèixer les estrenes que arriben a les cartelleres i també ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. I bàsicament això, arribarem a les 12, arribarem al migdia i ja està, ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
2: La Calaixera, un programa únic de tot.
0: Connecta't a Ràdio El Vendrell. A la FM 107.1 i en línia al web rtbalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: Primer apunt d'informació de servei que sempre passa per la previsió del temps i tot allò que ens destaca en Marc Rodero, que ja ens acompanya en directe. Bon dia, Marc.
4: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
3: Bé, aquests dies, sí. Bueno, aquests dies no, aquestes setmanes ben pendents de les temperatures, de com va anant tot plegat. Així que també avui no sé com anirà, si segueix la calor o els canvis que deies que han d'arribar, eh?
4: Han d'arribar i avui sí que potser et demano un parell de minutets.
3: Vinga, no, endavant, tots teus.
4: explicarem una miqueta què arriba pel cap de setmana i quins canvis esperem que arribin pel cap de setmana. Cap de setmana, lògicament, de festa gran, cap de setmana de festa major.
5: Correcte.
4: De moment, avui serà el darrer dia d'aquesta calorada, per tant, avui acomiadarem aquests valors que han quedat aquests dos últims dies per sobre dels 35 graus a bona part de l'interior de la comarca. Avui els mantindrem, però ja de cara a demà, i en especial dissabte, diumenge i una part de dilluns, les temperatures han de baixar, no de forma dràstica, perquè lògicament calor ens seguirà fent.

0: difícils de passar. Però arriben canvis, i arriben canvis, i aquests canvis ens arriben amb una renovació de masses d'aire. Tenim l'anticicló que s'ha desplaçat i això afavoreix que tinguem una circulació atlàntica. Aquesta circulació atlàntica refrescarà una miqueta l'ambient, però perquè refresqui l'ambient hem de pujar cap a dalt de tot, a 850 hectopascals. Què passa allà dalt? No és que hi ha un petit embussament d'aire fred. Aquest embussament serà el responsable de la normalització de les temperatures, serà el responsable de que desplaci tota aquesta massa càlida i que tornem a veure un cel blau, però també serà responsable que hi hagin alguns ruixats i algunes tempestes. Per tant, tot va lligat. És a dir que, sí, baixen les temperatures, per què? Perquè arriba aire fred. Què passa amb l'aire fred? Topa amb l'aire càlid i, per tant, poden créixer nuvolades d'evolució. Quan veiem a dia d'avui que pot haver-hi més probabilitat de precipitació? Arreu del país, eh? No vol dir que sigui nostra.
1: No, sí.
0: Per Santa Anna, justament. Ai. El dia 26. Això vol dir que caldrà que estem pendents, caldrà estar alerta, perquè hi ha probabilitat que, sobretot cap a l'interior, puguin créixer algunes nuvolades d'evolució i que puntualment també puguin arribar a la mateixa línia de la costa. Això posaria una miqueta, no en perill, sinó en alerta, justament el dia gran, el dia 26. Per tant, ho anirem seguint, estarem pendents, perquè és cert que trenquem aquesta estabilitat, cert que estarem molt més confortables perquè baixen les temperatures, però baixen perquè arriba aire fred. I quan això passa, doncs poden haver-hi algunes sorpreses. Per tant, Pere, demà, que encara ens queda demà, ho acabarem de perfilar, però ja avancem que estabilitat, no la tindrem.
1: Vaja.
0: Caldrà veure en quin moment hem d'estar una miqueta més pendents del cel.
1: Doncs bé, ho farem.
0: Ahí va, ahí va, ahí va todo, eh?
1: Vinga, no. Excel·lent informació, Marc, t'ho agraïm moltíssim, i com deies, encara ens queda la previsió, sí, de demà divendres.
0: Exacte.
1: I també sempre ho recordem, que és diferents punts informatius on tu mateix actualitzes la informació, ja sigui a la ràdio o també a través de televisió, eh?
0: Així... Això mateix, no hem de perdre de vista que estem parlant de l'estiu, i que, per tant, no parlem de precipitacions continuades. Parlem d'algun ruixat que es desenvolupa, marxa i ja tot torna a la normalitat. Però, clar, evidentment, això ens farà estar alerta del cel, tenim cercaviles. Per tant, doncs, haurem d'estar pendents. Sí, sí.
1: Bé, tempestes d'estiu de tota la vida, no?
0: Correcte.
1: Ni més ni menys. Estarem ben pendents, com bé dius. Marc, actualitzem temperatures, ja que hi som.
0: Vinga, ara mateix a la mateixa línia de la costa, tant a Cunit com a Coma-ruga en tenim 26, 25 al Vendrell, 24 a la Bisbal, 26 a Bonastre i 26 també al Montmell.
1: Perfecte. Gràcies, Marc. Seguim parlant. Que vagi molt bé.
0: Fins demà. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Estàs escoltant Ràdio al Vendrell.
1: Siderland, en aquest cas amb l'ajuda de la Paula Cubs, han versionat una de les seves últimes cançons, a més aquesta fa molt d'estiu, que és el Tut Turutú.

0: Em sembla que sempre dic malament el títol d'aquesta cançó. És Tuturu. No, Tuturu. Ara ho he dit bé. La cançó de Sidherland, que ara una mica han reinterpretat amb aquest nou ritme a través de la col·laboració de Paula Cops. La cançó que es posa a ritme i ens ajuda a començar aquesta nova edició de ràdio i de Calaixera en directe a través del 107 Ambó de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Un minut i arribem a un quart en punt de 10. Notícies.

0: El Teatre Àngel Guimerà del Vendrell, que està duent a terme aquests dies d'estiu una important remodelació del seu pati de butaques, aprofitant l'aturada de la programació. S'han de canviar prop de 400 butaques que conformaven el pati, que des d'un primer moment no van complir amb les expectatives esperades. A més d'instal·lar noves butaques més confortables, s'aprofitarà per renovar de manera completa tot l'espai. El president de la Lira Vendrellenca és en Xavier Mercader.
1: I ara fa un projecte molt més ampli, com és el desplaçar les escales als dos laterals, en el qual hi haurà una barana per poder pujar i per poder agafar. Se'ls canvia tot l'enllumenat de seguretat de la sala, tot l'enllumenat del techo, o sigui, també el llum de sala també es canviarà, i a més, el que és el forro al terra, no? I la grada aquesta de baix, que era de color negre, també serà del mateix color del paviment de la de dalt.
0: La intervenció que s'està fent durant aquests mesos de juliol i agost permetrà que els futurs usuaris del TAC notin una substancial millora quan el teatre torni a l'activitat.
1: Sobretot amb la confortabilitat, no? Per dir alguna cosa, sabem que hi havia aquelles escales al mig, que sí que hi havia aquelles, però bueno, era una mica complicat. El fet d'haver ja una barana que anirà enganxada a la paret, doncs ja serà molt més fàcil tant per pujar i sobretot per baixar, que és quan és més complicat.
0: Aquesta és l'actuació de millora més important que afronta el Teatre Vendrellenc, que des de que es va inaugurar el 2009, després d'una llarga remodelació de l'antiga Lira Vendrellenca, en aquests 17 anys s'han anat fent algunes intervencions menors, però cap d'aquesta envergadura.
1: De la maquinària, això sí que s'ha anat ja remodelant el temps. Pensem que la gestió d'aquest teatre és de Proscènic, no? Del qual doncs, la Lira en forma part també, el Consell d'Administració, però bueno, doncs la gerència ja ho ha tingut al dia. El que passa que una obra així tan important, doncs, bueno, doncs, la Lira l'assumeix amb l'ajuda de l'Ajuntament o amb la inversió que fa l'Ajuntament.
0: L'objectiu és que la nova platea sigui una realitat quan es reprengui la programació el mes de setembre. I el Festival Internacional de Música Pau Casals ha tornat a acollir un concert ben especial, i no només per tractar-se de la cloenda del certamen, sinó perquè tornava a sonar el mític violoncel Goffrelier del mestre de la mà, en aquest cas, d'Ettore Pagano, guanyador del Premi Reina Elisabet per a Joves Talents. Un recitat que ha omplert les butaques de l'Auditori Pau Casals i que, això sí, començava a gestar-se unes hores abans. Així ens ho destaca el company dels serveis informatius, Lolo García.
2: 20 músics a l'escenari i al vell mig solemne ha emergit la figura del millor dels amics de Pau Casals. Un vell violoncel, vell en ve alta, per qui no passen els anys i que segueix produint autèntics calfreds a qui l'escolta i a qui té la sort de poder-lo tocar. Com Ettore Pagano, músic italià de 23 anys, guanyador del darrer concurs Reina Elisabet de Brussel·les, i que podrà gomboldar-lo amarat de responsabilitat els propers 4 anys.
3: Aquest instrument en particular, que va tocar tota la vida, és important per ell. I Casals és important per a mi perquè educativament va formar part d'una cadena que després em va arribar a través de Meneses i Enicro. Una cadena educativa important també. Així que realment sento l'ànima, gairebé els fantasmes dels que van tocar aquest instrument abans.
2: Un sentiment que adquireix una nova dimensió quan l'escenari és Catalunya i el Vendrell, les dues pàtries de Pau Casals. Un orgull latent just en el moment en què el més estimat dels amics del mestre comença a suportar les notes d'aquest instrument italià que tanmateix Casals va fer seu.
3: Aleshores, el so és increïble. Tan bon punt poses l'arc a la corda, comença de manera preciosa. I això, sens dubte, ajuda, perquè naturalment un instrument ha de ser fascinant amb un so preciós, però també ha de permetre d'expressar-te en tots els rangs dinàmics possibles i que vulguis expressar en un concert. Aquest instrument et permet expressar-te meravellosament en qualsevol rang dinàmic del piano, en qualsevol expressivitat que vulguis aportar a l'instrument i a la música. Això és meravellós.
4: Questo è meraviglioso.
2: I el resultat és el que el públic assistent ha pogut copsar ja al vespre a l'Auditori Pau Casals. Un concert rodó i on el mestre hi era ben present, tant a l'escenari com surant per l'ambient. Un homenatge de la mà de Pagano i als membres de l'orquestra del festival i solista.
0: Canviem radicalment de tema, deixem la cultura i la música. El Centre Sindical Independent de Funcionaris, el CESIF, i el Sindicat de Policies Locals, el CPL, han reclamat a l'Ajuntament del Vendrell que faci efectiu el pagament de les hores extres dels últims mesos dels agents de la policia municipal, acusant el consistori d'una demora sistemàtica en el pagament d'aquests serveis. Els cingles comunicats enviats als mitjans de comunicació des dels dos sindicats lamenten que el retard en el pagament de les hores extraordinàries es produeix de forma recurrent, podent arribar als 10 mesos, i recorden que aquests són uns serveis imprescindibles per cobrir la falta d'estructura del personal en alguns torns. Aquesta situació, afegeixen, provoca que cada vegada siguin més les convocatòries d'hores extres que queden desertes, perquè els agents no tenen una garantia de cobrament en un termini raonable. Això ha fet que algunes nits només hi hagi un sol agent operatiu per a tot el municipi. Des del CSI afegeixen que aquest és un més de problemes que afecten el cos de policia local, que creuen que està infradotat i amb unes instal·lacions deficients. Al ple d'aquest passat dilluns, i davant les preguntes dels grups de l'oposició al respecte, el regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, assegurava que el cobrament de les hores extraordinàries suposa un tràmit llarg, però ha garantit que es farà efectiu aquesta mateixa setmana, o si més no, abans de la festa major. Soriano també ha asseverat que el cos de la policia del Vendrell està ben dimensionat, amb 102 agents, i que el segon semestre es convocarà una borsa d'agents per cobrir les jubilacions o els efectius que marxen a una altra destinació. Des dels dos sindicats, però, no es mostren convençuts de les explicacions del regidor, no es mostren convençuts, ja que afirmen que quan es fan els pagaments de les hores extres només es liquida una part del deute, quedant la resta pendent. Per això demanen convocar una taula de negociació que permeti regularitzar el pagament de totes les quantitats. A nivell polític local, la formació Xarxa Vendrellenca ha presentat un nou expedient davant de l'Ajuntament. Reclamen la reparació immediata de l'enllumenat en el tram que connecta el municipi amb la carretera C-51 per garantir unes condicions adequades de visibilitat i de seguretat, especialment a la zona del pas inferior o des de fa ja temps. Diversos punts de llum es troben fora de servei. La federació considera que aquesta situació afecta la seguretat dels conductors i els vianants durant la nit i representa un risc innecessari per la ciutadania. A més, l'entitat també ha recordat que aquesta incidència ja va ser denunciada i solucionada l'any 2023, però que s'ha tornat a repetir. Des de la Xarxa Vendrellenca confien que l'Ajuntament actuï amb rapidesa per restablir el servei i garanteixi un correcte manteniment de les infraestructures. I la formació local Unitat Vendrellenca ha denunciat la situació del nou sistema de recollida de residus implementat ara fa 4 mesos al municipi. L'agrupació ha esmentat que els resultats han estat un fracàs operatiu, amb una insalubritat als carrers i una indignació veïnal indiscutible. La formació municipalista, arran d'aquesta problemàtica, ha enumerat 3 propostes per pal·liar la situació. Xavier Robert.
4: Una moratòria tècnica d'emergència i salubritat, ja que tenir els contenidors oberts plens de brossa, això no és reciclatge, sinó el que és un problema de salut pública. En segon lloc, un cos d'agents cívics. Primer, per repartir targetes. Penseu que a hores d'ara encara anem amb un 50% de targetes repartides. I en tercer lloc, també una brigada d'actuació ràpida. El que no pot ser és que tinguem els contenidors de tot el poble, de qualsevol barri del Vendrell, amb residus forts.
0: A més, des de Unitat Vendrellenca han demanat explicacions i que el consistori assumeixi les responsabilitats.
4: Ningú del consistori ha donat explicacions, ha assumit responsabilitats, i creiem que la regidora de Medi Ambient ha d'assumir la seva dimissió després d'aquests 4 mesos de desastre en el nou sistema de recollida de residus i, sobretot, en la seva implementació.
0: Unes propostes que Unitat veu com imprescindibles per, segons l'agrupació, passar de la política de despatx i amenaces a una política municipal de proximitat que acompanyi el ciutadà i manté els carrers nets. Tornem cap a la cultura. cap a la cultura popular i la festa major. A la botiga de Santa Anna, que està ubicada a la sala La Fusteria, s'ha fet el sorteig per conèixer qui podrà pujar al balcó de l'Ajuntament del Vendrell per festa major, justament. Les persones guanyadores han estat la Noemí Martí Esteve i la Ingrid Junyeny per al dia 26 de juliol, que podran gaudir amb un acompanyant cadascuna. L'arribada de la cercavila de cultura popular, la ballada d'honor de Santa Anna i dels castells. I pel 27, els premiats han estat en Joan Colet Puigvert i la Victòria Rebella Cata per veure la cercavila de cultura popular i la ballada d'honor dels grups infantils, també amb un acompanyament cadascun. I el grup de gralles Els Mosquits del Vendrell, que va impulsar el 2023 el concert Inxes de Festa, un acte previ de la Festa Major on es dona protagonisme al so de la gralla i a la música tradicional. Després d'un any d'absència, aquest dimarts, se n'ha celebrat una nova edició amb la colla lleidatana El Carreter com a grup convidat. En Marc Guitart ens apropa la crònica d'aquest concert.
5: La plaça Vella ha estat escenari de la tercera edició del concert Inxes de Festa, una proposta nascuda del grup de gralles vendrellenc Els Mosquits i que s'ha recuperat aquest 2026 després d'un any d'absència. En aquesta ocasió, la formació convidada han estat Els Carreter de Lleida, una colla de gralles amb 25 anys d'història que, en la seva visita al Vendrell, han ofert peces de Belarmino Molina, Astor Piazzolla, Pau Casals o Lluís Carreras.

La seva actuació s'ha intercalat amb la del grup local. Uns mosquits que han volgut dedicar el concert a la memòria de Jaume Esteve i Oliva, al Casalta, que aquest 2026 hauria complert 100 anys. El grup integrat per Jordi Inglés Vero, Adrià Grandia i Dani Canyelles Mosquit ha presentat un repertori basat en obres locals, com ara Pericón o Pas Doble del Ros dels Macaris, La Venera que Erte Amar del repertori de les Gralles del Baix Penedès o el Pas Doble de Josep Mercader Astor.

0: Creats el 2009, els mosquits mantenen l'estil d'antics grallers com els macaris, amb una formació típica de dues gralles dolces i timbal de llautó. La seva activitat es divideix entre els concerts i l'acompanyament de grups i balls de cultura popular, com ara el Ball de Cintes.
1: I el patronat de la Fundació PINAE ha resolt la 8a convocatòria d'Impuls al Territori, una iniciativa que consolida el seu paper com una de les principals eines de suport a entitats de la vegueria Penedès. Amb una dotació econòmica de 700.000 euros en total, es podran desenvolupar 36 iniciatives socials inclusives de cultura, l'esport i ambientals, amb un impacte directe per a més de 13.000 persones. Les 114 propostes rebudes s'han avaluat d'acord amb criteris de viabilitat tècnica, econòmica i d'impacte al territori vinculats als objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. El Baix Penedès ha estat representat en 7 dels 36 projectes dotats, amb una distribució diferent segons una de les 4 modalitats de la convocatòria. La primera modalitat, referent a l'acció social, rebrà fins a 25.000 euros per projecte i n'hi formen part la Federació Catalana de Voluntariat Social amb projecte Vol Inclusió i Participació Comunitària i l'empresa d'inserció de les comarques de Tarragona pels seus polígons inclusius 2.0. Per la segona modalitat, els projectes inclusius de cultura, esports i hàbitats i hàbits saludables s'hi destinaran fins a 10.000 euros. Els representants d'aquest tipus a la comarca són els projectes de Torregassa Viva, Cultura, Salut i Territori en Comunitat de la Societat Cultural i Recreativa de la Torregassa i el projecte de Tiramarc de la prevenció de l'infedema en persones amb càncer de mama, Arc i Vida, de l'Associació Penedès contra el Càncer. Per la tercera, que classifica els projectes de sostenibilitat ambiental, es rebran fins a 15.000 euros. El grup ecologista del Vendrell i del Baix Penedès, amb el foment de la biodiversitat de les madrigueres, a través de la pastura regenerativa i l'entitat Demà, Diumenge en Marxa, i la seva comunitat contra la pobresa energètica, han estat els dos representants de la comarca. Per la darrera modalitat de la recerca científica, s'hi destinaran 50.000 euros. L'únic dotat al Baix Penedès ha estat el món inclusiu de Calafell, amb la seva necessitat de les necessitats a l'acció, intervenció social amb les famílies en contextos d'inclusió i neurodiversitat. Els projectes s'iniciaran a partir del setembre i tindran una durada màxima de 12 a 24 mesos en el cas de la darrera modalitat. La Fundació farà un seguiment rigorós durant tota la seva execució per garantir que els projectes aconsegueixin canviar la realitat per fer un món més cohesionat, més just i millor per les persones i també pel territori.
2: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès. Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla, 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
2: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: 10:15, seguim amb més informació, amb més notícies i, de fet, ja ens endinsem cap a la informació esportiva. Aquest és un apartat que ens porta en Jordi Grell.
6: Hola, bon dia. Comencem parlant de vòlei platja. La platja de Coma-ruga ha acollit aquest dissabte la 5a edició del torneig popular Vòlei Nau. Es tracta d'una competició de voli platja organitzada per l'associació Now or Never, que forma part dels actes previs de la Festa Major de Santa Anna i que després d'arrencar a Sant Salvador es va traslladar com a Rua l'any passat. Enguany, el torneig ha comptat amb 115 participants, repartits en 24 equips, d'entre 4 i 6 jugadors i jugadores. Escoltem el responsable de Now or Never, Oriol Francín.
7: Estem molt contents perquè hem omplert com cada any els 24 equips amb una mitjana de, crec que són 115 jugadors, i estem molt agraïts a, sobretot als nostres patrocinadors que tenim aquí darrere, a les samarretes que fem cada any. Sense ells no podríem fer-ho, això ho fem entre quatre amics. Estem molt contents de poder haver arribat a una cinquena edició amb mantenint aquest èxit. Molts dels equips aquest any han repetit, molts els tenim cada any, els tenim ja de confiança i confien molt en nosaltres, perquè quan les coses surten bé, doncs s'han de mantenir.
6: El torneig ha comptat en tres divisions, or, plata i bronze. Finalment, el campió en categoria or ha estat Papa Noel i Los Elfos. En categoria plata s'imposava Low IQ i en bronze el vencedor era Silicon Valley. I seguim parlant de motor. Des de mitjans de juny, el càrting com a Rua acull l'espectacle Motor Show Extreme. Es tracta d'un entreteniment que, com el seu nom indica, va néixer de la passió pel motor i l'espectacle extrem. Des dels seus inicis, el show dirigit per Sasha Johannes Bosle ha recorregut diverses ciutats d'arreu del món, portant acció, risc i entreteniment al més alt nivell. Escoltem la responsable de Motor Show Extreme, Dana Martón.
8: És muchos vehículos de motor junto y adrenalina total, que són muchas disciplinas distintas mezcladas, que tenemos freestyle, coches, y los más boom del espectáculo son los Monster Truck, que son los Monster Truck, los aplasta coche.
6: Bigfoots aixafant cotxes, vehicles de dues rodes, salses de rampes impossibles i una posada en escena digna d'una pel·lícula fan de cada funció una experiència única. Tot plegat amb l'objectiu de fer viure al públic, combinant potència, tècnica i emoció en cada exhibició. Escoltem de nou Dana Martón.
8: Pueden comprar las entradas con el 20% de descuento en nuestra web, que es www.motorshowextreme.com, y tienen el código de descuento que hemos creado especialmente para Comaruga, que es Motorverano 2026. Comprar las entradas porque se agotan.
6: Vist l'èxit, Motor Show Extreme ha decidit allargar la seva estada al càrting com a Ruga fins al diumenge 23 d'agost. A més, a partir de la setmana vinent, el dijous, s'afegirà els divendres, dissabtes i diumenges com a dies per poder veure l'espectacle, que sempre arrenca al punt de les 9 de la nit. I acabem amb un apunt d'atletisme, perquè la vendrellenca Noa Miguel s'ha penjat el bronze en el Campionat d'Espanya sub-20 d'atletisme, disputat aquest dissabte al Albacete. Miguel ho ha aconseguit a la categoria dels 100 metres llisos, on després d'una final molt ajustada, puja al pòdium un temps d'11,73 segons, quedant només per darrere de la palentina Celia Cortés i de la pamplonesa Carla Aguirre. Noa Miguel arriba a la cita a una marca d'11,78 segons, que ja era una mínima de participació requerida per la Federació Internacional per disputar el Mundial Sub-20 a Oregon, als Estats Units, però en canvi la Federació Espanyola exigeix una mínima d'11,56 per poder assistir.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
1: I anem cap a les portades. Això, les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui dijous, 23 de juliol, començant pel Diari de Tarragona. La guerra anti-tabac genera consens. La proposta de la Moncloa haurà de ser debatuda per al Congrés. Els experts avisen de l'augment del consum de cigarretes electròniques entre els més joves. En societat, una dona amb gabinetades a la canonja, a la UCI de Joan 23, la seva parella ha estat detinguda. A Tarragona recuperen la cripta oculta de l'església Sant Agustí amb 21 cossos. En economia, Tarragona lidera el creixement dels llocs de treball industrial a Catalunya. A Roda de Barà, les pantalles acústiques de DIF generen més soroll. I també en portada, a nivell cultural i musical, a Tarragona li puja la bilirrubina. El mític Juan Luis Guerra, en la seva única actuació a Catalunya, enamora un CaixaBank Tarraco Arena ple a rebossar de merengue i de bachata. Canviem de capçalera, saltem cap al diari Ara, una altra de les portades habituals. L'Aràbia Saudita acorda amb els Estats Units poder enriquir urani. El pacte rep crítiques internes i també d'Israel per por que el Regne Saudita desenvolupi armes nuclears. El Senat estatunidenc ho hauria d'aprovar, però Trump veu bé que en Riad hagi de passar menys controls. També en portada, la verema més primerenca. Ahir a la matinada, en un celler de Corpinat, el Penedès va començar ja la collita del raïm més matinera de la història. I el Parlament aprova l'informe sobre la DGAIA que constata anys d'irregularitats. La Comissió Europea recorda als tribunals espanyols que han d'aplicar l'amnistia. Un esvorant que les obres de la R2 engoleix una grua i més maquinària. I troben mort a París l'home que en reclutava noies per Epstein a Barcelona. Ja acabarem, com sempre fem, des de La Vanguardia. L'incendi de Guadalajara ja és un dels més grans de la història d'Espanya. El foc és actiu des de fa 6 dies i ha cremat 32.000 hectàrees. Un hidroavió amb fotografia de portades per veure com llança aigua sobre la muntanya de Condemíos, de Arriba, Guadalajara, on el foc crema sense control. També es parla de la crisi climàtica. Els trens d'onada, aquests trens d'onades de calor seran normals a l'estiu. I també es parla que la Comissió Europea avisa dels tribunals espanyols que han d'atacar l'amnistia. I Zelensky renova la cúpula militar per aturar les protestes. A nivell polític, el PSOE i Sumar pacten una pròrroga dels lloguers fins al 2028. O a Catalunya cau una banda de cabanir armes al crim organitzat. O les noves prohibicions al tabac que revolten la restauració. I finalment també es parla d'un model d'Open AI que s'escapa i ataca una altra plataforma. És l'actualitat i la informació d'aquestes portades habituals i que sempre ens ajuda a acabar de conèixer, acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
3: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
1: Això, volem parlar de gralles, volem parlar d'aquesta trobada ja musical clàssica prèvia a Festa Major. I no sé si aquesta cançó la tocaran, però mira, em ve de gust començar amb ella. És el Turuta, que també és una cançó ben festiva. Tot i que en aquesta ocasió i aquest concert d'aquest any porta per títol Visca l'Embalat. És això, el nom dels grallers tocats de canya han decidit anomenar aquest tradicional concert previ de Festa Major d'enguany. I com sempre, l'objectiu és fer un viatge en el temps i recrear la màgia d'aquells balls i d'aquelles nits clàssiques de tota la vida amb una recreació d'embalat, eh? Com si així ja us ho explicaran. A més, l'horari que és una mica més tard. Són les novetats i que tot just ara explicarem. Ens acompanya, jo crec, una bona representació dels tocats de canya. El Pere Esteban, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
9: Molt bé.
1: Sí? Gràcies per acompanyar-nos. I el Felip Nin, com estàs?
10: Perfecte.
1: Sí, tot bé?
10: Ja ho veus.
1: A punt?
10: Esteban.
1: A Finedets. A Finedets i a lloc?
9: Sí, a Finedets ho procurem, i a lloc també ho procurem, també.
10: Tot a punt.
1: Clar, clar. Home, suposo que... Va, jo diria que és un dels... El concert més important de l'any, no? Anava a dir un dels, però potser el més important de l'any, o no, o què?
10: Sí, de fet estem tot l'any treballant-hi, més o menys. També tenim el de Nadal.
1: Sí, clar, és veritat.
10: Però aquest potser és el més important, perquè, clar, és la festa més important del poble i, per tant, doncs, és el nostre principal concert.
1: Clar, i tant. Això serà la nit d'aquest dijous 23, un escenari màgic a la plaça del Tívoli, tot i que aquest any és una mica més tard. L'heu fet una mica més tard aquest any el concert, oi? Per la calor, intueixo, no?
10: Bueno, un dels factors podria ser aquest. També és per mirar d'encabir-ho dins el programari de la Festa Major. Uh-huh. Clar, és difícil, hi ha molts actes, i llavors, doncs, voldríem tindre l'acte que no solapés amb altres. I llavors, clar, al final, vam trobar que a les 10 era una hora bona. Uh-huh. No hi estem acostumats, perquè sempre estem acostumats a fer el concert amb llum de dia, i aquest any serà llum de nit, amb llum artificial, i esperem que això no sigui un inconvenient, però tant és el contrari.
1: No, jo crec que no, que encara durarà potser més caliu, no?
10: Sí, jo crec que sí.
1: Sí.
10: La gent estarà més còmode.
1: Molt bé. Això, expliqueu-me, visca l'embalat. Què vol dir això?
10: Sí, el tema de fer així la nit, doncs vam pensar, carai, doncs això podria estar enfocat en el tema de l'embalat, perquè més que res també el repertori és dels anys 60, 70, que encara hi havia l'embalat.
1: Val.
10: I llavors les peces que toquem, doncs clar, són des d'orquestra o d'algun cantant famós de l'època, com seria el Tony Rona, el Tom Jones, tot i que el Tom Jones em sembla que no va vindre mai a l'embalat.
1: No sona, no en sona.
10: No, però potser la seva música sí que va sonar amb alguna orquestra.
1: Segurament que moltes de les seves cançons sí.
10: Sí.
1: Molt bé. Clar, no deu ser fàcil tampoc, no? Jo triar un repertori. Quantes peces tocareu en total? Les teniu comptades, suposo,
10: sembla que són unes 12, no?
9: 12, sí.
1: Són 12 peces. Sí. Clar, les tantíssimes que es podien triar, no?, un concert així.
10: Sí. Però, bueno, també ens hem de mirar a veure quines peces podem interpretar, perquè...
1: Clar, no, aquesta és una altra.
10: No tot és fàcil, no?,
1: sí.
10: De fer-ho en cabí a la gralla, i llavors, doncs, pel nostre nivell vam veure que aquest era el repertori adequat.
1: Clar. No crec jo que el Tom Jones escriguis per gralla, no? Em sembla? No crec que tingui partitures en gralla, no?
10: Jo no sé si ho he vist mai.
9: ell potser no ho ha vist mai, però un altre sí.
1: Clar, perquè sí. Això, jo deia, és complicat, evidentment, triar el repertori, quina fer, quina no fer, però després això, no?, fer l'adaptació i portar-la cap al so de la grella, que tampoc no és fàcil, no?, per la singularitat de l'instrument, per això ho dic. Mm-hmm. La feu altres, l'adaptació, o intenteu ja trobar les partitures? Com és això? Com ho feu?
10: Sí, no, mirem de trobar les partitures ja.
1: Uh-huh.
10: Alguna adaptació ens l'ha fet l'Albert Figueres, fill del Jan.
1: Sí.
10: I algunes ja les hem trobat fetes, uh-huh, per gralla, i si no hem mirat de fer les
9: adaptar-les a nosaltres.
1: Sí.
9: La partitura ja hi és en gralla, però l'adaptem a les nostres capacitats.
1: Molt bé, no, està clar. Sí, a vegades passa, que una mica te la fas teva, la partitura, no? Mm. També amb l'adaptació de diferents veus, que això potser la gent a vegades no acaba de saber, però en gralles també hi ha veus.
9: Sí.
1: Hi ha primeres, segones, terceres veus, que és el més comú.
10: Sí, i quartes.
1: Sí, és el cas. A més, vosaltres crec que utilitzeu gralles de claus,
10: sí,
1: no?
10: Gralla dolça.
1: Molt bé.
10: Tots toquem en gralla dolça. La gralla baixa la vam apartar perquè ens complicava una mica la vida.
1: Va.
10: I amb les gralles dolces ja anem tirant.
1: Clar, les gralles dolces, que això, a través dels claus, i això et permet tenir una mica més de tessitura, musical, i poder arribar més amunt i més avall.
10: Un parell de notes més avall.
1: Clar, i això també, segons quines partitures ajuden, i suposo que en aquest tipus de partitures també ajuda,
10: Sí. clar, sobretot a les notes baixes, doncs també és maco quan estàs escoltant una cançó i les notes baixes estan donant el ritme i tot això omple més.
1: Clar, clar. Per això dic que a vegades la gent no sé si és conscient de com explicar-ho, és a dir, de quin so podeu arribar a fer amb les gralles tenint en compte lo bàsic que és l'instrument. M'enteneu per on vaig, eh?
9: Sí.
1: Que a vegades, i no entrarem, evidentment que en munta la gralla hi ha molta gent que segons què i segons qui, no és el nostre cas per sort el Vendrell, que hi ha molta cultura de la música de gralla, però a vegades sí que escoltes certes colles que dius, oida, i això queda reflectit amb algú que quan sent a parlar de gralla sempre una mica es posa les mans al cap, però qui realment valora l'instrument el coneixen i tenen en compte aquesta particularitat que jo deia, que és a dir, el so que surt, les cançons que surten, de la manera que toqueu, tenint en compte que l'instrument és molt bàsic. És un allò, una fusta amb no sé quants forats té la gralla, no ho recordo, 7 o 8 em sembla, i en aquest cas amb les claus, que potser el fan una mica més musical, però és complicat tocar la gralla, no? Què me'n dieu?
10: Bueno, aviam, potser és més que res habituar-te a tocar amb la canya, no? Perquè cansa, però a veure, una vegada ja domines la digitació, en teoria no hi ha cap problema. El que passa que al parlar de canya ens trobem amb que de vegades el temps influeix molt.
1: Ah, clar, és fusta, no?
10: Sí, és fusta, clar, i segons si fa molt de vent, el clima sec o és humit, doncs la canya pot sonar d'una manera o pot sonar d'una altra. Inclús pot fer algun pitu que no hi tocava.
1: Algun gall.
10: Sí, exacte. Però, bueno, mirem d'evitar-ho.
9: I a més a més, nosaltres, la gralla, són dues canyes.
1: Clar, és doble canya.
9: Sí. Per tant, encara s'agreuja més si hi ha algun problema.
1: Per això.
9: Sí. I les canyes són molt temperamentals. Fins i tot el teu estat anímic també el reflexen.
1: Clar.
9: Sí.
1: No, tant, si vas cansat, no, suposo, si estàs nerviós.
9: Exacte, estàs nerviós.
1: I... etcètera. Sí. Per això dic que és evident que tocar qualsevol instrument és difícil, està clar, I no hi ha cap instrument millor que un altre. Això també vagi sempre per endavant. Però és això, la particularitat de la doble canya, és un instrument de vent amb la casuística que els instruments de vent, l'afinació l'has de fer amb la bufera, no és com un piano o com una guitarra, no? Que tu toques una sèrie de tecles o toques una sèrie de cordes i sona una nota, evidentment que ho has de fer-ho ben afinat i a lloc, però en canvi, clar, la gralla afina segons bufes, i el que deies tu, Felip, no? Si un dia estàs nerviós, estàs cansat, potser no bufaràs tant i potser no arribaràs a la nota que has d'arribar, tant per dalt com per baix. No? Que té aquestes particularitats,
9: sí,
1: no? Diria jo.
9: Sí.
1: I que ho fan difícil.
10: Sí. Bueno, potser el més delicat són les notes agudes.
1: Clar.
10: Que, clar, has d'apretar el llavi i bufar.
9: I altres coses.
1: I altres que, exacte, i altres coses.
10: Mira de tapar tots els forats.
1: Perquè tot vagi bé. Sí. I això també, aquesta particularitat, deixo-m'ho dir, que físicament cansa, ja ho dèieu. És a dir, jo sé que vosaltres ho dieu allò del morro, no? Del llavi, que acaba fent mal.
10: Sí,
1: no?
10: Sí.
1: Quan toques molta estona i és com tot, que s'ha d'assajar i s'ha d'entrenar. I has de fer callo, has de fer morro, si no aguantes 12 cançons.
10: Nosaltres no. Ja ho tenim comptat. Més d'una hora no aguantem.
1: És el límit, no?
10: Sí, la festa major que toques matinades, toques després del Cercavila i de vegades a la tarda tornem, acabem bastant,
1: clar,
10: bastant apurats.
1: Sí. És això, ara veniu, com aquell qui diu, de barris, que heu tocat molt, també és un bon assaig.
9: Sí,
1: no?
9: Sí,
1: és un bon entreno pel morro.
10: És un bon entreno. Tot i que vam fer un assaig després de barris, que avui no vam poder acabar l'assaig.
1: Sí, però estàvem rebentadíssims. Sí, ho entenc.
9: Que va ser una setmana molt ocupada.
10: Intensa.
1: Sí, clar. Bueno, és que de fet les gralles és la música de la festa major, de la música de la festa popular. No és com s'entén l'instrument, és un instrument de carrer, és un instrument de plaça, que s'ha de fer sentir perquè puguin ballar els balls o perquè puguin pujar els castells, i per això té el so que té, però a més amb la particularitat que també amb els anys, i suposo que la perfecció dels músics ha fet que es puguin fer concerts com el que feu vosaltres, i que fa un munt d'anys que el feu. Quants porteu ja?
10: Aquest serà el 28.
1: Per això, sé que veu celebrar el 25è concert fa un parell d'anys.
10: El 23 vam celebrar el 25è aniversari, i ara, doncs, 3 anys més. 28.
11: 28.
9: Sí, sí.
11: Uah, són molts concerts, això.
10: Sí, sí, sí. Sí, sí. Des de que vam començar, la plaça de les Garrofes, que doncs era família pràcticament, que ara ja és un acte important ja dins de la festa major i que són plena tot el Tívoli. Sí, sí. I de vegades s'acaben les cadires i tot.
11: Que bé, que bé. També sé que durant molts anys era concert de es feia dins la festa major, si no m'equivoco, tot i que ja fa uns anys també ja va anar com a prèvia, suposo que cada vegada el programa d'actes és més complet, no?
10: Sí, clar. Ho havíem fet del dia del gos, però hi havia actes que ja se solapaven i eren, els actes eren de públic similars i llavors ens traia públic. I ho hem anat canviant, o un dissabte abans, o hem fet el dia 25, hem anat provant dates, i bueno, al final ens vam il·luminar, com aquell que diu, i vam dir, coi, pues ho fem-ho de nit, i un dia de cada dia, com es fa la música a la vila, que es fa a les 10, doncs jo suposo que la gent, després de sopar, doncs també li ve de gust sortir una mica.
11: Sí, sí, sí.
9: Home, això del canvi climàtic també va bé.
11: No, sí, sí, està clar.
9: L'estoneta, la fresca.
11: Sí, sí, sí.
9: Sí, sí.
11: De fet, molts d'aquests actes s'hauran de començar a replantejar ja, amb Castells hi ha un cert debat, de les hores i tot plegat, i jo crec que les cercaviles en general també s'hauran de començar a replantejar els horaris. Però sí que és cert que aquí la litúrgia marca que majoritàriament és la sortida d'ofici, aquest tipus de casuístiques, però clar, s'ha de començar a parlar.
9: Llavors també s'ho podien començar a parlar els de l'ofici.
11: Fer-ho més tard, no? Que continuï sent ofici, però aquest dia l'ofici que sigui la tarda, no? No sé si es posa això o no, perquè jo em perdo amb aquestes litúrgies, però clar, és trobar l'encaix, no? És trobar l'encaix a això, adaptar-se als temps actuals i a les calorades que tenim avui en dia i que fan que les cercaviles i les diades castelleres siguin realment dures, eh? Són realment molt, molt, molt dures.
10: Sí, sí, a més que ja comencen tard i acaben molt tard.
11: I acaben molt tard. Sí, sí. I a més que són les hores punta de calor, també, de fet, és curiós. Però bé, per això recordem-ho, aquest concert previ de concert de gralles dels Tocats de Canya serà justament aquest dijous, dia 23, a partir de les 10 de la nit, una de les novetats importants, el canvi d'horari a la plaça del Tívoli, a sota del títol Visca l'Embalat. Clar, suposo que buscar repertori pels concerts de festa major també us fa que aneu ampliant el repertori.
10: Sí,
11: no? Clar, prendre cançons noves segurament no totes es quedaran, però moltes d'elles sí.
10: Sí, sí,
11: no
10: sí.
11: Què passa això també?
10: Hi ha cançons que han anat repetint, de cançons que doncs, bueno, la gent els agrada molt, n'hi ha que les hem aparcat.
11: Clar.
10: Però si anem a mirar el repertori que toquem, doncs ens anem quasi 200.
11: Imagina't.
10: Sí, sí, sí.
11: Uau. I val, espera, estic rumiant. Bueno, el concert sí que aneu amb partitures, no sé si les mireu o no, però sí que les teniu al davant.
10: Sí, sí, sí.
11: I les llegiu, les mireu?
9: Sí, sí, suposo, depèn
11: de quines. Ara, a carrer no, a carrer aneu...
9: No, a carrer anem de memòria.
10: Jo havia intentat de portar la partitura al davant, però em distreia molt.
11: Sí, és...
10: No,
11: sí.
10: La gent et diu coses, això, i perds la...
11: Sí.
10: I llavors doncs, ja les fem de memòria les que puguem fer pel carrer.
11: És evident. Si us demanés alguna d'aquestes 200 que teniu, les vostres preferides, què? Les que més us agraden tocar? Els sabríeu triar un parell o què o no?
10: Amb el tema de preferit,
11: no?
10: És que no tinc... Allò diu, el color preferit, el menjar preferit... No tinc preferències.
11: Clar, són... Sí, sí.
9: No, no. Però en si no és que sigui la preferida, però sí una de les que ens agrada molt tocar.
11: A tots, eh?
9: Sí, la que ens agrada molt tocar perquè ens hi trobem molt còmodes, és la sardana dels Tocats de Canya.
10: Que no n'hi havia pensat. Sí, sí.
9: No és que sigui la número 1, ni l'última, ni la primera, ni cap, no? Però
11: sí.
10: Clar,
9: que toquem molt,
10: és una
9: molt...
10: peça que sona molt bé i a més doncs, clar, agrair-li a l'Albert que ens fes una sardana dedicada a nosaltres que actualment ja la va adaptar per cobla i tot i la cobla ressò sí que ja la toca més d'una vegada.
11: Que bé.
9: Sí.
11: Doncs sardana dedicada inclosa, que això ja és important, És important.
10: Sí. Bueno, aquesta és una de les peces que tocarem.
11: Va, aquesta sí que sonarà,
10: Sí, perquè, clar, aquest any som Ciutat Pubilla de la Sardana.
11: Correcte, és veritat.
10: I vam pensar, doncs, una sardana li hem de posar. A més, no sé si l'embalat es feia en sardanes, no, això no em ve present.
9: Sí,
10: però, sí?
9: Fer-li, no em faig dir a quin any, però sí.
10: Jo no ho recordo. Però, bueno, doncs també s'hi pot encabir.
12: Clar, molt bé.
10: Sí, sí, una de les... Bueno, dins d'aquest concert hi han sorpreses que... Que, bueno, no sé si dir-les o no dir-les, o ja se saben, no?
12: Què?
10: Va, una. Ja, una cosa.
9: Una
12: de les sorpreses. Si n'hi ha diverses, només una, va.
10: Hi haurà projeccions.
12: Ah, sí?
10: Aprofitant que el Tívoli hi ha la façana, que és com si fos una pantalla, que Música a la Vila ja l'aprofiten per fer projeccions, doncs nosaltres farem unes projeccions que seran de la peça que estem tocant en aquell moment.
12: Ah, que bé. Això és més feina.
9: Però no, imatges que no són nostres, eh?
12: Ja.
10: No, són imatges per dir alguna cosa. Toquem del Tony Ronald, no?
12: D'acord.
10: Doncs sortirà el Tony Ronald per allà darrere cantant.
12: Per posar una mica d'imatge allò que esteu tocant.
10: Sí, perquè de vegades amb la gralla passa que toques una peça i, ai, em sona, però ara no sé de què. Llavors, si hi ha la imatge...
12: És cert.
10: Doncs, ah, sí, home, aquella del Tony Ronald.
12: Sí, i tant. Sí. Però segurament que la gran majoria tothom la reconeixerà, perquè són d'aquestes cançons, com dèiem.
10: Sí.
12: Però, estrany, ja l'imaginari.
10: Però de vegades passa, perquè ahir mateix van tocar una cançó amb el concert que van fer els Mosquits.
12: Sí.
10: I que van fer conjunta. I el primer moment, ostres, ara no sé quina peça és, i és... una que toquem, però un munt de vegades, eh? Ostres, doncs sí.
12: Ho és, no? Ho és. A més, també cada colla i cada grup teniu el vostre to, el vostre timbre, eh?
10: Sí, sí,
12: és especial.
10: Sí. I de vegades els arranjaments, doncs, donen un aire de...
12: Clar,
10: és molt diferent de fer un arranjament per tres gralles que fer-ho per una orquestra.
12: Clar,
10: amb una orquestra queda tot més conjuntat i...
12: No, està clar.
10: I de seguida ja veus per on va.
12: Sí, no està clar.
10: I el cantar sí que... Com que cantes la lletra, doncs ja, aquesta cançó. Sí.
12: És més reconeguda, clar, és veritat. Sí. Però segons que les adaptacions costen una miqueta més, però segur que jo estic convençut que la gent l'enganxarà de seguida.
10: Sí, home.
12: Visca l'embalat aquest dijous a les 10 de la nit a la plaça del Tívoli. El Turuta no sonarà, no, segurament?
10: Aquesta vegada no. El Turuta el tenim ja més enfocat cap al
9: Cercavila.
12: S'ha convertit també en una de les vostres cançons, no? Crec que us la demanen molt, aquesta cançó, que sí, el Turuta?
9: Per diferents raons. No. Hi ha una de les raons principals és de que aquesta de gairebé la que tothom de la nostra, més o menys de la nostra edat associem amb el Pavanet.
12: Clar.
9: El Pavanet sempre sonava el Turut, de la melodia o la sensibilitat, no sé quina era.
10: Totes dues. Sí.
9: I després de que ens la demanen, sí, quan hi ha algun vilanovi.
12: Clar, perquè és la música del seu carnaval, tot i que ja era anterior. És una marxa militar, també no ho oblidem, això.
10: Sí,
12: i que ja antigament aquí al Vendrell jo també ja tocava això, relacionada amb l'època festiva, no? Perquè
10: sí,
12: barris i el Pavanet...
10: Els barris tocava molt.
12: Sí, són d'aquestes, com no li dieu marxetes, no?
10: Sí,
12: cançons alegres i que conviden una mica això, no? El Pavanet i el Cercabarri, no? En certa manera.
10: Sí.
12: Que bé. I per això l'he triat, perquè la teníeu per aquí i que sapigueu també que tenim oients que sempre ens demanen el Turuta, que en demanen molt sovint, i com que tenim aquesta versió vostra, doncs la posem molt sovint.
9: I de passo deus fer un favor amb el nostre amic company, Salvador Rovira.
12: Correcte.
9: Que li agrada molt.
12: Exacte. Que ell també és dels Tocats de Canya, que d'en quan en quan van vosaltres, i porta la seva ensaïmada, que també sempre ens en riem, de que a veure si per fi es compra un timbal una mica més en condicions, i que deixi l'ensaïmada aquella que porta, aquell timbal de joguina, que se'n compri un de debò.
10: Sí, bueno, però amb ell li va bé, perquè ja és manejable.
12: Exacte, se'l posa a la motxilla i ja en té prou. I tant, això, us tenim sempre ben presents aquí a la ràdio, amb moltes coses, a banda de Salvador Rovira i també la petició del Turuta. Doncs, de debò, gràcies per venir per explicar-ho un any més, que vagi molt bé aquest concert, que us ho passeu molt bé, que també jo sé que us ho passeu molt bé i gaudiu al 100% de tocar la gralla en general i especialment d'aquest concert, com ara hem dit. Doncs, Pere, Felip, moltíssimes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
12: De veritat, una forta abraçada. Adéu-siau.
10: Adéu, bon dia.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades, com sempre, cada hora en punt, els butlletins de la xarxa de comunicació local i que ja ens porten a partir d'aquí la segona hora de programa. Les 10 i 4 minuts, sempre recordant que avui som dijous 23 de juliol, programa número 4013. Gràcies per fer-lo possible, de veritat, gràcies per ser-hi. I sempre a través de tots aquests canals, principalment i sempre a través del 107.1 de l'FM, sempre a través de la ràdio, tot i que també ens podeu seguir a través d'internet, a www.rtb-elvendrell.cat o també a través de televisió. Però això, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot, gràcies per fer-ho. Doncs vinga, més qüestions. A la segona part de Calaixera avui dijous, i de fet una secció ja habitual i que avui tanca temporada, és la Lira Vendrellenca. La intenció i l'objectiu de conèixer això, les seccions a la Lira, sobretot les persones que ho fan possible, i bé, comentar l'actualitat i tot allò que s'hi cou amb una entitat d'aquestes característiques que ja sabeu que no és poca cosa. Doncs va, de seguida anem cap aquí. A banda, secció habitual, avui sí ja també en directe, espai visual, un espai dedicat a la salut visual amb l'òptica optometrista Sílvia Edo. També repassarem una mica l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem amb més contingut. Parlarem del concert del Jean Potis, que farà el 31 de juliol al Museu Déu. I també parlarem de cinema i també tindrem participació. Doncs va, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tots.
1: Secció habitual i que ens permet conèixer una mica més la Lira Vendrellenca en tota la seva plenitud, seccions, les persones que ho fan possible, activitats, actualitat, etc. Javier Mercader i Enric Fuentes, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com esteu?
3: Bé.
1: Sí?
2: Molt bé, molt
3: molta
2: bé.
3: Calor.
1: Sí. I anava a dir ja, moda estiu, no? Suposo que la Lira, tot i que manté l'activitat, perquè clar, hi ha tantes seccions, hi ha tanta cosa, més bé festa major que cap de setmana, que sempre hi ha activitat. Però tot no queda una mica... No?
2: Sí, és veritat.
1: És una mica diferent.
2: És veritat
1: tot,
2: que
1: no?
2: Hi ha una mica de baixons, sí. Sí,
3: hi ha, hi ha moltes seccions que han fet
1: el final de curs.
3: El festival de final de curs.
2: Clar. I algunes que estem a punt.
3: Però vull dir, doncs, bueno... De fet, quan pràcticament, que no és ben bé així, però... La Lira, diguem-ne, que se l'aterga, seria el mes d'agost, no? Però al juliol encara hi ha coses perquè...
1: Hi ha festa major, entre d'altres, que també en parlarem, del qual, doncs, la Lira té balls que representen i també surten a la festa major. També hem de parlar d'un fet important i d'actualitat, ara que dèiem que sembla que més o menys es paralitza l'activitat a la Lira, o almenys el teatre, que sí que...
3: No, el teatre no es paralitza.
1: No, continua. Però si no hi ha butaques.
3: No, home, no. No. Es paralitza el que és l'activitat.
1: La programació.
3: Però els treballs, no. Si no, no... Tot l'agost es treballarà.
1: Sí, jo em refereixo que es paralitza l'activitat teatral, artística, és a dir, que en principi l'escenari no s'utilitzarà.
3: No, és que no es pot...
1: Per això dic, perquè s'estan fent unes obres importantíssimes a Platea, que de fet és un tema que també parlarem avui, eh?
3: Sí, home, jo crec que sí. Val la pena, no?
1: I també avui l'Enric, en comptes de portar-nos l'actualitat, també farà una mica de final, no?, de temporada,
2: sí,
1: Enric.
2: Sí, ja m'he preparat expressament per l'ocasió. I parlarem d'això que dius tu, de les persones que formen les seccions, que gràcies a elles la Lira, doncs, té aquest referent nacional.
1: Sí, fantàstic.
2: De les nostres seccions.
1: Molt bé. Doncs va, anem-ho desenvolupant, això, anem cap a això. Ara que ha parat l'activitat teatral, escènica, diguem, al Teatre Àngel Guimerà, doncs el que s'aprofita és a fer aquest canvi. Jo crec que molt esperat, per moltes persones que són, bé, les pròpies butaques en si, però clar, ja que s'aixequen les butaques, s'aprofita per fer una remodelació important, de fet, a tot el pati de butaques, sí, plater, etcètera.
3: De fet, potser fem una mica, diguem-ne, com d'antecedents, no?
1: Vinga.
3: Les butaques aquelles eren incòmodes, això ja. No...
1: Eren bones, perquè eren bones.
3: Eren bones perquè no s'han trencat. No, però, de fet, aquelles butaques, quan les van portar, ja no eren les que havíem, les que volien demanar, no? Mm. I, bueno, doncs llavors va començar tot. Bueno, ai, doncs inaugurem, però no patiu, canviarem els respallers, canviarem els assientos, canviarem els braços... Havien de canviar tot un munt de coses...
1: Sí.
3: Que amb tot això es va anar, com va dir, retant amb el temps, fins que va arribar un moment que l'empresa va fer fallida.
1: Mm.
3: Però les butaques no es van pagar.
1: Ostres.
3: I les butaques no es van pagar.
1: Què dius ara?
3: No. No, no es van arribar a pagar perquè, com que no
1: hi havia una empresa, no?
3: L'empresa se'n va fer fallida, uh-huh. I ja està. Després va venir una altra empresa que potser l'havia d'arreglar, van dipositar un aval, tampoc no va continuar, també se'n va anar
2: a Norris.
3: Clar. I allò es va quedar així.
1: Clar, estem parlant de fa 17 anys.
3: 17 anys.
1: Que per una banda ja indica que ja fa uns quants anys que es va inaugurar la remodelació del teatre. Sí. Que
3: I bueno,
1: passa seguida.
3: Que era una assignatura pendent, sí. Però bueno, dic, ja ho sé que no, allò, mal de mitjos no vol dir res. Això mateix, com sóc de tontos. Però vull dir, em vinc a referir que doncs, sí que s'hi sabia malament. Sí, no dic pas al contrari. Les mateixes estan a l'Auditori de Vilafranca. Uh-huh. I jo vaig cada any amb un concert que fa la meva filla que canta

0: que és una societat limitada municipal, en el qual nosaltres, com a propietaris de l'edifici, hi estem participant, no?
1: Sí.
0: I llavors, doncs, bueno, hi ha un consell d'administració en el qual, mentre jo sigui el president, hi seré, i quan no serà un altre, però sempre hi ha un representant de la l'Aire. Procènic, el que ha anat fent, diguem-ne, són sobretot equipament escènic, que s'han canviat, s'han canviat taules de so, s'han canviat la il·luminació. Pensem que amb 17 anys això ha evolucionat el que no està escrit,
1: no,
0: tot el tema
1: aquest,
0: no? Començant ja amb el tema de LEDs i tota l'història. Però hi quedaven alguns serrells, com era la il·luminació de la sala, que era analògica, bueno, de 17 anys enrere, però bueno, com que està penjada a dalt, era tota una història, i pel muntant que tenia. I hi va haver un moment, doncs, de que, com a propietaris de l'edifici, el que era tan concret, doncs, em va dir, escolta'm una cosa, mira, juntament amb els gerents de Procènic, diu, si vosaltres voldria tirar-ho endavant, nosaltres us donem una subvenció, i la Lira assumeix, diguem-ne, que la direcció o la gestió, més que la direcció, perquè la direcció es va buscar un enginyer,
1: no, clar,
0: com
1: ha
0: de ser, com un projecte que s'ha portat a bombers. Llavors, bueno, i aquí som, doncs, bueno, doncs analitzem quina sèrie de mancances tenia, o diguem-ne, deficiències o incomoditats, una de les quals eren les escales aquelles que hi havia al mig, que eren, la gent, doncs era... Bueno, doncs les escales es desplacen als laterals.
1: Val.
0: Es desplacen als laterals, en el qual hi haurà una brana que es podran agafar. Quin altre millora més? El que és la part de sobre del graó, o sigui, on s'aixafa la petja, doncs veient allò, es van donar a l'orga un reconeixement a d'allò, a Vilanova, i al teatre aquell que era, doncs allà cada petja és d'una esclara i una fosca, una esclara i una fosca, en el qual sempre veus on s'acaba, perquè si no és tot igual. Doncs, bueno, aquesta serà una millora que també incorporarem.
1: Val.
0: El fet de que hi hagi un gró clar i un de fosc, un de clar i un de fosc. A més, doncs es canvia tota la il·luminació de seguretat, i a més, doncs, bueno, es canvia tot l'enllumenat del techo, o sigui, del sostre, el de sala, com si diguéssim, que es podrà regular, i amb LEDs, i bueno, i després, és clar, al fer el projecte d'enginyeria i el fet d'anar a bombers i on havia d'anar, doncs és quan, doncs, hi ha algunes coses que s'han de corregir, perquè doncs, bueno, perquè les normes han anat canviant, tot i que s'han anat corregint, no? I això és el que es farà bàsicament. Què s'ha fet? Doncs treure totes les butaques, treure-les al carrer, i va venir un camió amb una pluma i les va carregar i fora, les van transportar en una deixalleria on estarà controlat sobretot pel tema del residu. Això ja està tret, els fusters ja estan, doncs, posant, canviant els esgarons i fent tot això, tota l'administració que s'està fent, i a primers, entre el 10 i el 12 d'agost, ja vindran totes les cadires. Aquestes cadires que s'han comprat són de Figueres.
1: Val,
0: no del poble,
1: sinó de la marca Figueres, que és molt reconeguda.
0: Que diu que, bueno, de fet, treballen als Estats Units, es veu que la meitat dels estadis són d'ells, fetes d'ells, i bueno, van portar una mostra, es va provar, s'hi va seure, i sembla que, doncs, que... I aquestes sí que s'esperaran, perquè ja n'han pagat la meitat.
1: Aquestes sí.
0: I bueno, doncs això, ara, com si diguéssim, aquest dematí que hi ha anat, doncs ja estem pel tema, doncs, de ja començant a fer els garons, i pensa que la grua passa a ser molt... O sigui, el que és l'escala passa a ser molt més ampla, perquè abans era de metro, ja s'ha de metro 30, per la normativa que hi ha en aquest moment. I, bueno, tot això s'està sobre la marxa.
1: Sí.
0: I si Déu vol, i tot va bé, com ha d'anar, perquè aquesta vegada ja hem tingut... De fet, l'obra es havia de fer el mes de maig.
1: El maig?
0: Sí. De fet, el mes de maig es havia de fer. I estava tot a punt, però hi va haver un malentès amb el tema aquest de les cadires, i com que aquesta gent treballa tant a fora, bueno, doncs, vull dir, doncs, per un moment que van dir, doncs no podem complir. I llavors es va traçar tot fins a començar.
1: Aquest mes de juliol.
0: Això mateix, el mes de juliol s'ha començat, i el mes d'agost s'hi treballarà. Però ara tenim un document de que el dia 25 d'agost han d'estar les cadires muntades.
1: D'acord.
0: Si no, hi haurà penalització.
1: Per part de l'empresa.
0: Però jo crec que són serios, aquesta gent,
1: Sí, home, sí.
0: I llavors, bueno, doncs, si no passa res, doncs el primer acte que es farà allà serà la trobada de colles veteranes de la Lira, que fa cada any.
1: Val.
0: I que serà el primer acte amb el teatre remodelat.
1: Va, fantàstic.
0: Eh?
1: Molt bé. A més, ara hem vist imatges amb tota la platea buida, que són imatges d'aquestes curioses que no es veu habitualment, així com les obres, recordo, en el seu dia.
0: Sí.
1: Ara és una imatge molt semblant. Entenc també que es manté la fusta, o el color de la fusta serà el mateix del terra?
0: Sí, perquè no es canvia tot. O sigui, es canvia tots els trossos on hi havia

0: les cadires on hi ha forats i hi havia les escales que ara no hi són. Uh-huh. I inclús la part de baix que era negra, com que aquella grada era retràctil, però doncs allò no es va fer servir mai, doncs, i més a més feia soroll, doncs una de les coses que també s'ha fet és fer una estructura metàl·lica per sota, per donar-li solidesa i perquè quedi fixa, i forrar-la del mateix color de dalt. Uh-huh. L'únic que es mantindran de color fosc és quasi tocant, diguem-ne, l'escenari, hi ha una lleixa llarga que són unes fustes que tenen uns foradets, que és un retorn de l'aire condicionat.
1: Val.
0: I allò es manté negre igual. Mm-hmm. Però el resto, tot es forra del mateix,
1: el mateix color, fusta.
0: Sí, sí, tot el mateix color.
1: Així que, diguem, a banda de les butaques, no hi haurà un canvi visual significatiu. Bueno, sí, clar, la platea o el passadís central que desapareix, i això visualment sí que canviarà.
0: Sí, sí, i el terra aquell gris també passa a ser de fusta.
1: D'acord.
0: Perquè, per un tema, doncs, acústic, també.
1: Sí, sí,
0: també
1: sí, sí.
0: El terra de fusta, el mateix color que el d'allò.
1: Val. I les butaques de quin color seran? Del mateix color que ara?
0: Sí, són fosques. Això sí, perquè escènicament és interessant que n'hi hagi reflexes, que n'hi hagi colors.
1: Clar que no.
0: Sí, són d'aquest color.
1: I el negre
0: entre
1: és...
0: cita, no?
1: Sí, sí, sí.
0: El ben bé negre no és negre.
1: No,
0: negre,
1: no, és fosc. Però... Són colors
0: color
1: que no
0: sí,
1: et sorgeixen.
0: Sí, perquè així no hi ha brillos, no hi ha... No distreu. Una altra cosa que també es fa, que també hi havien tingut alguna història, sabeu que les emergències, llums d'emergència, estaven situats a el que és l'ampit de l'escala, a la part de davant, que inclús alguna vegada algun actor havia dit que li molestava perquè es veien tots els llums blaus.
1: Clar.
0: Es passen a sobre.
1: Val.
0: Sobre el graó. Mm-hmm. Els dos contorns del graó. D'aquesta manera, doncs, bueno, i aquest tema no hi serà, perquè inclús algú havia arribat a demanar que es desconnectessin, cosa que no es pot fer.
1: No, clar, perquè és un sistema d'emergència, que si s'ha d'evacuar la sala... Que...
0: Aquí està, això, els llums d'emergència no es poden desconnectar amb cap manera i baix cap pretext, no?
1: Sí.
0: Llavors es posen a sobre, són molt més petitets, bueno, de baixa tensió, bueno, la normativa que és actual. No?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I que, bueno, que al final cap un cop un projecte està acabat, l'enginyer el que fa és portar-la a bombers. Uh-huh. Bombers és que té l'última paraula.
1: Clar, que compleixis normatives...
0: O sigui, és això que estem parlant, no? Parlem que d'una escala que hi havia, que era de metro, han passat a metro 30.
1: Uh-huh.
0: Es perden de l'ordre de 15, 16 cadires. Localitat tampoc no.
1: Sí, sí, sí.
0: No és
1: cap barbaritat.
0: No.
1: Molt bé. Que bé. Escolta'm, perquè això és curiositat, sota la platea que hi ha, recordo que a l'antiga lira eren les escales que baixaven a baix,
0: sí, bueno,
1: sota
0: la platea, com
1: i actualment...
0: Sota la platea hi ha els lavabos, que és on té els lavabos.
1: Ah, vale, és veritat.
0: Sota el que és la part de la platea.
1: Sí.
0: I sota l'altra part hi ha dos dipòsits de 25.000 litros d'aigua que es van posar abans de començar, o sigui, abans de fer l'obra, potser si no l'haguéssim entrat, i és on hi ha l'equip antiincendis.
1: D'acord.
0: Que té un generador... que en el cas que marxés la corrent i hi hagués un incendi, allò es posaria en marxa i l'aigua aquesta, que és l'aigua que és l'aigua sanitària, com si diguéssim, es faria servir en un moment determinat per l'incendi.
1: Clar, per l'incendi, d'acord.
0: És la reserva d'aigua que hi ha sota la lina.
1: Sí,
0: és el que
1: hi
0: ha sota la lina.
1: D'acord, de tot.
0: Abans hi ha vingut el cau, no?
1: Sí, per això recordo que abans era com molt significatiu, no? I el sota grada, sota platea.
0: Sí, ara hi ha això.
1: Molt bé.
0: Això és el que hi ha.
1: Que bé. Doncs mira, les curiositats d'un teatre, s'ha de dir, eh?
0: Sí, sí.
1: De com és el teatre i després de ser la remodelació.
0: També es farà alguna actualització amb el tema del taló d'acer i, bueno, quatre coses d'aquestes que, doncs, que surten per normativa que s'han de fer. L'empresa que fa l'auditoria cada any, doncs, bueno, un polsador, no sé què, que també s'aprofitarà per fer-ho i ja està.
1: Clar.
0: I alguna cosa que han demanat els tècnics, doncs aquí que hi hagi un caixetí per poder... on hi hagi internet per poder enxufar i on hi hagi una senyal d'àudio, bueno,
1: sí.
0: Millores d'aquestes, però bueno, això no són significatives, eh? I la gent no se'n dona compte.
1: No veurà, si és que no hi treballessin, arribats al cas.
0: Sí,
1: però és curiós, és que ara quan parlàvem, i de fet es feia la notícia en aquesta casa, clar, són 17 anys d'aquella remodelació, no sé per què tots la tenim molt present, suposo que molt encertadament el disseny és com molt neutre i continua veient-se un teatre modern, penso, eh? És a dir, que no som conscients que 17 anys, oida, són molts anys.
0: Sí. Sí, però bueno, al seu moment, doncs, tota la forma ve donada per un estudi que es va fer amb una empresa que es deia Audioscan, que és el que va fer l'acústica del Teatre Real, i, sí, aquesta, i és el que va dir com havia de ser.
1: Val.
0: Perquè d'aquesta manera complia tots els paràmetres de funcionalitat.
1: Sí. Però és això, no?, que estèticament, el color de la fusta, segurament, això, el revestiment de fusta fa que, això, una decoració molt neutra i que no ha envellit en aquest sentit, o visualment no ha envellit, i aleshores quan entres al teatre continues veient un teatre modern.
0: Això no es veu passant de moda.
1: No, exacte, el que digues, no, és que és un teatre això, que ja que han passat quasi 20 anys i alguna cosa podria xirriar més o menys. No és el cas, ho dic jo personalment.
2: Sí, tota la raó.
1: I és, això és bo, aquesta percepció de que no sembla que hagin passat 17 anys.
0: Sí.
1: Espectacular. Molt bé. Doncs bé, estarem pendents de les noves obres, poder provar les noves butaques, que segurament seran molt més confortables. N'estic convençut.
0: Molt bé. Això esperem, vaja.
1: Sí, home. Doncs, a banda d'això i aquestes tasques i aquestes obres que s'estan fent actualment, temes d'actualitat, i ara així en el contingut i en la feina de la pròpia Lira a nivell cultural, que és la participació a la Festa Major que arriba aquest mateix cap de setmana i de qual la Lira té uns quants grups representats.
0: Bueno, la Lira tenim... a través de la secció d'esbar, com si diguéssim, una, i a través de la Neira Sardanista, doncs tenim des del Vall de la Bolangera, no? I llavors hi ha panderetes i muntanyesos, diguem-ne, que els muntanyesos és un ball de traspàs i una escola per poder tenir gent per nodrir el que és l'esbar.
1: Val.
0: I aquests són els que participen, els infantils i el de muntanyesos, que és un ball de gran, no? Que al principi és originàriament d'on va sortir la sardana, no?
1: Val.
0: Des del contrapàs Xinxilla i tot d'un ball pla, tots aquests balls van acabar derivant amb el que és la sardana.
1: Sí.
0: I aquesta és la nostra aportació des de la Lira.
1: Molt bé. De fet, des de la Lira ja històricament també sempre heu tingut participació a la Festa Major d'una manera o altra, eh?
0: Sí.
1: Heu organitzativament parlant en el seu moment, eh?
0: Sí, no, i a més, hi ha el torneig de partides ràpides d'escacs. Tenis taula, Ramon Costa.
1: Exacte, és veritat.
0: Des de quan es cedeixen espais perquè es vagin a canviar, perquè el ball de Malcasats, no sé si vas tu aquest any o no.
1: No.
0: Bueno, doncs el Ball de Malcasats fan els assajos allà. Jo crec que la Lira, com ja ho hem dit sempre, la vocació que tenim de ser vendrellenc i aportar la cultura vendrellenca, doncs, no tan directament com això, però sí indirectament, donant possibilitats perquè es puguin fer coses.
1: Clar, està clar. I també ara que parlàvem del pas dels anys, que també és cert, que un fet que a vegades tampoc no ho recordem, i és que aquest format de Festa Major és relativament modern. Aquest format que coneixem avui en dia, amb entremesos, cercaviles, amb tantes colles, amb tants elements festius, és relativament modern,
0: Ja veus. Bueno, jo vaig ser president de la Comissió de Festes el 99. O sigui, l'any després de baixar l'Àngel, el 99, el 2000, el 2001, i la veritat és que llavors tants balls no hi eren.
1: Per això, hi havia foc, alguna cosa més.
0: I a més, llavors en aquell moment va ser quan es va crear el Ball de Malcasats.
1: Correcte,
0: va ser
1: sí.
0: Jo era en aquell moment, estava a la Comissió de Festes.
1: Sí.
0: I bueno, hi havia els que va sortir, que era el Ball de Gitanes, el de Gitanes...
1: Bastons?
0: El Bastons ja hi era.
1: Ja hi era, ja.
0: Però llavors hi va haver un moment que es van crear... El de Pastorets, i quin era l'altre? I el de Cintes, em sembla, que es van crear. A través de, llavors, que el Jesús Trainer hi va haver amb el Salvador Roy, van fer tota una col·laboració, i es van crear aquests balls. I llavors hi havia el gegant, perquè tenen 100 anys, que són del 1930, no?
1: Exacte.
0: I els nans... però no hi havia gaire cosa
1: no,
0: més.
1: No, però això, que aquest format de Festa Major que avui en dia coneixem i que tant gaudim, doncs és relativament modern, per això ho dic, que per la Lira, amb l'antiguitat que té, doncs és de sempre hi ha participat i ha portat aquells elements que han sigut característics o que, bé, han fet falta.
0: No, i com ara el torneig de tenis taula fa un munt d'anys que es fa, i el d'escacs també,
1: vull dir
0: que... Sí que no formen part directament del que és el nucli de la Festa Major, però bueno, ajuden, no?, que ho siguéssim.
1: Sí, que... per suposat. Molt bé. Doncs a banda de la Festa Major, que ja està aquí, ja la tenim a sobre, avui l'Enric ens ha preparat com un tancament de secció ben especial, eh?
2: Això mateix.
1: Sí, Enric?
2: Això mateix. M'agradaria, de veritat és que sí que m'agradaria fer una menció especial a totes les seccions, que en definitiva són els que fan... que la lira sigui aquest referent, no?, de que parlem tantes vegades, no? Llavors, tenint en compte aquest últim programa de la temporada, fem aquesta petita menció, i seria impossible descriure en un espai curt de temps tota la immensa tasca que realitzen les nostres 23 seccions. Però si d'una cosa podem estar orgullosos és de la riquesa i de la pluralitat que conformen l'ampli ventall d'ofertes d'oci, cultura i esports que avui disposa la nostra entitat, fundada el 1889, tant que ens agrada anomenar aquesta data.
1: I tant que sí.
2: Llavors, donades les noves tecnologies, ja sabeu que apostem per aparèixer en les xarxes socials i en les pàgines web, així que tothom pot conèixer les nostres activitats a través d'aquestes pàgines. Dit això, m'agradaria anomenar en un moment aquestes 23 seccions.
1: Val,
2: que tenim.
1: Val, sisplau, i tant.
2: Sí. Doncs mira, tenim el grup de teatre, la coral, l'esbar que composa, tal com ha dit el Xavier, el Ball de Panderetes i el Ball de Muntanyesos, la colla sardanista que composa també el Ball de la Bolangera, els balls socials i l'escola de ball Miriam Buitrago, el grup muntanyenc, les aèries, el ioga, l'eslot club, el taekwondo, els escacs, l'aikido, el tennis, la lira, el patchwork, el barrejocs, la boxa i el muay thai, el brazilian jiu-jitsu, el futbol sala i el tennis taula. Tan sols felicitar a totes les seccions pels bons resultats i, per què no, com no podia ser d'una altra manera, a la junta directiva, per fer possible que la nostra entitat sigui un referent nacional. Dit això, moltíssimes gràcies, Pere, perquè ha sigut un plaer, tot aquest any ha sigut realment un plaer, i tant de bo tornem a veure l'any que ve,
1: continuarem una temporada més.
2: I per molts anys.
1: I tant, renovem una temporada més.
2: Això mateix.
1: Així que després de les vacances o després de l'aturada estival, a setembre, hi tornarem, no?
2: Això mateix.
1: Amb més actualitat, amb més seccions i amb aquests temes interessantíssims, que en certa manera el que fan és recollir bona part de l'essència cultural andrallenca,
2: doncs sí,
1: a través d'aquesta entitat i de la lira i el pes i la doncs importància que té, ni més ni menys, sense desconèixer cap altra, només faltaria.
2: Sí, tant.
1: Sí que per trajectòria i per història jo crec que la lira té un pes importantíssim,
2: doncs sí,
1: en aquest municipi.
2: Molt si bé. No passa res, farem aquests 15 dies.
1: Perfecte.
2: Cada 15 dies.
1: Correcte. En format habitual. En el dia habitual, no?, també, en principi. Així que quan reprenem temporada, doncs ja us tornarem a recuperar en aquests ítems. El Xavier ha hagut de marxar per motius laborals.
2: Hi ha el tema de Pau Casals, que tenim molts mitjans de comunicació aquí que el demanen per tot arreu.
1: Pobre.
2: I està atabalat.
1: Sí, està atabalat. Doncs res, l'acomiadem també, li desitgem molt bon estiu, tot i que es veurem ara aquests dies de festa major, seguríssim.
2: Sí.
1: I el mateix, Enric, cap a tu, bona festa major.
2: Igualment.
1: Bon estiu i fins al setembre.
2: Moltes gràcies, Pere.
1: Adéu-siau.
2: Fins ara.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
1: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
0: Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: Doncs va, seguim, continuem. 2:15 en tota aquesta secció d'avui dijous, aquest dia habitual, i que de fet ja sabeu que almenys un cop al mes parlem de salut visual. Aquest espai sobre contingut de bons hàbits, sobre divulgació, sempre a veure amb la visió i tot el que pots representar. La responsable d'aquesta secció sí que és cert que l'anem escoltant més sovint, perquè ve a altres seccions de la casa, com va ser justament aquest passat dimarts en secció de tecnologia. Tot i que no va parlar massa aquesta setmana, estava molt callada. Sílvia Edo, bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé. Sí? Aquí, tornant a parlar de coses.
0: Del que faci falta, no?
1: Del que faci falta.
0: Fantàstic. Doncs això, ja més, contingut audiovisual, audiovisual no, contingut visual, perdoneu, 100% visual, i que ens ajuda el que dèiem ara, no? Una mica a seguir parlant del món de l'òptica i l'optometria, sobretot amb bons consells i amb bons hàbits.
1: Bueno, com a mínim ho intentem.
0: Sí, home, sí.
1: De transmetre la informació que jo sé, la que jo tinc, que puc buscar i tot això. I res, compartir-ho amb tothom. Uh-huh. Dir-te que últimament la gent em para molt pel carrer. Sí. Oh, ja t'he vist.
0: Ah, per l'entrevista de... De tot.
1: De tot.
0: I perquè... el que es veu per la ràdio i el que es veu al Mosaics,
1: inclús,
0: no?
1: Inclús tenim un oient que és molt fidel a tu, que m'ha parat pel carrer i diu, sí? Ai, ja t'escolto, m'encanta la tertúlia que feu amb el Joan i el Pere els dimarts i tal.
0: O sigui, que
1: encara que parli poc...
0: Et tenen present. L'audiència sí. Et té present. Ja està bé. Està bé.
1: Mira, avui, que l'altre dia vam llançar la pregunta si algun oient volia que parléssim d'alguna cosa en concret,
0: sí.
1: I ningú ens ha...
0: No.
1: Deu ser que troben interessant qualsevol
0: tot
1: tema
0: el que diem.
1: Que plantegem.
0: Sí.
1: Llavors, mira, ja sé que és un tema recurrent, però penso que és important, ja estem a les dates finals de veure l'eclipsi de sol,
0: uh-huh.
1: Vale? I una de les preguntes més recurrents que rebo és per què no puc mirar el sol el dia de l'eclipsi amb ulleres de sol?
0: Ah, t'ho pregunten, sí, encara?
1: Sí, sí. Llavors crec que... I l'altre dia preparant també, perquè el dimecres 4 d'agost, uh-huh. El Marc i jo, el Marc Rodero
0: veritat,
1: i jo, fem la xerrada a les 10 del vespre a uh-huh. L'espai del Tívoli, que estem intentant... Espero que ens surti bé, perquè volem fer... A veure si surt. Jo ara aquí me lanzo mucho, però bueno, ja ho tinc mig fet, uh-huh. O sigui que volem fer com un símil de maquetat del tamany del sol amb el tamany de la Terra i el tamany de la Lluna amb proporcions de distàncies ajustades a la plaça del Tívoli.
0: Val.
1: De manera que el que diem, una imatge val més que mil paraules, però en la vessant que jo sempre porto de tot el tema de psicomotricitat, quan nosaltres vivenciem algo i intentem portar-ho, que la gent ho pugui tocar, moure i visualitzar, ens queda una miqueta més clar. Per tant, és una expectativa que tenim, espero que la puguem dur a terme i res, a animar la gent que pugui, que vulgui que vingui, perquè intentarem respondre totes les preguntes que encara no tinguin resposta.
0: Wow.
1: Dins la mesura de les nostres possibilitats i probabilitats,
0: no,
1: eh?
0: No, però sí, serà molt segur molts els dubtes que podreu desvetllar i també les recomanacions, que és el primordial, que hem de viure aquest eclipsi, que és històric, és un moment que passa cada 300 anys, quan parlem d'eclipsis totals, Totals.
1: Total.
0: Sí que parcials i tal, més o menys anem tenint de forma recurrent, any sí, any no, però eclipsis totals passen molt poc, per això que és un fet històric. Però clar, l'hem de viure amb seguretat.
1: Exacte. Llavors, què passa?
0: Uh-huh.
1: Aquí em ficaré una miqueta amb camisa d'onze vares. Eix. Perquè no és el meu tema.
0: Bueno.
1: Però m'he estat informant i he estat recopilant informació.
0: He llegit molt sobre el tema.
1: I perquè realment em causa curiositat que ens costi entendre... que no podem mirar el sol directament amb ulleres de sol.
0: Ja, però...
1: Vale? No ho sé, vull dir... No ho sé, perquè continua passant, cada any passa, bueno, cada cop que ja. Això passa... L'any que ve hi ha un altre eclipsi total a la zona del sud d'Espanya i Egipte, i el 2028 hi ha un parcial, hi haurà un parcial que també passarà per casa nostra. Vale? Llavors, per altra banda, també una de les coses que m'he donat compte, que per buscant la informació i tot això, és que nosaltres aquí, aquesta zona d'aquí, la franja que ens agafa d'Espanya i tot això, Catalunya, València i León i tot això, ens passa l'eclipse total, no vol dir que el resta de Catalunya i el resta d'Espanya no vegin a l'eclipsi. Perquè el veuen, però és un eclipsi parcial.
0: Val, clar.
1: O sigui, no és que només passi. O sigui, total, que tapi, total, és en aquesta franja que estem, que estem dient, inclús Balears.
0: Clar, és que tot és qüestió de perspectiva, ens ho hem de mirar així. Tot és perspectiva, perquè, clar, geogràficament estem situats en diferents latituds, clar, i clar, veus el sol o la lluna, la veus en, clar, en diferents, clar. Diferents no, circumstàncies.
1: No tot el lloc, a tot el món, es veurà l'eclipsi, ni parcial ni total.
0: Val.
1: Vale? Hi ha una zona d'Europa i d'Estats Units que també es veu. Hi ha una pàgina molt xula que la vaig descobrir també l'altre dia buscant. Hi ha un mapa del món i hi ha aquesta zona. No tot arreu es veurà l'eclipsi. Vale? A la zona que estem nosaltres es veurà total, amb aquesta franja que diem, però a la resta de Catalunya, a la resta d'Espanya, es veurà parcial. I això també penso que és una cosa que ens ha de quedar també definida. O sigui, no podem tindre la totalitat, i aquí tindrem la totalitat amb un 35%, en 35 segons, però altres llocs més avall, més al sud, estarà més estona tapat.
0: Serà més llarg.
1: Per lo que deies de la zona, de la perspectiva.
0: No sé si hauria de dir això, ja que el Vendrell teòricament es pot veure...
1: Bueno, dir que la Generalitat ja ha modificat.
0: Finalment ho ha modificat,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, perquè realment el Vendrell, per el que m'ha explicat...
0: Per l'orografia.
1: Per l'orografia, que són les muntanyes i tot això, hi ha alguns punts, però són punts petits que no poden acumular molta gent.
0: I per això no es recomanen.
1: I per això, en un principi, sí que la Generalitat havia fet l'estudi i havia valorat que Vendrell pogués ser aquest punt, però després, amb tota la feina que hem estat fent i que s'ha vist que realment no podem... Es veurà, perquè es veurà, no podem dir que no es vegi, però són punts molt, molt petits que no pots acumular molta gent per veure'l.
0: Val.
1: Vale? Llavors, és el que m'ha estat recomanant. Pues, quan més lluny ens anem de les muntanyes, més perspectiva tindrem i més fàcil pot ser que ho veiem.
0: Sí, sí.
1: Però sempre hem de mirar que sigui una zona plana, o sigui, que no hi hagi muntanyes, no hi hagi arbres, no hi hagi edificis, i això. Llavors, hi ha zones a Vendrell, eh? O sigui, que es veuen realment, no podem dir, no, el Vendrell no es veu. El Vendrell ens passarà l'eclipsi total per sobre i el podrem veure en determinades zones,
0: diferents punts,
1: que cadascú ha d'anar a buscar, sobretot els dies el 8, 9, 10 i 11.
0: Quan es vagi acostant,
1: que llavors
0: més
1: vagi...
0: o menys la posició no variarà massa.
1: Exacte.
0: I ja podrem conèixer més o menys
1: llavors el lloc
0: veure.
1: Segur que puguem veure.
0: Sí, sí, sí.
1: I les recomanacions, si podem evitar desplaçaments, millor, perquè es mou molta gent. Molta gent per l'autopista, molta gent per la carretera, perquè es desplaçaran cap
0: buscant
1: aquests,
0: aquestes zones on es vegi bé.
1: Per veure
0: per això, no sé si podia dir-ho, que tot partia d'aquí. Jo ja he parlat amb diferents experts, però experts, molt experts sobre el tema, i se'n van a Terol a veure-ho.
1: Sí, hi ha molta gent que se'n va a León, sí. Perquè allà hi ha esplanades i es veu super bé. No podem no dir-ho. El que passa que és això, no podem no dir que no es veurà, perquè realment i ens passa per sobre. El que passa que són 35 segons. Si tu vols gaudir-lo més estona,
0: clar, has de baixar.
1: I que no te la juguis amb el tema de les muntanyes, i nosaltres en zona més de platja també tenim el tema dels núvols, la nuvolositat que pot que ser pot. Que ens afecti més que en uns altres llocs.
0: També sé que la màxima recomanació que també es fa en els experts, sempre que sigui possible, que evidentment és un fet molt, molt complicat, és poder sortir en vaixell.
1: Sí.
0: Veure-ho des de mar obert.
1: Sí, clar, perquè allà, clar, tu quan més t'endinses cap al mar, més perspectiva tens.
0: Clar.
1: Llavors, bueno, s'estan organitzant moltes sortides i moltes coses.
0: Sí.
1: Ja, bueno, hi ha un...
0: Sí.
1: El que passa és això, llavors. La qüestió és una miqueta aquesta, però jo el que vull parlar una miqueta és que el sol què és? El sol és una estrella.
0: És foc.
1: Ah, exacte. Vale, que estigui lluny i que pues, la seva distància faci que la quantitat de radiació no ens cremi, no ens derreteixi, perquè cremar, si passes moltes hores al sol, també et pot cremar.
0: Sí.
1: Doncs és això, és que és sol, és foc. O sigui, genera energia. I és una energia, en teoria, infinita, que no s'apagarà mai.
0: En principi.
1: Nosaltres no ho veurem. Si a l'eclipsi no el veurem d'aquí 380 anys, el sol que s'apagui seria molt difícil. Però no deixa de ser foc. Llavors hi ha... És un tema d'energies. Llavors hi ha l'espectre aquest electromagnètic, que el que fa que són fotons que envia i és energia. Llavors, si engeguem un foc per cuinar, o hi ha un radiador engegat i el toquem amb la mà, notem l'escalfor i ens cremem, no? I ens apartem. Doncs, per què no tenim aquest concepte de que el foc és aquesta energia, és aquesta escalfor, vale? Que en comptes de amb la mà tocar el radiador, és els ulls estem tocant aquest sol.
0: Sí, l'exposició cap a aquesta energia, si no és amb una protecció òptima, que ara en parlarem i ho recordarem, evidentment que pot ser...
1: Llavors el concepte ha de ser molt aquest. O sigui, és com el radiador, és com el foc. O sigui, no, quan ara que hi ha, per desgràcia, tots els focs aquests al bosc i tot això, què fem? Ens apartem, perquè no podem estar per la calor de les flames que fa. I els que estan van protegits. Doncs aquest concepte penso que potser no s'explica suficient des d'aquest punt de vista. Llavors ens creiem mal, el sol ens pot cremar la retina, vale? Però no és un concepte palpable. Perquè clar, nosaltres anem pel carrer i el sol ens entra, no? Bueno, ens el veiem per la vista.
0: I la retina tampoc no sabem ben bé què és, tampoc, jo dic ara.
1: Clar.
0: No? Se pot cremar la retina, vale. Se pot cremar el...
1: Pues amb el símil aquest del radiador engegat i posar la mà, la retina seria la pell.
0: Val.
1: Llavors, oi que entenem que quan toquem amb la mà el radiador hi ha tots els sensors dels nostres
0: sistemes
1: discs,
0: nerviosos,
1: i ens estan informant de que ens cremem i tot això. Clar, a la retina no hi ha aquests sistemes de que et diuen no, que t'estàs cremant. Per això també una de les preguntes que aquests dies m'han fet és com podem, o sigui, el fet de que millor m'estic sucarrimant la retina, estic amb un exagerat, eh?
0: Sí.
1: Però sucarrimant la retina i no m'entero, i és veritat, tu pots estar mirant el sol i en el moment que estàs mirant el sol no passa res, i després és quan comences a veure com postimatges que es diuen que són taques. A vegades hi ha que, bueno, això hi ha a vegades imatges que miren, mira el punt verd i llavors hi ha la cara del Messi sí, o no sí, sé sí, què sí. I després tu mires durant X segons i tal i llavors tu mires amb una paret blanca i veus reflexat la imatge de la cara del que has vist o l'objecte que t'han posat sí. Això és una postimatge, es diu i això és perquè ha incidit la llum, els fotons de la llum visible, en aquest cas, per això podem fer-ho, incideixen sobre la retina, tot i que tu estàs mirant un punt concret, tot el que hi ha al voltant també s'impressiona la retina.
0: Sí, sí, sí, sí. I quan parlem d'aquests danys permanents que sempre ens expliques, que a més són danys permanents, és a dir, si ens cremem la retina amb el sol, això no és recuperable mai més?
1: No.
0: No és reversiu, vull dir que això també s'ha de tenir molt en compte i fa molta por. Passaria per això, és a dir, perquè veuríem aquestes taques, quines seqüeles ens podrien quedar?
1: Doncs una miqueta és això.
0: És això,
1: bé, visió borrosa, que no acabem de veure i bé, ulls vermells també podria passar-nos també, i llavors veure les taques, veure taques sempre perquè aquestes zones d'aquí estan
0: vale. Amb la conseqüent pèrdua de visió, entenc, no?
1: En principi sí, depèn de la quantitat d'estona que hagis estat, depèn de com tinguis tu el teu
0: clar.
1: Sistema visual.
0: Però jo em pregunto, missa d'entros, hauries de mantenir la mirada conscient cap al sol i hauries de fer un esforç fent-te mal, perquè qualsevol, no sé, un exemple molt bàsic, quan anem conduint i tal i tenim el sol de front, de davant, és molt incòmode.
1: Clar.
0: És molt molest. Aleshores, tu has de mantenir volent, no?, i expressament aquella mirada, però has de fer un esforç, perquè és que no, la reacció és molt molest, et fa mal.
1: I això passa quan mirem un eclipsi.
0: Clar, perquè potser no és conscient.
1: Perquè l'estàs mirant, perquè estàs mirant el que passa.
0: Sí, sí, sí, però has de fer un esforç, perquè per no retirar la mirada, perquè... Ostres, sí,
1: Ja, però a vegades la motivació pot més que una altra cosa. Pensa que... O sigui... A les 12 del migdia la intensitat de sol no és la mateixa que serà a les 19.35 sí. Com serà en el nostre cas.
0: També,
1: llavors és més fàcil que potser puguis mantenir. Quan hi ha més intensitat de sol, d'aquesta energia, menys temps en mantenir-la. Però l'eclipsi en si ja és un espectacle que recomanem mirar perquè és una cosa que no passa sempre, perquè el sol el tenim sempre. Però l'eclipsi en si no passa sempre.
0: Ja.
1: I aquí sí o sí ens estarem molta estona mirant.
0: Sí.
1: I molta estona pot ser 2 minuts o 3. Però comparat amb lo normal, que no solem mirar el sol, però potser fem un reull i d'això, és molta estona.
0: Sí, s'entén. Ja, per això, ulleres de sol no, encara que siguin factor no sé què per a muntanya i per a activitats esportives, perquè me les he comprat, són molt cares i tal, aquestes esportives, no cap tipus d'ullera de sol, per molt homologada que estigui que hi haurà ullera de sol, que tingui filtres, estigui polaritzat, el que vulguis. No, absolutament no. Únicament les ulleres que s'han creat expressament i que s'han homologat per veure els eclipsis de sol, que habitualment són aquestes ulleres que tots tenim al cap, que són aquestes ulleres de cartró, i que tot i que podrien semblar com molt bàsiques i molt senzilles i sembla que no ens hagin de protegir res, però sí que ho fan, perquè estan fetes expressament per això i perquè siguin accessibles i econòmiques, es fan d'aquest material, però està clar que, diguem, el vidre no, aquest material que hi ha, que és completament fosc, doncs és un material especial i que fa que filtra aquests rajos nocius i són els adequats per veure l'eclipsi, per mirar el sol.
1: Sí, a veure, el sol, entrant un altre cop i en relació al que tu estaves dient, vale? El sol, a nivell de l'energia electromagnètica que hi ha, emet diferents... veus el que t'he dit, que me metia en camisa de vares, però hi ha diferents radiacions. Hi ha la radiació ultravioleta.
0: Sí.
1: Vale? Aquesta... les ulleres que tu parlaves de sol, polaritzades, de muntanya i tot això, ens filtren ja aquests ultravioletes. Vale?
2: Val.
1: Llavors, aquests ultravioletes, igual que ens pot danyar la pell, també ens pot danyar la part de la retina.
2: Sí.
1: Dins de l'ull tenim el cristal·lí i una sèrie de lents que fa que filtrin aquest, o gran part del grànul de l'ultravioleta. Però si portem un altre filtre extern que ens el filtri, ja ens està protegint de, del sol.
2: Sí, sí, sí.
1: Aquest és el que et dic. Aquestes radiacions tenen energia, però no són suficients com per danyar-nos totalment, vale? I, però sí, ens les hem de protegir perquè en condicions normals, sense mirar el sol, ja ens estan entrant. Per tant, sí, en condicions normals,
0: a la vida diària, ja,
1: entenem que ens posem aquestes ulleres en protecció perquè no ens entri tant aquesta longitud d'ona ultraviolada.
2: Val.
1: Després ve el que és la llum visible. La llum visible és el blanc, que després es descomposa en diferents colors als alars de Sant Martí. Aquest tipus de radiació no afecta la retina, no afecta l'ull, o sigui, per això podem anar a un nu, que es diu, sense res, i veiem bé i distingim els colors i tal.
2: Val.
1: I després, finalment, hi ha una radiació que és la infraroja. I aquesta, dins d'aquest espectre, del gran espectre del sol que emet totes aquestes radiacions, en el que ens està ocupant a nosaltres, és la que afecta més amb què es pugui cremar la retina.
0: És la més nociva, doncs.
1: És la que té com més intensitat de... Vale? Llavors, el que està fent aquestes ulleres amb la ISO homologada, el que està fent és bloquejant els ultraviolets, els infrarojos, i de la llum visible ens deixa passar un tant per cent molt baix, que em sembla que era un 0,0032%. Perquè estant en una habitació, si hi ha molta llum, els ulls ens molesten, se'ns carreguen. Vale? Llavors hem de deixar passar molt poca llum visible, perquè és l'única que deixa passar aquests filtres. Però el deixa passar amb un 0,0032% per ajudar que la retina no es sucarrimi. Si alguns experts m'escolten...
0: No, però això ho estem fent per l'audiència general i que tots ho entenem molt d'aquesta manera.
1: Vale. Llavors, són les làmines aquestes dels vidres, són molt denses per això, per filtrar l'ultravioleta, filtrar l'infraroig i deixar passar només aquesta mínima part de llum visible perquè puguem gaudir de l'espectacle, de la naturalesa que ens suporta aquí.
0: El dia 12 d'agost.
1: Exacte.
0: De fet, aquestes ulleres, si te les poses tal qual, no veuràs res. Inclús, encara que miris un llum directament, un halogen, tampoc, no, segurament no veuràs res. Únicament és el sol.
1: Depèn, o sigui, és que depèn de la intensitat del llum.
0: Ja, però a veure, els normals...
1: Però tu imagina't, si tu en condicions normals, amb una llum que tenim a prop, no veiem perquè ens el filtra, i mirem el sol i l'estem veient, imagina quina intensitat...
0: Quina potència pot tenir, clar.
2: Sí, sí, sí.
1: Llavors, això és el que hem de tenir clar, que el sol...
0: Sí.
1: És que és energia
0: pura i dura, correcte.
1: Que ens crema, perquè ens queixem.
0: No està clar.
1: Llavors, això.
0: Només aquestes ulleres homologades, tornem-ho a dir, i que estiguin homologades i certificades, aquesta és una altra.
1: I que estiguin bé, que no estiguin ratllades, ni tot això.
0: Ni trencades, ni aquest tipus de coses. Això descarta qualsevol altra cosa que també a vegades per cultura popular tenim al cap. Ulleres de soldador, no. Fumar un vidre amb una espelma, no. Res, únicament ulleres homologades i certificades per veure un eclipsi. I tornem a dir, són ulleres que estan pensades per esdeveniments puntuals, és a dir, que són ulleres que com val una... Podem dir el preu, no?
1: Sí, mira, n'hi ha al mercat des de 1 euro i pico a 5 euros.
0: Imagina't. com a molt, eh? És a dir, el preu és, un, és irrisori. A més, hi ha campanyes actives, l'Ajuntament de Vendrell n'està regalant, etc. És a dir, que no és per fer negoci, sinó que realment és la voluntat de seguretat d'utilitzar només unes ulleres certificades i homologades. I jo vull afegir una cosa, que és a nivell tecnològic, que també molta gent segurament es posarà a gravar amb el mòbil, amb la càmera de fotos, etc. També exactament el mateix. Necessiteu un filtre específic per si és una càmera amb focus i tal, necessita un filtre, i el tanto amb els mòbils. Jo crec que la majoria de mòbils, si detecten molta llum, segurament tancarien tal, és igual, tu no gravaràs res, no veuràs res segurament,
1: no.
0: I en el pitjor dels casos, són mòbils més antics, et carregaràs la càmera. Te la carregaràs, literalment, de la càmera del mòbil. Així que no us poseu a gravar perquè no val la pena. Gaudiu del moment.
1: El tema és aquest, ja ho diuen els experts, ja hi haurà moltes fotos que d'això, i és... En tot cas, el mòbil, deixar per gravar el que diem mentre estem allà.
0: Que és o per gravar la foscor, que també, diguem... tot i que potser directament no puguem veure o són només 35 segons d'aquest cobriment total, de la lluna cap al sol, encara que no ho veiem allò, com es diu, no? L'aro solar, no sé com
1: aquest,
0: es diu. Sí, és igual. Sí. Encara que no ho puguem veure directament, perquè no, perquè estem en un espai que no és el que sigui, és igual. Sí que podem una mica gaudir d'això, de com es farà fos de seguida, com tot canviarà, perquè ja ho parlàvem, no? Els ocells deixen de cantar, perquè tot acaba amb un silenci estrany durant uns segons, que després es recuperarà, que ningú s'espanti. Però és una mica això, és el que ha de passar durant aquells moments.
1: Sí.
0: I ja està.
1: Sí, sí.
0: I ja està. Molt bé, doncs mira, n'hem parlat una vegada més.
1: Ja.
0: Bueno, recordar que el dia 4 d'agost es fa aquesta xerrada.
1: Sí, al Tívoli.
0: Al Tívoli.
1: A les 10 del vespre.
0: Molt bé.
1: Que no hi haurà calor.
0: No, i no hi haurà sol.
1: I esperem moltes preguntes o interacció amb el públic. Si algú hi ha vist eclipsis, doncs estaria bé.
0: Clar,
1: que potser s'ho comentés.
0: Exacte,
1: i tot.
0: La seva experiència. Molt bé. Sílvia, gràcies, com sempre.
1: De res.
0: Que vagi bé.
1: Adéu-siau.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
3: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Tercera i última part, mira, ja arribem a tot aquest punt. Sempre ha passat ràpid, sempre ho dic així, és veritat, almenys per part nostra, esperem que sigui jo recíproc i que també una mica passi prou ràpid com ens passa a nosaltres. Això serà, en certa manera, bona senyal. I també per les dues parts. Doncs bé, això, passem 4 minuts i mig de les 11 del matí, estem a la tercera i última part del programa. Avui que som dijous, 23 de juliol, programa número 4013. I sempre ho expliquem així, la intenció, l'objectiu i les ganes d'acompanyar-vos i encara apropar-vos més ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tota la professionalitat possible. I, de fet, amb aquesta intenció, per exemple, ara de seguida volem parlar-vos d'un concert molt, molt, molt especial que està preparant el nostre estimat i amic Jan Potis per el divendres 31 de juliol, un concert al Museu Déu, als seus fantàstics jardins. A més, serà un duet perquè l'acompanyarà la Susi Castellet. Doncs bé, hem parlat de tot això amb el mateix Jan i és el que escoltarem ara per començar aquesta tercera i última hora. I després també acabarem de perfilar el cinema, coneixerem les estrenes, farem una mica la crònica, la crítica i escoltarem els trailers d'aquestes pel·lícules, que tampoc no està de més. I després ja, per finalitzar, una bona estona per la participació o les trucades pels canals habituals, que sabeu que passa pel WhatsApp, el 686-101-101, el correu electrònic, a la deixera @rtv-elventrell.cat i quan estiguem en aquest punt també el telèfon de directe al 977-1570-69. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicat de tots. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: En aquesta ocasió, aquesta setmana, proposta d'aquelles musicals i jo gairebé m'atreviria a dir proposta social i ara sabrem per què. De fet, ella és acompanyat altres vegades aquí en aquest programa per parlar de la seva vessant més esportiva i tenística, però no, avui ens acompanya en la seva vessant musical al 100%. Jean Guixens. Jean Potis, perdó,
1: sí.
0: Jean Potis.
1: Sí, sí, Jean Potis.
0: Com estàs?
1: Encantat de saludar-te i de tornar a ser altra vegada aquí amb tu.
0: Molt bé. Sí, escolta'm, d'on treus? És a dir, tot el que fas ho fas bé, Jean, deixa'm-ho dir. Bueno, toques el tenis, ho fas
1: això
0: bé.
1: Perquè els meus amics ho veieu així, saps? Sí, hi ha molta gent que amb els deports m'ho deia, hòstia, tio, jugues al ping-pong, tio, la mar de bé, jugues al billar, campió. Jugues al bàsquet, el que feia bàsquet. Jugues al futbol, cony, et fitxa el Barça, no? Diu, tot el que toques, toques bé.
0: Clar, i la música també, eh?
1: Bueno, i la música també, però la música ve molt de lluny, eh?
0: Sí? Ja fa anys.
1: Clar, de molt lluny. No, dic de lluny a molt lluny perquè jo vaig començar a sentir música, eh? I qui em va animar era la meva germana. Abans dels divendres, i abans era quan jo tenia... pues 80 anys menys que ara, eh? Tenia 7 o 8 anys, no, ara tinc 84, bueno, tenia 7, 8, 10 anys, no? Els divendres passaven el que en deien uns manubrios. Uh-huh. Un senyor amb un ruc i un carro, dalt hi havia un manubrio d'aquells, amb la maneta, t'arriga, t'atong, que te tinc, que t'atong, i llavors venien uns paperets que hi havia la lletra de la cançó. I com que tu les senties per les ràdios, no? Wow. Ràdio Vendrell, per allà on fos, doncs amb la lletra
0: tu
1: i aquells
0: les
1: anaves cantant. Uh-huh. Ja saps, allà, la meva germana que també ens ho cantava. O sigui, que el tema va començar aquí. Uh-huh. Després, als 18 anys, la meva mare em va regalar una guitarra. Em vaig fer 18 anys, una guitarra, que vam comprar allà el Telefunken. I llavors va el senyor Wall, un senyor molt... va fer un llibre pel tema dels acords. I havies de posar els acords que els podies fer aquí, el podies fer aquí, el podies fer a un traste diferent, el mateix acord, doncs, no? Uh-huh. Depèn del que... I jo, doncs, vaig anar fent acords. Pensa que amb quatre acords fas
0: sí.
1: mils i mils de cançons,
0: la majoria de cançons,
1: eh? Sí. Escolta, és clar, doncs, llavors agafaves la lletra, feies els quatre acords, una mica ritme i a cantar.
0: I la mar de bé, no?
1: I a cantar la mar de bé. Vaig a, llavors, i aquesta la tinc gravada, eh? Treballava ja després, quan vaig treballar a la Caixa Tarragona, i això ja estic parlant de quan tenia 30 i pico d'anys, uh-huh. Es va fer l'escola de música aquí a Vendrell.
0: Val.
1: I com a primer director hi havia l'Albert Soler. Uh-huh. I jo vaig anar, escolta, vull apuntar-me. No, no. Diu, això és per canalla petita.
0: Pels petits.
1: Com un nen desenyant, jo que volia aprendre.
0: Clar.
1: Bueno, doncs pues, vale, pues, molt bé. Vale, vaig quedar així. I quan vaig fer els 50 anys, estem parlant de l'any 91, no? Allí al carrer Sant Magí es va posar l'escola Músics.
0: Vale, i tant.
1: Es va posar allí
0: sí.
1: Sant Magí, que després va anar...
0: A carrer Muralla.
1: Exacte. Uh-huh. Vale? I allí vaig començar, allí vaig anar. I llavors, bueno, doncs pues, farem un dia una hora de solfeig i una hora de piano,
0: l'instrument.
1: Jo vaig anar amb la idea del teclatge, perquè, com la guitarra, amb això dels quatre acords, allò ja et feia una orquestra, i una bateria, un baix, no sé què, violins, trompetes, el que volguessis, com que ho podies programar una miqueta, i amb allò doncs, ja feies els acords i cantaves, i si no, doncs quan ho cantaves doncs, feies la melodia amb la mà dreta i sense acabar.
0: I ja està, no?
1: Ah, sí, sí, molt bé. Sí. Però quatre dies em vaig cansar. Em vaig cansar perquè... quan vas en un lloc així de grup, i sempre hi ha el que va molt de pressa i sap molt, ho entenc clar, i hi ha el que no el segueix, no? I anàvem al llit, 7 o 8 asseguts, va, que piano, clang, la, la, sí, clang, molt bé, vinga. Tu, clang, la, no, clang, la, i tu allí, saps?
0: Esperant.
1: Vaig, ja n'estic perdent el temps, estic perdent el temps, clar. No? Bueno, i els teclats també, ell hi tenien 3 o 4 o 5 teclats. Però el teclat, com que té tantes funcions, o domines el teclat, és com si tinguessis un piano sec.
0: Clar, sí, perquè...
1: vull dir, no
0: hi treus el fruit.
1: No en treus el fruit. Total, que em vaig decidir res, jo, professor a casa. I llavors em va ajudar, que aquest va ser el que m'ha portat durant... vamos... No sé, potser 15 o 20 anys de la mà va ser el Pep Caral, el sigui.
0: Sí.
1: professor de piano, allí, ell donava classes allí també. Jo vaig agafar i dic, has de venir a casa. Indio, em sembla que ho fèiem els dilluns a les 7 o les 8 del vespre, quan ell devia pagar, plegar de les classes, i venia a casa i vam estar així 15 anys.
0: Imagina't.
1: Vam començar gravant casets. Allò només ho sap el que ho ha viscut, eh? Perquè, esclar, primer gravaves la música. No t'equivoquis, perquè tornem-hi.
0: No, clar, si no tornar a gravar.
1: Una vegada veies gravar la música, i bueno, doncs ara cantaré. Què passava? Com que no tenies referència allí, ara estàs per sobre.
0: Ah, clar.
1: Fora.
0: No podies mesclar.
1: Ara estàs per sota.
0: Sí.
1: Fora.
0: Vinga, gastar cintes.
1: De totes maneres, no? Anaves esborrant.
0: Oh, esborrant. Però que perdien qualitat, eh?
1: Quan... Sí, sí. Ja, però bueno... Tot això, doncs, bueno, al final, però això, tot això va començar a gravar cintes el 92. Uh-huh. I vas fer fins al cap de 10 anys, el 2002, que van fer el primer CD, també de la mà al Pep. Wow. Fan programa d'allòs, d'internet, sí, sí, i no sí, sé sí. què, vam comprar un programa, i llavors allò ja va ser un altre món. Perquè allò, esclar, ja podies gravar una cançó de qui fos, tres la veu...
0: La podies mesclar,
1: no sé què, podies mesclar, tu mateix ho arreglaves, ara vull que soni una mica més el baix, ara potser la bateria,
0: clar.
1: Això ho podies tocar tot.
0: Sí, sí,
1: podries
0: sí.
1: transposar, o sigui, si una cançó no anava a to, pujar-la o baixar-la, vull dir, podies fer meravelles.
0: Clar.
1: I del 2002, fent-se el 2024 o 25, encara hi va batar algú.
0: Clar, sí. Que és quan va ser els 80, que vas fer que cada any feies com una recopilació, com un disc de versions cap a la família i cap als amics.
1: Sí.
0: I els 80 vas dir que paraves.
1: Sí. Perquè, escolta, ja. És que sembla una cosa, però gravar 12, 13, 15 cançons...
0: No, és, així... imaginem, és una feinada, clar. Però això, ara m'ha sorprès, perquè, i aquí ve la proposta, que encara no li hem dit. Hem començat aquesta conversa, diguem, que faríem una proposta, que és el 31 de juliol, i que és un nou concert.
1: Sí.
0: Però no ens ho esperàvem, això, Jan. Com és això?
1: Això, les circumstàncies, a la vida passen coses.
0: Mira.
1: El fill de la Susi Castellet, el Sendo,

0: quan li parles d'italià, francès i tot això, doncs ja no d'allò, no? I llavors, bueno, vaig fer un d'allò i vam començar a escollir aquesta sí, aquesta no, aquesta sí, aquesta no. Total, que ens hem quedat amb unes 15.
1: Molt bé. I serà, tornem-ho a dir, el dia 31.
0: Divendres.
1: Divendres 31 al Museu Déu. El concert començarà a partir de les 8 del vespre.
0: Sí, sí, puntualitat.
1: Tot i que també convideu a que la gent vingui abans, que visiti el Museu Déu, que el conegui i que ja estigui a l'hora del concert allà i ben a punt i ben preparat. Sí, sí.
0: Les portes del concert s'obriran 20 minuts abans.
1: Molt bé.
0: A les 7:40. I les portes del museu, qui el vulgui visitar, obre a les 6.
1: Val.
0: Llavors, pels residents del Vendrell, és gratis l'entrada al museu, el concert també, no? I pels no residents són 2,50 € per visitar el museu.
1: D'acord.
0: El concert és gratis per tothom.
1: Molt bé, molt bé.
0: Hi caben unes 200 cadires, em diu la Núria Payana, a la qual hi estic molt agraït perquè ens ha donat tota classe de facilitats.
1: Gran Núria.
0: I doncs, bueno, i ara estem, bueno, allí.
1: Clar, amb assajos, no? Heu hagut d'assajar, suposo.
0: Sí, sí, mira, avui, cada dimarts.
1: Molt bé, perquè no heu cantat mai junts, vosaltres.
0: Mai.
1: Clar, tu sí que has fet duets amb altres artistes.
0: Sí, bueno.
1: Amb la Susi no, eh?
0: No, amb l'Alba.
1: Sí.
0: I amb aquella altra, la Mabel. Sí. I després algun duet que he tret de la... Per exemple, jo tinc un duet fet amb la Nina. Mm. És clar, la Nina no ha vingut a cantar amb el Jan.
1: Clar.
0: Ella canta aquella cançó, L'amor particular.
1: Sí, que és molt maca.
0: Exactament. I llavors hi ha trossos que canta ella sola, i trossos que m'hi ajunto jo, i trossos que canta ella, que precisament la fem, i la fem d'aquesta manera.
1: Aquest
0: amb L'amor particular, ella diríem, fa de Nina, i jo m'hi vaig afegint.
1: Molt bé. Clar, suposo que això és com anar en bicicleta, també, no, Jan? Clar, no sé si ara feia molt que no pujaves a un escenari. Sí. Havies pujat moltes vegades a un escenari durant molts anys.
0: Sí.
1: Això ara des dels 80, i sembla que has dit això, 4 anys, que els vas fer, més o menys.
0: Sí.
1: Clar, no havies fet res més, no?
0: Bueno, sí, havia anat sortint amb els bolos, amb aquestes noies.
1: Vale, havies... No, però sí, des que et vas fer el 80, no, per això.
0: Sí, el 80, sí.
1: Per això dic, des de que...
0: Ara fa 3 o 4 anys que res.
1: Això, des del 24, que no havies fet res més.
0: No.
1: I per això dic, suposo que tampoc no, això no es perd.
0: I un de treure la pols dels altaveus, dels monitors, dels micros... No sé com anirà el cablejat, perquè tenim un tècnic de so.
1: Sí.
0: El Lluís Roman.
1: Molt bé.
0: Farem anar a tècnic de so, no? I que havia de venir avui, però està de vacances a Andorra. I llavors vindrà el dimarts que ve, que és l'assaig general, diria. Doncs, no?
1: Sí.
0: I vindrà dimarts, i després allí a les 7 nosaltres hi serem, perquè ell faci el d'allò de so a la sala aquella, o sigui, als jardins,
1: i
0: ja està.
1: I la veu. Perfecte, no?
0: Sí, no et pensis, però ja no? tens por, que passen coses. Clar, jo vaig a fer classes de tennis, surto a suar, vaig amb la moto, i a vegades penso, potser que et tapis,
1: Has de cuidar la veu, si no malament. Escolta, això serà un concertàs, que la gent no s'ho perdi. Jo... Per això deia que era un esdeveniment social, perquè et coneix molta gent, i vindrà molta gent, estic molt convençut.
0: La Núria em té espantat, la Núria Payan.
1: Per què?
0: Perquè em diu, Jan, diu, no saps tu el poder de convocatòria que tens.
1: Clar.
0: Diu, saps que posem 200 cadires? Diu, no en tindrem prou,
1: Ostres.
0: I què dius, Núria? No fotis. Jan, diu que no en tindrem prou. I què fem? Bueno, que estiguin drets, hi ha bancs. Per allà, diu que estiguin drets, diu, però tothom que em parla de que vindran, i de que vindran.
1: No, tot un esdeveniment i una proposta.
0: O dels de Barà, els amics de Barà també, que vindran, sí.
1: Imagina't. Ostres, doncs això, la falca és aquesta, divendres 31 de juliol, al Museu Déu, a partir de les 8 del vespre.
0: Correcte.
1: Tot i que dèiem que podeu entrar abans perfectament per conèixer el museu. Jan, que vagi molt bé.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Espero que t'ho puguis arreglar per viure, perquè m'interessa molt la teva opinió, ja saps.
1: No hi faltarem, ja ho saps.
0: Que som amics, em diràs la veritat.
1: Com a bon fan que sóc teu, ja saps que sí. Gràcies, Jan, que vagi molt bé.
0: Gràcies a tu.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.

0: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès. Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
2: Ràdio Al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio Al Vendrell.
3: Un quart i 5 minuts de 12, més coses, en directe, tercera i última part d'avui dijous, i fem allò que tant ens agrada, que és parlar de cinema. Parlar de cinema, però també conèixer això, les estrenes que arriben tot just aquesta setmana, que estan a la vostra disposició, sempre amb aquesta intenció i l'objectiu de bé, intentar que feu una bona tria. De fet, aquesta setmana la cartellera arriba amb una oferta força variada. Bé, potser no hi ha cap gran superproducció de Hollywood, les més esperades es reserven per la setmana vinent, perquè ja en pararem, però entre d'altres arriba ja una nova pel·lícula de Spider-Man. Bé, però sí que podem trobar una comèdia espanyola, per exemple, amb aspiracions de taquilla, un thriller d'acció protagonitzat per Alan Richardson, una proposta francesa inspirada en una història real, o un drama amb William Dafoe, o també una pel·lícula d'animació pensada per als més petits. Doncs va, ho expliquem i comencem. Anem cap a la pel·lícula espanyola del dia, tot i que n'hi ha un parell, altra vegada i una setmana més. El cinema espanyol està imparable. Comencem parlant de l'estrena més comercial de la setmana. És Tres Demás. És una comèdia espanyola dirigida per Mar Olid, responsable de títols i sèries amb un marcat tou humorístic.
4: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está malvada?
5: Me han llamado del cole, tengo que ir a recogerle.
4: ¿Otra vez?
6: Esto es un restaurante serio, Only Adults. Mi hijo come de todo.
4: ¿Ah, sí?
3: La història es presenta a la Julia i l'Ernesto, que és una parella que viu tranquil·lament fins que un dia per l'altre tres nens apareixen afirmant que són els seus fills. El més sorprenent és que els infants coneixen els detalls de la seva vida i que ningú més podria saber. A partir d'aquí, la parella intentarà descobrir què està passant mentre afronta una situació absolutament surrealista. És una pel·lícula que combina humor familiar, situacions absurdes i moments emotius amb un ritme molt dinàmic i un repartiment bé conegut pel gran públic, com per exemple el Salva Reina o la Kira Miró, la Luna Fulgencio o l'Antonio Paguda, entre d'altres.
7: A veure, no se pega moquitos en la mesa.
3: Bé, no pretén reinventar el gènere, però sí que és una pel·lícula molt efectiva. Funciona especialment bé gràcies al ritme i a la química dels seus protagonistes, i és d'aquelles propostes ideals per anar al cinema en família o simplement voler passar una bona estona sense gaires més complicacions.
8: Hay algo de la maldición que no estamos entendiendo.
9: Pues tenemos que quererles.
8: Fingir que les queremos.
3: Doncs això, una de les pel·lícules destacades, que a més és pel·lícula espanyola. I canviem radicalment de registre. Ho fem amb una altra cinta, Motor City. És un thriller d'acció protagonitzat per Alan Richardson, conegut sobretot per la sèrie Richard. Aquí interpreta un mecànic de Detroit que és enviat injustament a la presó després de ser víctima d'una conspiració. Quan surt en llibertat, inicia tota una venjança implacable contra tots aquells que li van arruïnar la vida. El resultat és una història de persecucions, cotxes, clàssics, tirotejos i, això sí, molt poca interpretació. Una pel·lícula que està ambientada a Detroit, dels anys 70, una ciutat marcada per la crisi industrial i la delinqüència, fet que li dona una estètica molt característica. Dirigida per Pozzi Ponsiroli, a banda d'Alan Ritson, podem trobar Shailene Woodley o Ben Foster, entre d'altres. És cinema d'acció clàssic, no inventa per res, però tampoc no ho necessita, eh? De fet, el protagonista confirma el seu bon moment com a protagonista d'aquest tipus de produccions i ofereix un personatge contundent i molt convincent. És una bona opció per qui enyoren aquests thrillers de venjança de tota la vida. Bé, el tràiler no diu gaire cosa, però almenys per la banda sonora sí que ja podeu interpretar més o menys com respira aquesta pel·lícula. I la tercera proposta destacada arriba des de França. Es diu El sueño americano i està inspirada en una història real i que explica les aventures de dos amics de París que comparteixen una obsessió, que és arribar als Estats Units i convertir-se en representants de jugadors de la NBA.
10: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
11: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
12: ¿Quieres empezar desde lo más alto?
10: Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no?
12: ¿Se te acaba de ocurrir eso?
10: Sí.
3: Sense diners, però amb un anglès molt limitat i sense cap mena de contacte, decideixen viatjar a Nova York, convençuts que poden aconseguir l'impossible. La seva passió pel bàsquet els obrirà portes inesperades, però també els obligarà a superar nombrosos obstacles. És una història d'amistat, de perseverança i d'optimisme, amb molt d'humor i amb diverses aparicions de figures relacionades amb el món del bàsquet nord-americà. Una pel·lícula dirigida per Anthony Marciano.
13: És un xaval que...
3: És una comèdia, i d'aquesta comèdia francesa que tant coneixem.
13: Estamos simples.
3: Podem dir que és una pel·lícula força agradable de veure, té aquell estil de les comèdies franceses que ara dèiem, que combina l'humor i l'emoció sense caure en l'excés. Potser passarà més desapercebuda que les altres estrenes, però és una de les sorpreses, atenció, d'aquesta setmana.
10: La combinació infernal, caliente.
3: El sueño americano.
14: Entonces, ¿cuánto debemos?
10: El fracaso es la clave del éxito. Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
3: Doncs va, més cintes, més pel·lícules que també arriben a les cartelleres. De fet, en aquest cas parlem d'una altra producció espanyola, tot i que també té un rerefons molt marcat a nivell internacional, sobretot perquè fa els actors i les actrius. Bé, també podem dir que és una de les estrenes més interessants per al públic més cinèfil, El Anfitrión. Un drama psicològic protagonitzat per el grandíssim William Dafoe, un actor que gairebé sempre és garantia d'intensitat interpretativa. La història gira al voltant d'un home solitari que obre les portes de casa seva a diversos desconeguts, però darrere d'aquesta aparent hospitalitat s'amaguen secrets, manipulacions i una tensió que va creixent escena rere escena.
10: Tu y solo tú serás la prueba viva de mi existencia.
15: Estoy encontrando mi sitio y tú tienes un lugar a mi lado.
3: És una pel·lícula pausada, molt basada en els protagonistes i en els seus diàlegs, i més pensada per un públic que busca un cinema una mica més reflexiu que no pas per aquelles grans escenes d'acció.
10: Una sobre mi, Foster.
16: ¿Se refiere al padrino?
3: Bé, sobretot això, ho hem de deixar clar. No és una pel·lícula per a tots els públics, demana paciència, però recompensa amb una interpretació magnífica de Dafoe i una atmosfera molt inquietant, ideal pels qui gaudeixen del cinema d'autor.
10: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
3: I ja arribem cap a la darrera proposta d'aquesta setmana. En aquest cas hi ha una proposta familiar i per tota la família, per als més petits, eh? Rufus, la serpiente que no sabia nadar.
16: abuela. ¿Es cierto que los humanos son los animales más peligrosos de la Tierra?
3: És una producció d'animació europea basada en un personatge molt popular de la literatura infantil noruega. El protagonista és una petita serp marina que, a diferència de la resta de la seva espècie, no sap nedar. Aquesta dificultat el converteix en objecte de burles, però quan el seu nom es veu amenaçat, haurà de superar les seves pors per convertir-se en l'heroi inesperat.
17: Has pedit un taxi?
3: Sube. La pel·lícula parla de l'autoestima, de la diferència, de la cooperació i la importància d'acceptar a un mateix. Visualment és una pel·lícula molt atractiva, transmet un missatge molt positiu i és una bona opció perquè els més petits, ara que ja fa dies que estan de vacances, vagin a cinema amb els seus pares, justament això, amb aquestes vacances d'estiu.
16: Buena suerte,
3: Ip.
16: Adiós.
3: Les propostes i les pel·lícules que podem trobar a partir d'aquests dies i sobretot de cara a aquest cap de setmana. Si busqueu entreteniment pur, Motor City és probablement la proposta més sòlida de la setmana, especialment si us agraden les pel·lícules d'acció amb un protagonista carismàtic. Però bé, si preferiu una tarda de riures, 3 de març és una aposta segura, mentre que El sueño americano és una petita sorpresa que combina humor i emoció amb molt d'encant. Per als amants del cinema més pausat, L'Amfitrión, que ofereix una interpretació de primer nivell de William Dafoe, i les famílies, això, tenen una molt bona alternativa amb Rufus, la serpiente que no sabia nedar-la. En definitiva, una setmana sense grans blockbusters, però amb una cartellera prou variada perquè tothom hi pugui trobar una proposta interessant. Que tingueu, sobretot, un molt bon cinema i ja sabeu com un cop ho hem explicat i a partir d'aquí la responsabilitat de fer una bona tria, això ja és cosa vostra.
2: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de darts i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
18: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
19: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
20: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Cada dia dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallé.
3: 2:15. Ara sí, ja enfilem la recta final de programa avui dijous, i una recta final que sempre intentem estigui allò com més copsada millor per al temps de participació i trucades. Ara sí, ja a partir d'aquí, telèfon operatiu, telèfon de directe al 977 15 70 69. 977 15 70 69 a la vostra planíssima disposició. També podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101, que això també és molt fàcil, 686-101-101, o un correu electrònic encara més, calaixera@rtv-alvendrell.cat. I va, que tenim ja primeres trucades, ja arriben les dues primeres trucades. Anem cap a la primera d'elles. Bon dia.
0: Bon dia, Pere.
3: Jan Papalet, què tal, com estàs?
0: Pues mira, aguantant com sempre.
3: Què dius, sí, tot bé?
0: Bueno, com que s'acosta el concert del nostre Jan Sinatra,
3: sí,
0: i n'has de posar alguna que t'agradi amb tu, que sigui xula, perquè hem de començar a animar amb els Jan-nos.
3: Vinga, doncs va, buscarem alguna de ben xula. Fantàstic, molt bé.
0: Perfecte.
3: Molt bé, doncs va, buscaré alguna que... Va, alguna de xula, i tant que sí. Perfecte.
0: Molt bé.
3: Molt bé.
0: Doncs demà serà un altre dia,
3: sí,
0: i visca tots els calaixeres i calaixeres, i visca la festa major i la cuina.
3: Visca, visca tot plegat, visca. Gràcies, Jan. Adéu, adéu. I la segona trucada a la segona línia. Bon dia.
21: Bon dia.
3: Maria Dolors.
21: És que darrere del Papalet sempre sóc jo.
3: Molt bé.
21: Sempre som els primers.
3: Sí, sempre, sí, sempre. És més puntual, sí, senyora.
21: Sempre va bé.
3: Sí, home, sí.
21: Que veig que t'he demanat una de Jan Potis.
3: De Jan Potis, sí, sí.
21: Llavors jo no cal que te la demani. Llavors, posa-me-li una que també vindrà a fer concert del Miqui Núñez.
3: Vinga.
21: Una tu mateix alegre, fresqueta.
3: Vinga, perfecte. Val.
21: De les últimes, o d'abans, la que vulguis.
3: Val, doncs vinga, així ho farem.
21: Ai, sí. Tinc calor, perquè no és hora de fer vidres, però tinc que fer vidres.
3: Ai, avui.
21: I els vidres és el que menys m'agrada.
3: Però jo què sé, fer-los a la nit, quan no toqui el sol, dona.
21: Sí, quasi que sí.
3: No, és igual.
21: Dic, així ho veuré més bé, però...
3: I mira, i si estan bruts, és igual, saps? Mira.
21: És que com que ara hem pintat i tot això, doncs, bueno, haig de posar les cortines noves i tot, doncs, bueno, que quedi ben...
3: Clar, ben maco.
21: Ben maco. No estaven bruts, però una repassadeta... Però qualsevol repassadeta, quina calor, mare.
3: No, sí, sí, per qualsevol cosa que es faci, de seguida ja fa calor.
21: Em sembla que ho deixaré un ratet per, com dius, molt vespre.
3: Sí, home, sí, cap problema.
21: Bueno, estimat.
3: Molt bé.
21: Vale, carinyo.
3: Gràcies. Fins demà, Maria Dolors. Que vagi bé.
21: Adéu, petonets i abraçades.
3: Igualment.
21: Adéu.
2: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
3: Justament avui ja n'hem parlat, la primera part d'aquesta tercera i última hora hem parlat amb en Jan Potis, que ens ha explicat com es presenta aquest concert del dia 31 al Museu Déu, que tant recomanem, no només perquè és amic nostre, sinó també perquè val la pena, i tant que sí.
22: Ja ho sé.
3: És el nostre Sinatra català particular. I justament en referència a això té aquesta versió fantàstica que ja sona del My Way. Però en català, com he fet sempre.

0: escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Peticions musicals, sempre, Bé, és un bon recurs, crec. En ràdio sempre ha estat un bon recurs i ho ha de continuar sent, sobretot. I dins aquest magazín o en aquestes característiques, i aquí a la calaixera, des de les 9 del matí, que sempre tractem moltes coses, informació, i després tenim seccions, entrevistes, moltes, temes ben diferenciats, però també té que haver-hi una estona per la participació, per les trucades i per una mica de música, que també acaba de completar tot aquest esperit d'acompanyament que busquem dia rere dia. Per això, si voleu demanar alguna cançó, si voleu saludar, el que sigui, 977-15-70-69, missatge de WhatsApp al 686-101-101. Celebrem cançó de Miqui Núñez, la cançó ben xula. Tot sempre s'ha de celebrar, per la Maria Dolors.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: Participació de trucades en tota aquesta estona fins al migdia. Encara ens queda un ratet i, de fet, més trucades. Bon dia.
4: A veure, Pere, jo torno a ser jo,
3: però voldria
4: fer una dedicació especial.
3: Vinga, digues.
4: Aquesta ha de ser especial per tot l'equip de ràdio i televisió Vendrell.
3: Vaja, moltes gràcies.
4: Que passeu tot l'estiu aquí a l'emissora, i es mereixeu... Bueno, doncs jo m'agradaria dedicar la cançó Cuando calienta el sol,
3: vinga,
4: que els animeu per anar a la platja.
3: Doncs vinga, de part teva la buscarem de seguida i gràcies per recordar-te.
4: Sobretot dedicada per tot l'equip de ràdio i televisió Vendrell.
3: Molt bé, fantàstic, doncs així ho farem.
4: Doncs vinga, fins demà.
3: Gràcies, fins demà, Jan, gràcies.
4: Bon
3: adéu.

0: Apunt, la cançó que ens demanava el Jan Papalet, dedicada a tot l'equip d'aquesta casa, que bé, anem treballant a l'estiu, mica a mica, ens anem tornant, ho anem fent, i és una gran cançó que hi ha diferents versions, i jo crec que aquesta és una de les més significatives, no?
1: Amor.
0: Cuando calienta el sol de los panchos.

Va, que a mica anem enfilant ja la recta final d'aquesta calaixera d'avui dijous. Aquests darrers 9 minuts que ens portaran fins al migdia. Amb més música i amb més cançons, però no decaigui, eh? Perquè no decaigui el ritme ni la festa. Una cançó que, bé, és una cançó de la Fúmiga, inicialment, la gent de la Mediterrània, però ja fa un parell de mesos que ha fet aquesta versió amb una col·laboració, perquè és ingent la quantitat de músics i d'artistes que participen en aquesta cançó. Molts, tants, que és inclús impossible anomenar-los tots. Però quedem-nos amb això, la gent de la Mediterrània.

I també cançons ben especials, com ja sabreu, el Sopa de Cabra estan d'aniversari, segueixen celebrant el seu 40è aniversari i van editant les seves cançons clàssiques així d'una manera renovada, amb diferents col·laboracions. Acaben de presentar aquesta cançó que sona, que és el Far del Sud, una cançó xulíssima. En aquest cas, amb una mica la mescla i amb la novetat d'en Jordi Estat. I de fet, amb això ja posarem el punt final. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible. I ja sabeu que demà, que som divendres, i tornarem puntuals un dia més, una jornada més, a partir de les 9 del matí. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau!